0: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
1: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
2: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
3: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
0: I una reacció encara més sobre aquesta dimissió de Trapero. Des del sindicat SAPFEPOL, el majoritari dins dels Mossos d'Esquadra, demanen també que no es facin especulacions sobre els motius de la seva marxa. Des del sindicat agraeixen la tasca que ha fet dins de la policia catalana i reconeixen que ha hagut de gestionar moments molt complexos. Sobre el seu substitut, Ferran López creu que és una decisió encertada. Ho ha dit la seva portaveu, Imma Viudes, fa uns minuts al Notícia en xarxa.
4: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no? Doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
0: Us ho hem destacat també en titulars. Ahir les pluges, que havien de ser intenses en 5 comarques, van acabar sent més moderades del que indicaven els models inicials. Algunes de les restriccions es van aixecar abans del previst, però Protecció Civil defensa que hi havia una probabilitat elevada i que calia prevenir. En parlem tot seguit amb Xavier Marramon. Ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia i gràcies per atendre'ns de nou.
5: Hola, molt bon dia.
0: Un cop ha passat l'episodi, quina valoració en feu des de Protecció Civil? Ha estat un cas de bona prevenció amb poca afectació? Un cas de previsió sobredimensionada? O és que van fallar, de fet, els mapes, els pronòstics, vaja?
5: Des de la Protecció Civil hem donat per finalitzada l'alerta del Pla Inuncat aquest matí, perquè s'ha finalitzat aquests avisos d'intensitat de pluja que teníem del Servei Meteorològic de Catalunya, i també hem finalitzat tots els avisos hidrològics que ens havia fet l'Agència Catalana de l'Aigua. No? Ha estat un episodi que hem tingut una intensitat molt local i molt focalitzada. S'han arribat a acumular uns 80 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadesses. Hem tingut zones on també s'ha produït episodis de forta intensitat, com el més elevat, que són uns 30 litres en 30 minuts a la quart. I en total hem tingut unes 450 trucades al 112 i uns 360 incidents. Inclús també s'han desviat, s'han cancel·lat diversos vols a l'aeroport, que hi ha un ser una centena de vols cancel·lats a l'aeroport de Barcelona, i un centenar de serveis de bombers i 6 persones que han hagut d'estar ateses pel servei d'emergències mèdiques. Totes aquestes mesures també que vam haver d'adoptar davant aquesta previsió forta inicial que ens havia fet el Servei Meteorològic de Catalunya, no?, amb avisos vermells, es van mantenir fins a mig matí. Aproximadament a mig matí vam aixecar el que eren les restriccions a la mobilitat, perquè ja es veia que no s'estaven produint aquestes afectacions tan importants que estaven previstes i aquesta intensitat de pluja tan forta que teníem amb la previsió inicial, i es van mantenir més aquelles que per temes organitzatius era difícil que es poguessin obrir abans del període indicat inicialment. Bueno, valorem que ha sigut un episodi que sí, ha tingut menys intensitat de la prevista inicialment. Les previsions meteorològiques ja tenen sempre aquesta incertesa, i més avui en dia amb tot el canvi que tenim de la crisi climàtica, però vam poder adaptar, vam intentar adaptar al màxim possible totes aquestes mesures de protecció de la població que havíem fet inicialment per poder adaptar-nos a aquest canvi en la situació meteorològica.
0: Senyor Marramon, l'ús de l'ESALERT,

0: Suposo que no li passa per alt, ha tornat a generar polèmica. Alguns experts apunten fins i tot que s'ha utilitzat amb poc criteri, que és impossible, li diuen a les administracions, que intentin donar resposta a totes les emergències i que tampoc no es pot infantilitzar els ciutadans. Caldria ajustar els llindars d'activació i, en tot cas, què hi dieu des de Protecció Civil a aquestes queixes o aquestes possibles crítiques, no només dels experts, sinó fins i tot de la mateixa ciutadania?
1: La regulació de l'enviament dels missatges de les alertes als mòbils està a través del Pla Incat. El Pla Incat és el que ens indica que quan tenim situacions meteorològiques on tenim avisos vermells, de 5 sobre 6 o de 6 sobre 6, és quan hem de fer aquests avisos a la població i que hem d'aplicar mesures de protecció a la població, ja que ens indiquen que amb una elevada probabilitat es poden produir fenòmens amb intensitat de pluja que poden provocar danys personals i danys materials greus. No? Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat cal fer l'ús dels sistemes d'alert per informar la població, perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures d'autoprotecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
0: Xavier Masramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, li agraïm un dia més que ens hagi atès. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: I una última hora ara en l'àmbit dels successos. Un home de 78 anys ha resultat ferit crític en l'incendi d'un habitatge a Tremp, al Pallars Jussà. Ha ingressat a l'Hospital Moisès Brogi, a Sant Joan d'Espí. Les flames han afectat principalment la cuina de l'immoble.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Un quart de nou. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp, amb fins a 160.000 membres, promovien intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat, però, totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. És una informació de Lamont Carvajal.
3: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
4: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
5: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
6: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
3: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
7: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
3: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club grasienc.
0: Estem a la vigília de la diada de l'11 de setembre. Catalunya hi arriba pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes: Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
8: Què n'esperem de la diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
0: Més coses, el jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim. Dos joves de 15 i 16 anys que compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocades pel col·lectiu Manresa Diu Prou. Durant l'acte, s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència. La mortalitat per suïcidi es redueix a Catalunya per tercer any consecutiu. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'any 2025 es van registrar 556 defuncions per suïcidi entre residents a Catalunya. Això significa una taxa de 7,7 morts per cada 100.000 habitants, un 17% menys que el 2022, quan va arribar a 9,3. Una evolució que coincideix amb el desplegament des del 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi de Catalunya. Malgrat tot, els suïcidis s'incrementen en alguns grups d'edat, especialment en dones d'entre 40 i 59 anys i homes d'entre 55 i 74. Les dades també revelen que més persones demanen ajuda abans d'una temptativa. Avui, justament, es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. Canviem radicalment de tema i abans dels esports us expliquem que Tarragona diu adeu al lloguer de patinets elèctrics compartits a la ciutat. Aquest cap de setmana ha expirat la concessió de 3 anys que tenia l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament ha decidit no renovar-la. El motiu són els nombrosos incompliments per part de la companyia i que la Guàrdia Urbana detalla en un informe elaborat aquest mes de juny passat. Ens ho expliquen els companys de TAC12.
9: Entre les principals infraccions destaquen l'estacionament fora de les zones habilitades, el mal ús dels vehicles, no respectar les normes viàries, circular per llocs no permesos i no portar casc. De fet, el consistori destaca que totes aquestes il·legalitats es disparen amb els patinets de lloguer. Tot plegat ha suposat que l'equip de govern hagi de reordenar les zones d'aparcament i això suposarà una bona notícia pels motoristes, que guanyaran fins a 15 espais per estacionar.
10: Per una part, el que són els scraps, això es mantindran perquè són de l'Ajuntament i s'utilitzaran en un principi igual per bicicletes, però els espais que són d'horitzontals, de pintura horitzontal reservada per ells, uns se reservaran també per bicicletes i els altres els transformarem en places d'aparcament de motos.
9: Des de la plaça de la Font es comprometen a apostar per la mobilitat sostenible i destaquen que les bicicletes de lloguer sí que funcionen. Això sí, no renovar el contracte implica que les bicis que hi ha ara mateix desapareixeran dels carrers perquè són de la mateixa companyia. En aquest sentit, l'equip de govern confirma que estudia treure una nova licitació o municipalitzar el servei.

0: Estrena amb golejada del Barça a la Champions, va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
1: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas y en eso estamos, e intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
0: La golejada situa el Barça segon a la classificació, per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Eslovan de Bratislava, amb un hat-trick de l'exblaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugranes amb el Galatasaray turc. I el Barça s'ha estrenat també a la Champions d'handbol, en aquest cas, amb una còmoda victòria sobre l'Horus danès per 39-28. En el capítol golejador, Dick Amem, amb 7 dianes, va ser el més encertat, mentre que el porter Sergei Hernández, que debutava a la competició amb els blaugranes, va destacar amb un total de 21 aturades.
2: Ha sido un sueño, ¿no?, debutar aquí en el Palau con la camiseta del Barça y más pues de esta manera. La verdad que estoy muy feliz y muy orgulloso de todo el equipo, del esfuerzo. Llevo muchos años entrenando para poder tener esta oportunidad y no me he imaginado este debut, pero sí que venía con mucha ambición y hambre de poder jugar un partido, el primer partido en el Palau así, y darle a la afición la confianza.
0: El mercat de música viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, que obrirà la 38a edició del mercat el proper dimecres, una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran els espectacles als concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mama Duixa o Quimi Portet. Ens ho amplia el David Navarro.
3: L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
4: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
3: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts a la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Kali. Dissabte, Keral Laoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però, en canvi, són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosi o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Colla d'Ama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobre torrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Això ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja n'havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, s'ha mostrat sorpresa per la notícia, però confia en una bona gestió per part dels relleus designats. N'ha parlat al Notícies en xarxa.
2: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no? Doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
1: Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que és meteorològica, en meteorologia, ho diem bé, es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. Xavier Mar Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, ha tornat a justificar l'aplicació del protocol des del Notícies en xarxa.
3: Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat cal fer l'ús dels sistemes d'alert per informar la població perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures de protecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
1: El CNI, la Guàrdia Civil, van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
1: Dels esports destaquem que el Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes d'Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. Demà és dia festiu, la Diada, així que avui us avancem les novetats que arriben a la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena a la gran pantalla Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del nadó que acaba de tenir. I Forastera, és una història de fantasmes intimista.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa la Carina Bellvé.
5: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
6: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
5: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
1: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
7: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
8: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
9: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
1: I una reacció més encara sobre la dimissió de Trapero, la del sindicat Sap Fer Pol, majoritari dins dels Mossos d'Esquadra, que demana també que no es facin especulacions sobre els motius de la seva marxa. Des del sindicat agraeixen la tasca que ha fet dins de la policia catalana i reconeixen que Trapero ha hagut de gestionar moments molt complexes. Sobre el seu substitut, Ferran López, creuen que és una decisió encertada. Ho ha dit la seva portaveu, Imma Viudes, fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
2: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no?, doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
1: Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un es alert amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses, però sense assolir la magnitud que s'havia previst. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, ha defensat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la necessitat d'enviar els es alerts a la població afectada perquè s'estaven seguint els protocols establerts.
3: Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat, s'acabi fer l'ús dels sistemes d'alert per informar la població, perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures d'autoprotecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
1: I afegim una última hora en l'àmbit dels successos. Un home de 78 anys ha resultat ferit crític en l'incendi d'un habitatge a Tremp, al Pallars Jussà. Ha ingressat a l'Hospital Moisès Brogi a Sant Joan d'Espí. Una segona persona ha estat traslladada a l'Hospital de Tremp en estat lleu. Les flames han afectat principalment la cuina de l'immoble.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Minuts per arribar a 9:15 del matí. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats, que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp, amb fins a 160.000 membres, promovien intents d'accés a la ciutat per mar, però també a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Però, malgrat totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. És una informació ara de Lamón Carvajal.
10: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc. I el president Sánchez ho ha negat.
11: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
12: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
13: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
10: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
14: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
10: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club gracienc.
1: Estem a la vigília de la diada de l'11 de setembre i Catalunya hi arriba pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes, Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
4: Què n'esperem de la diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: I a Sabadell, la formació política assembleària i d'esquerres, la Crida, demana l'expulsió i l'obertura d'un expedient intern per la gent que va clavar un cop de colze a un jove a Sabadell aquest dilluns durant la darrera nit de Festa Major. També es demana responsabilitat al govern municipal, que assegura que revisarà el cas a fons. Ens en dona més detalls el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
15: La Crida per Sabadell demana actuar amb contundència davant les proves evidents mostrades en vídeo en l'actuació d'un policia municipal contra un jove a la ciutat de Sabadell. Els fets van ocórrer dilluns al final de la Festa Major de la capital vallesana, quan un agent suposadament va agredir un jove per posteriorment detenir-lo. La Crida ha demanat la màxima celeritat davant uns fets que considera inacceptables, considerant l'actuació policial com a desproporcionada i que no té cap mena de justificació. La formació exigeix a l'equip de govern que analitzi en profunditat els fets i que prengui i les decisions oportunes. En aquest moment, la Crida s'ha posat a disposició del jove i de la seva família i ha demanat suspendre immediatament l'agent implicat i l'obertura d'un expedient intern.
16: Es parla de context, no sabem exactament quin context necessiten, perquè ells el tenen, no saben perfectament què és el que ha passat, no? El que nosaltres el que demanem, que s'aclareixin aquests fets, que s'assumeixin responsabilitats i que puguem garantir que la policia municipal de Sabadell no actua amb impunitat.
15: Al seu torn, l'equip de govern ha reclamat que en un vídeo de 30 segons no es pot entendre tota una actuació policial i ha demanat no descontextualitzar la situació. El govern de Marta Ferrés ha assegurat que s'estan analitzant els fets amb rigor i amb tota la informació disponible. També ha volgut reconèixer la tasca exemplar duta a terme per la policia municipal durant la Festa Major.
1: Problemes. Un dia més a Rodalies. Des de primera hora no circulen trens entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable que provoca incidències en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. La companyia ha recordat que els usuaris d'aquesta línia poden fer en tren el trajecte entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig i allà fer ús del servei de bus que funciona des de fa mesos amb motiu de les obres d'aquesta línia, la R3, i que connecta Barcelona amb Vic. A banda, s'ha establert un servei complementari de bus entre la Garriga i Puigcerdà. Precisament, Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu ferroviari de Rodalies un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Ens en dona més detalls en Lluís Mata.
17: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
18: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
17: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
1: I encara més incidències, en aquest cas, afecten els ferrocarrils de la Generalitat i, en concret, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, que està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. En paral·lel, a la línia Barcelona-Vallès, es troba també aturat el funicular de Vallvidrera. La companyia, però, ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera. I aquest cap de setmana arriba a Girona el Fòrum Mundial de l'Ayahuasca, on s'hi trobaran líders indígenes, científics i investigadors internacionals per debatre sobre l'ús d'aquesta substància i el coneixement científic i ancestral. Una trobada que plegarà 1.700 participants. Ens ho amplia en Marc Guibas, de Televisió de Girona.
19: L'ayahuasca és una beguda tradicional elaborada amb plantes de la selva amazònica. En els últims anys, la planta s'ha concebut com una droga a Occident i els pobles indígenes consideren que és una medicina fonamental en la seva existència i el seu coneixement ancestral.
20: Tenemos más de 120 pueblos indígenas de origen que tienen esta planta, esta medicina de alguna manera. La ayahuasca no es apenas una planta o una bebida. Ayahuasca es todo un mundo de relación de saberes.
19: En total seran 1.700 participants els que es reuniran a Girona. Es debatrà tant del lideratge indígena, salut integrativa, ètica i seguretat, reducció de riscos i cultura i propostes musicals. Així doncs, un cap de setmana inusual a Girona, que acollirà el Fòrum Mundial de la Ayahuasca, una trobada històrica a la ciutat.
1: Deu minuts per arribar a les 9 en punt del matí. És temps de Cristina Álvarez, és temps dels esports. Cristina, molt bon dia.
21: Bon dia.
1: Els culers que no caben a la camisa de contents després d'aquesta estrena amb golejada del Barça a la Champions.
21: Sí, va superar per 5-1 al Feyenoord en un partit que va dominar de dalt a baix. Malgrat la intensa pluja que va caure els primers minuts al Camp Nou, Rafinha va avançar els blaugranes ben d'hora al minut 3 i poc després Adeyemi va ampliar diferències. Ja a la represa van completar el marcador, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús per arribar a la maneta de gols, que és la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
22: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores con los que juegan están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas y en eso estamos, ¿eh? Intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
21: El Barça és segon a la classificació de la Champions, només superat pel PSG, el vigent campió, que es va estrenar amb una golejada més àmplia encara, 6-1 sobre l'Slovan de Bratislava i amb un hat-trick de l'ex blaugrana Ferran Torres. Avui es completa la primera jornada amb 6 partits més, la segona es disputarà d'aquí un mes. Canviem d'esport, parlem de bàsquet, perquè ha començat la Lliga Catalana i ho ha fet amb victòries del Manresa i també del Lleida. En aquesta primera jornada de la competició que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. I avui, segona jornada, debut del Barça contra l'Andorra i duel entre el Girona i el Lleida a partir de les 6 de la tarda. Els de Moncho Fernández afronten el primer títol oficial de la temporada, encara lluny del seu millor estat de forma. És una informació de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
23: Fa 30 anys, Girona va celebrar per primera vegada un títol entre els grans del bàsquet català. Era l'1 de setembre de 1996 al Nou Congost de Manresa i calia arribar fins a l'últim segon per escriure una pàgina que encara avui forma part de la memòria esportiva de la ciutat. Ara, l'equip gironí, i ja sota el nom de Fiat Girona i Nova Albi Girona, torna a disputar el primer títol oficial de la temporada a Tarragona, amb el propòsit d'aixecar-lo per tercera vegada.
24: Bueno, encara que ja és molt pront i és un partit oficial, és veritat, però bueno, per nosaltres, el nostre cap és un partit de preparació, no? I així ho afrontarem. Espero que, bueno, per conèixer les noves cares i aquesta, però bueno, estic una mica lluny d'on volem arribar.
23: Amb una plantilla renovada i la incorporació d'última hora del base lituà Dominikas Stenionis, afronta el primer examen competitiu de debò d'una temporada carregada de reptes amb la primera participació europea de la seva història.
21: I el Barça s'ha estrenat a la Champions d'handbol guanyant sobre l'Horus danès per 39-28. Dicamem amb 7 dianes va ser el més encertat, mentre que el porter Sergei Hernández, que debutava la competició amb els blaugranes, va fer 21 aturades.
25: Ha sido un sueño, ¿no?, debutar aquí en el Palau con la camiseta del Barça y más pues de esta manera. La verdad estoy muy feliz y muy orgulloso de todo el equipo, del esfuerzo. Llevo muchos años entrenando para poder tener esta oportunidad y no me he imaginado este debut, pero sí que venía con mucha ambición y hambre de poder formar un partido, el primer partido en el Palau así y darle a la afición la confianza.
21: comença amb bon peu el Barça el camí per revalidar el títol.
1: Gràcies, Cristina. Bona diada i bon cap de setmana.
21: Que vagi bé. Fins dilluns.
1: I nosaltres ens anem al cinema per seguir les estrenes i ho fem acompanyades del David Navarro.
2: Alicia, que no vamos ya.
5: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
6: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant.

0: Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
1: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
2: ¿Qué la nena?
3: Se tropezó con un escalón. Sí.
4: Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
0: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estima.
5: I acabem amb una notícia d'última hora. El Tribunal de Comptes avalarà aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat acusats d'utilitzar fons públics per finançar el procés. Segons avança Catalunya Ràdio, la sentència s'està encara preparant i es dictarà entre finals d'aquest mes i principis d'octubre. Aquest aval arribaria després del que ja ha donat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. D'aquesta manera, posem el punt final. Bona diada, bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Yo! Original Trendsetters, a combination again per l'estiu. Què dius, cucàs?
8: Acabo d'hivernar sola, trucant Xalanaman. Digue-li que estem al Rio, amb tota la crio. Ja ho saps, una altra vegada el Samatun.

0: El país acaba de tornar a votar i ha demostrat que confia en tu. Aquestes noves eleccions han confirmat que el canvi és imparable i que totes aquelles mesures que has pres no han sigut en va. El teu deure és reformar el sistema. No ha sigut un camí fàcil, líder. Hi ha hagut entrebancs, algunes situacions inesperades, però ara ja està. Ara tens a tocar el poder absolut.
1: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata.
2: Capítol 4. Corretja.
0: Amb tu la gent se sent segura. Per això t'han tornat a triar. El teu govern manté els carrers nets i tranquils, sense cap manifestació que els destorbi. Confesso que vas tenir molt bona idea quan vas decidir aprovar ajudes per la gent més desafavorida, després de sufocar les protestes. La ciutadania ha de veure el líder com algú compassiu i no pas cruel. Ja fas coses sense que t'ho digui. Gairebé no em necessites. Si la gent fos conscient de la feina que hi ha darrere, no t'ho agraeixen prou. Però cal anar un pas més enllà i reforçar la seguretat, perquè l'oposició no es torni a revoltar mai més. Els pròxims pressupostos han d'incloure més inversió en els cossos de seguretat. No em refereixo que hi hagi més antiavalots. Hi ha d'haver més funcionaris, sí, però necessites que estiguin més especialitzats i que la seva feina sigui menys de carrer, més de vigilància. Que siguin capaços de prevenir els atacs contra el govern i la seva població abans que torni a haver-hi protestes. Has sentit parlar de la programació de vigilància? Estic pensant en una agència que vagi més enllà de la típica oficina d'intel·ligència. Una agència contra el terrorisme. Un cos que només es dediqui a observar de prop les passes dels teus adversaris i que estigui present en el seu dia a dia. Que estigui al corrent de cada conversa, de cada pla que l'oposició tingui contra el govern. Que s'introdueixi a cada moviment social que atempti contra l'ordre i que interrompi aquesta tranquil·litat. No hi haurà res ni ningú que s'escapi dels teus ulls. Excepte els diners.
3: Bon dia. Us convoquem per traslladar-vos una decisió que no ha sigut agradable prendre i que us comuniquem després de mesos de debats i negociacions. La seu central de la nostra companyia es trasllada a un altre emplaçament amb unes millors condicions.
4: El canvi de seu d'aquesta entitat bancària comportarà l'optimització de 10.000 llocs de treball i el trasllat de 5.000 professionals.
5: Com saben, aquesta filial ha treballat de valent per modernitzar el sector tecnològic del país. Però el context actual ens ha dut a aquesta situació. Obrim torn de preguntes. Gràcies.
0: Al cap i a la fi, els temps de bonança no són per sempre, líder. Has de ser conscient que no tothom està d'acord amb la teva visió. Però és cert que el cercle d'empresaris que has creat al llarg d'aquests anys t'està quedant petit.
6: A què refereix que el context actual els ha dut a aquesta situació?
4: Costa donar explicacions en aquests moments. El context que vivim no és l'idoni, diguem-ne. No s'adapta a les condicions que voldríem per a la nostra entitat. Hi ha decisions que no estan a les nostres mans.
0: Simplement hi ha gent que no està d'acord amb el canvi. Però res ni ningú t'ha de fer alterar el teu camí. El canvi necessita més recursos perquè pugui funcionar. Més inversió privada, més préstecs, més diners.
3: Aviat els donarem més informació. És tot el que podem dir per ara. Gràcies.
0: És moment de prendre mesures dràstiques. Per ara, la inversió pública haurà de ser menys ambiciosa. La construcció, l'educació, la sanitat, també les subvencions i les ajudes. La gent s'ha d'estrènyer el cinturó. Només per uns mesos, fins que puguis trobar solucions per substituir el buit que t'han deixat algunes empreses. Mentrestant, has de pressionar el Banc Central perquè et concedeixi el finançament que es mereix al canvi. Això només és un entrebanc. Res et pot aturar.

0: Bon dia, president. Per a vostè, de l'Associació de Jutges.
1: A l'atenció del president del govern, el senyor... Li fem arribar aquesta carta perquè alguns col·legiats han fet arribar a la direcció de l'associació algunes reserves sobre les darreres actuacions del govern envers els decrets d'urgència. Els membres col·legiats veuen amb preocupació la intervenció contínua del govern en afers que no compleixen. L'ús continu de decrets urgents vulnera el ritme natural de la legislació, drets socials i responsabilitats de la ciutadania. Disconformitat entre els magistrats. Demanen prudència i consens. Estem a la seva disposició. Associació de Jutges.
2: Aquells que fa temps que són al poder, abans que tu i jo, no els agrada que els prenguin protagonisme. Fixa't qui hi ha entre les signatures d'aquesta carta. Amagada, com si no veiessis el que està fent. La presidenta de l'Audiència. Normalment no fa gaire soroll, però no juga en favor del govern. Accepta a tràmit cada llei que l'oposició porta al tribunal i triga massa a desestimar-les. Sempre vol proves i es rumia molt si una mesura és anticonstitucional. Posa en dubte el canvi. Això no juga a favor teu. Si et saltes la llei, has d'estar segur que no cauràs. Que no et jutjaran. Que no hi hagi límits quan et sigui necessari. El sistema judicial treballa perquè les normes es compleixin i per penalitzar qui se les salti. Les normes poden canviar, però la funció de la justícia és la mateixa. No et cal fer grans canvis en el sistema judicial. Però hi ha unes quantes mesures que pots prendre perquè cap jurista, cap jutge ni cap presidenta de l'Audiència es torni a oposar a tu. És hora de modernitzar la justícia. Pots prescindir dels magistrats que porten més temps dins del sistema. Avança l'edat de jubilació als 60 anys. Així iguales l'edat de jubilació de tots els funcionaris, sense excuses ni excepcions. La presidenta de l'Audiència, com molts altres companys seus, hauran d'abandonar el seu càrrec. Però no t'aturis aquí. També pots anar més enllà i accelerar la reforma, eliminant el sistema que nomena i col·loca els jutges a les audiències, als tribunals, eliminant la Junta Judicial. Ben bé no ho plantegis com una eliminació, substitueix-la. Crea una nova institució que prometi posar al dia la justícia i que estigui al servei de la gent, que estigui farcida de cares noves. Però al capdavant, posa-hi algú que coneguis, que sigui de confiança per assegurar que tot està en ordre. Tots els nomenaments, totes les decisions i tot el control judicial passarà per un òrgan nou. Es dirà Consell Nacional de Justícia. Això és el millor per tu. Vull dir pel país. El Consell Nacional de Justícia haurà de complir una norma nova. Els tribunals només podran rebutjar les lleis si contradiuen la Constitució. I, a més, es posen d'acord més de la meitat dels jutges de la sala. Més de 3/4 parts. La justícia només hi és per fer complir la llei. Qui t'enviarà cartes ara?
3: Fins ara, en aquest podcast, hem parlat de com controlar els mitjans, la burocràcia, el poder econòmic i de tenir controlada a l'oposició. Ara falta l'estocada final, el tancament del procés cap a l'autarquia, debilitar i perseguir l'oposició, captar el sistema judicial i acabar amb les eleccions lliures tal com les coneixem. No ens compliquem, fem-ho a poc i amb bona lletra. En primer lloc, parlarem de l'oposició i com podem controlar-la i vigilar-la ara que ja comptem amb un alt nivell de representació en el Parlament. La repressió de les veus dissidents és una tasca complicada en molts nivells. Has d'estar segur que els cossos de seguretat estan del teu costat per tirar endavant aquesta vigilància i eliminar totes aquelles normes que impedeixen que actuïs amb tota la força possible.
4: Les forces de seguretat són un servei molt delicat.
5: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
4: Molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones, i això és una cosa importantíssima. Tornaríem en aquella cosa de que la democràcia no és només un règim polític, és una actitud. Ser policia no és només un uniforme, també és una actitud. I llavors hi ha persones que vesteixen uniforme i que tenen una actitud que no és la que jo crec que s'ha de tenir en democràcia. Però, afortunadament, se li poden demanar responsabilitats no només individuals, sinó del servei i en el govern que permet pràctiques, per exemple, brutalitats, tractes degradants, relació inadequada amb la ciutadania, totes aquestes coses que hi ha policies que els han fet o funcions que no són les seves.
3: Queda clar que el control de les forces de l'ordre, com la policia, és clau per mantenir les veus dissidents controlades. Ara bé, encara és més important tenir mecanismes nous, amb més pressupost i més punters per dur a terme aquestes investigacions. És per aquesta raó que molts règims amb problemes democràtics d'arreu del món persegueixen l'oposició a través de la creació d'agències de terrorisme o de corrupció. Aquestes, amb l'excusa de netejar els carrers dels possibles perills contra el poble, acusen els adversaris de delictes com corrupció o col·laboració amb organitzacions terroristes. En moltes ocasions, aquestes agències investiguen tots els detalls de la vida d'un adversari polític fins a extreure algun fet denunciable, encara que aquestes denúncies tinguin poc suport fàctic.
6: És que les causes per corrupció sempre són, no, en si una forma de fiscalitzar com el poder polític, no, ha fet ús d'uns determinats recursos o diguem-ne, concessions de naturalesa econòmica. I, per tant, està bé que existeixi aquest control.
5: Benet Salellas, exdiputat de la CUP, Crida Constituent i advocat.
6: El que passa que és cert que hi ha investigacions que estan construïdes d'una forma molt estratègica i que inverteixen l'ordre natural de la investigació, que és el que llavors nosaltres en diem moltes vegades que es produeixen investigacions prospectives. És a dir, no és que tu vegis que hi ha un delicte, vale? És a dir, que un policia o un fiscal o un jutge vegi que hi ha un delicte i després vagi a buscar qui és el responsable d'aquest delicte i, ostres, casualitat, doncs era la presidenta del Parlament o era el president del govern, sinó que comença la investigació al revés. És a dir, volem trobar alguna cosa d'aquesta persona, no? I llavors busquem tot el que hi ha, li punxem tots els telèfons, li controlem tota la vida i a partir d'aquí anem a buscar i a construir un cas a partir d'algun element que sigui més discutible.
3: Aquestes noves oficines i agències policials, a més, utilitzen mecanismes il·legals que són desconeguts per la ciutadania, com podria ser no respectar l'habeas corpus.
7: L'habeas corpus és el dret de tota persona detinguda.
5: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
7: A passar immediatament a disposició judicial i que un jutge revisi si la seva detenció és legal, ha estat ben feta, si està ben detingut o, pel contrari, se l'ha de posar en llibertat immediatament.
8: El habeas corpus es una cosa muy concreta, de carácter histórico.
5: Pascual Ortuño, exmagistrat de l'Audiència de Barcelona i exdirector de l'Escola Judicial Espanyola.
8: Que, bueno, lo que viene a decir es que no puede haber ninguna persona detenida más tiempo del plazo que marca la ley, sin que se ponga a disposición de un juez. Entonces, el habeas corpus es que cualquier persona que conozca esa situación de otra persona, puede ir al juez a reclamar que se instruya un proceso de habeas corpus.
9: Trobem diversos exemples de creacions de noves agències i oficines en els últims anys. En primer lloc, podem destacar la persecució de càrrecs electes, adversaris polítics de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia. El cas més mediàtic va ser la detenció de l'alcalde d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, el 2019. İmamoğlu va ser acusat de delictes relacionats amb la corrupció, manipulació de licitacions públiques i per la col·laboració amb el terrorisme. Us sona, veritat? Ben lluny de Turquia, tant geogràficament com políticament, trobem Veneçuela. Opositors i contraris al règim xavista han hagut d'abandonar el país. Nosaltres volem destacar el cas de Leopoldo López. Entre el 2014 i el 2019, López va ser empresonat en un centre militar i també posat en detenció domiciliària per ser un dels organitzadors d'una marxa en contra del govern de Nicolás Maduro. Aquesta marxa va ocupar portades de la premsa internacional, ja que va acabar amb 3 morts i amb acusacions de ser una marxa terrorista per part del govern veneçolà. Finalment, en aquest aspecte tenim un exemple ben proper a Europa, a Hongria, el país dirigit pel primer ministre Viktor Orbán, conegut i referenciat en aquest podcast en diverses ocasions. El gabinet d'Orbán va crear el Centre contra el Terrorisme, que segons la figura de l'Ombudsman, el síndic de greuges hongarès, es tracta de l'agència estatal més professional i més ben equipada i finançada de tot el país. Aquesta agència és coneguda per la seva implicació en la persecució d'activitats opositores dins de les fronteres hongareses, però també ha causat problemes diplomàtics més enllà del seu territori. Per exemple, el 2018 van ajudar a escapar l'exprimer ministre de Macedònia del Nord, Nikola Gruevski, del país balcànic en considerar que la seva condemna per corrupció era política, fins que finalment va rebre asil a Hongria.
3: Els mecanismes de control i persecució queden ben definits. Ara bé, no es poden aplicar si el poder judicial no permet fer aquestes intervencions, diguem-ne, com a mínim sospitoses. El control del poder judicial ha estat clau en la instauració de règims no democràtics i es pot assolir a través de diferents camins i mecanismes.
10: Una de les vies a través de les quals s'ha destruït un sistema democràtic sovint és començant per aquí, no? És a dir, comencem pel sistema judicial perquè...
5: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
10: Hem d'intentar aconseguir que el poder judicial sigui completament favorable als interessos del govern per tal que el govern pugui començar a actuar de manera que el sistema judicial no actuï en contra, no li barri el pas. Val? Per tant, una de les formes en què clàssicament els governs autoritaris, populistes, etc., per exemple, en el cas d'Argentina o altres... democràcies amb diversos nivells, diguem, de qualitat s'han comportat és fent que els tribunals que poden prendre decisions contra el govern deixin de poder prendre aquestes decisions per dues vies. Una, o legisles en contra, és a dir, legisles de tal manera que canvies la llei que regula sobre quins àmbits pot actuar el poder judicial, el Tribunal Suprem, típicament, o el Constitucional, és a dir, dius, mira, doncs, ja, a partir d'ara ja no podrà decidir sobre decrets del govern, o, i si fas això, el que fas és que li talles les ales, i per tant, no cal que toquis el poder judicial, sinó que toques la legislació sobre això, o bé, canvies la composició del poder judicial i poses els teus amics.
11: Però maneres de buidar el poder judicial de la seva independència, bàsicament s'estan donant algunes a Europa, és la transformació de les lleis que els governen.
5: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
11: Si, per exemple, en un moment crucial d'acusacions populars, més o menys espúries, dona igual, però que posen contra les cordes al govern. Un govern diu que modificarà la llei orgànica del poder judicial per treure l'acusació popular, doncs, blanco i en botella, no? És a dir, tu vols evitar un mecanisme que està previst a la llei i que està processalment establert, que és que en determinat tipus de delictes pugui haver-hi algú que no sigui directament el damnificat, que pugui també presentar una acusació contra la persona que se considera que ha comès el delicte, tu treus aquella possibilitat, doncs potser et quedes sense persecució respecte d'un cert tipus de delicte. No?
3: Però centrem-nos ara en com es pot modificar el mètode de selecció de jutges i fiscals i de la seva forma d'escalar. Hi ha diferents models memorístics, aptitudinals, per mèrits professionals... Però què hauria de fer un autòcrata per col·locar jutges de la seva corda en posicions de poder?
7: Els mecanismes de selecció dels òrgans judicials d'un país o de la fiscalia reflecteixen el protagonisme que cada democràcia vol donar a cada poder de l'Estat. M'explico. Parlàvem de la selecció del fiscal general, no? El proposa el govern, el nomena formalment el rei, però el rei no es desmarca mai de la proposta del govern. Això és en el nostre país. És una qüestió de política legislativa que cada democràcia tria. Altres països fan participar el poder legislatiu. A l'Argentina, el govern de torn proposa una persona pel càrrec de fiscal general de l'Estat, allà no hi ha rei, però el fan passar per la cambra legislativa. I la persona que és proposada pel càrrec de fiscal general per part d'un govern ha de sotmetre's a una compareixença parlamentària en la qual ha d'obtenir un aval del poder legislatiu i un aval que em consta que és elevat, és una majoria elevada. És a dir, no qualsevol persona proposada per un govern serà automàticament fiscal general de l'Estat. Hi ha països que fan passar un tràmit parlamentari, que fan participar, fan que el poder legislatiu faci de contrapès i asseguren d'aquesta manera una participació de més poders de l'Estat.
6: Bueno, hi ha coses que són relativament, no, senzilles, com que, és a dir, d'entrada hauries de desplaçar, no, una part d'aquest poder judicial amb, per exemple, obligant a unes determinades jubilacions massives a determinada edat, per exemple, i llavors tu fent entrar tot un seguit de jutges que fossin de la teva corda, que llavors perquè siguin jutges de la teva corda has de buscar, no, un mecanisme pel qual, no, el sistema d'accés estigui controlat per tu i per tant puguis valorar aquells mèrits que a tu t'interessa buscar, no, en aquests perfils. Per tant, doncs, que no siguin proves objectives, sinó que siguin proves més de valoració subjectiva, llavors tu controles els tribunals d'accés, no? Bueno, pots, jo crec que tens molta màniga amb el sistema d'oposició per fer determinades maniobres d'aquest tipus. Jo, evidentment, el que faria seria condicionar moltíssim l'elecció de la cúpula judicial i això, i fer que la cúpula judicial sigui gent absolutament, no, alineada amb el teu plantejament polític i que saps que no exercirava la funció de control del poder. O sigui, al final, el poder judicial està cridat a ser un controlador del poder. Si no tens controlador, doncs molt millor. Per tant, tens dues opcions, o bé el fas desaparèixer o bé fas que sigui amic i, per tant, que estigui, no, del teu costat.
3: També pot ser que canviar aquests models de selecció o estructura del poder judicial no sigui necessari. A vegades, les transicions cap a règims autocràtics han comptat amb la col·laboració directa de bona part dels membres dels tribunals, sense la necessitat d'intervenir-hi.
10: En el cas de Xile, que dèiem, no? Després del cop del 73 de Pinochet, tot el sistema judicial es va posar, diguem, en fila darrere de Pinochet. És a dir, no, el sistema judicial va fallar en el sentit que no només no va defensar de forma activa els drets humans, diguem, la garantia dels drets humans, sinó que, a més, es va adaptar d'una manera molt ràpida a la nova legalitat, no? I això també va passar a Espanya després del 36, perdó, després del 39, a la Guerra Civil.
9: Tenim molts exemples històrics que demostren com és de fàcil canviar les normatives de selecció dels jutges dins d'una democràcia. Dos casos paradigmàtics i actuals són els de Polònia i Hongria. En ambdós països, les raons dels canvis en l'estructura del poder judicial es van dur a terme per modernitzar el sistema i per defensar les polítiques del país. El 2017, la formació Llei i Justícia, coneguda com PIS, de Polònia, va impulsar una jubilació massiva de tots els jutges més grans de 65 anys en el cas dels homes i de 60 anys de les dones, quan l'edat de jubilació abans de la mesura eren de 67 anys, sense diferenciar entre els dos gèneres. Els motius exposats pel partit de dreta populista eren clars: acabar amb la ineficiència del sistema i eliminar qualsevol rastre de l'antic règim comunista en la justícia. La realitat és que molts diuen que el govern polonès volia acabar amb Malgorzata Gersdorf, presidenta del Tribunal Suprem de Polònia, contrària als posicionaments de Llei i Justícia. En aquells moments tenia 65 anys. Escollida el 2014, amb l'antic funcionament, continuaria al lloc 6 anys més, mentre que la nova llei la buscava expulsar de la seva posició. Finalment, la mesura no va ser aprovada perquè el president de Polònia, Andrzej Duda, antic membre de PIS que havia abandonat el partit el 2015, la va vetar i va permetre que la presidenta del Tribunal Suprem es mantingués en el càrrec fins al 2020. Un fet similar va ocórrer a Hongria el 2012, quan Orbán va impulsar un canvi en l'edat de jubilació, rebaixant-la de 70 a 62 anys. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea va declarar que aquesta llei significava una discriminació injustificada per raó d'edat i va posar diverses sancions financeres. El 2018, el Parlament Europeu va fer arribar al Consell Europeu una queixa exhaustiva on s'exposava que hi havia un risc clar de violació dels valors que fomentaven la Unió Europea. Aquests casos, però, no només succeeixen a Europa. El 2018, a les Filipines, el Tribunal Suprem va votar a favor d'expulsar la seva presidenta, Maria Lourdes Sereno, en considerar-la una enemiga del país. La decisió va ser presa després que Sereno votés en contra de propostes governamentals com l'extensió de la llei marcial en illes amb conflictes armats oberts o de permetre enterrar l'antic dictador del país, Ferdinand Marcos, en el cementiri dels herois de Tawi, reservat només per herois nacionals.
3: Hem vist com es poden modificar les estructures existents per fer-les, diguem-ne, més properes al poder. Ara bé, si es considera que aquest camí és massa complicat, molts governs decideixen eliminar-les i substituir-les per una nova institució. Una de més moderna, per dir-ho d'alguna manera. Si no poden canviar el Tribunal Suprem o Constitucional, creen una institució paral·lela, conformada per juristes de la seva corda, i fan que agafi les competències que creuen més importants. Pel que fa a les institucions de magistrats o les juntes judicials, intenten modificar-les o substituir-les per algunes de més oficials i que segueixin la línia oficial del partit. La línia, en el nostre cas, del canvi.
10: En el cas d'Israel, per exemple, no? És a dir, Israel ha tingut una crisi... està tenint una crisi de... no només amb la situació de Gaza, sinó de interna com a sistema polític, democràtic, en què la legitimitat del mateix sistema s'està posant en dubte. No? Però una de les raons per les quals ha passat això és perquè hi ha una pugna entre el Tribunal Suprem i el govern. I el govern ha intentat legislar de manera que intentava tallar les ales als àmbits en els quals el poder judicial li podia esmenar la plana i li podia dir no, fins aquí has arribat. Aleshores, aquest és un conflicte típic de governs democràtics, però que estan virant una mica cap a un autoritarisme i que els fa nosa, evidentment, un poder judicial més o menys independent.
3: D'aquesta forma s'eliminen les diferències entre els tres poders, legislatiu, executiu i judicial, i els tribunals passen a estar lligats de mans i peus pel govern i el Parlament de torn.
8: A ver, idealmente... La justicia es una garantía de la democracia en tanto en cuanto supervisa la actuación del legislativo para que el legislativo cumpla sus propias leyes y el ejecutivo, para que el ejecutivo también condicione la acción de gobierno. Eso es idealmente. Pero en la realidad, claro, en la justicia depende tremendamente del legislativo, del imperio de la ley. Y como consecuencia... El Parlamento puede imponerle un marco jurídico que porque la justicia se vea atada de pies y manos, ¿no? O sea, ahora bien, en cierta forma también con el sistema, si el sistema funcionara a la perfección en cuanto a los tres poderes del Estado, la justicia sería garante de la democracia. Garante de la democracia en el sentido de que no permitiría que los otros poderes pues no cumplieran exactamente con las previsiones legales.
9: De nou veurem com la modificació de les competències dels òrgans judicials actuals en el poder o la creació de noves institucions judicials és habitual en països amb mancances democràtiques en els últims anys. En aquesta ocasió viatgem fins a Israel per observar l'exemple de la reforma judicial que va viure la potència sionista el 2023. La reforma impulsada per Netanyahu i el seu gabinet contemplava diferents canvis. Entre aquests hi havia que la Cort Suprema d'Israel només podia derogar lleis de l'executiu si anaven en contra de la Constitució del país i, per fer-ho, havien de comptar amb el suport de 12 dels 15 jutges de la sala. Per altra banda, la modificació també variava la forma d'escollir els magistrats d'aquesta institució, donant més llocs a l'executiu en el comitè de selecció de jutges de la Cort. Mentre Israel es modificava l'organització ja existent, a Hongria s'apostava per la reestructuració de les institucions judicials. El 2012 es va crear el Consell Nacional de la Justícia en substitució de l'anterior Junta Nacional. D'aquesta manera, es destruïen els òrgans encarregats de la selecció dels principals jutges de les sales, com la del Tribunal Suprem, i se substituïa per una oficina encapçalada per una sola persona. En aquest cas, una persona afí a l'òrbita d'Orbán. Concretament, Tunde Handó, jutgessa i esposa d'un dels creadors del partit Fidesz, Unió Cívica Hongaresa, Josep Zayer. Quina va ser la primera mesura de Handó al capdavant d'aquesta oficina amb capacitat de moure les posicions als jutges d'arreu del país? Doncs si heu pensat malament, ho heu endevinat. Una reestructuració generalitzada dels jutges que es trobaven al capdavant dels principals tribunals d'Hongria.
3: Ara bé, tots aquests canvis en el sistema judicial, la creació de nous organismes, oficines i institucions anticorrupció i antiterrorisme tenen un cost econòmic elevat. Al cap i a la fi es tracta de nous càrrecs d'alta confiança i importància que vols tenir satisfets, nous equips d'investigació que han de comptar amb la més puntera tecnologia. Tot això és molt car, així que molts d'aquests règims, quan es troben en aquesta situació, han d'aplicar mesures d'austeritat allunyades de les seves promeses electorals i de les seves accions. A més, canvis tan sobtats en el paper de les institucions i dels treballadors públics poden resultar molt negatius pel bon funcionament del sistema en general, afectant el benestar de la gent al carrer. Llavors, com es fan aquests canvis en l'administració de forma ordenada?
12: Les institucions són molt delicades. Llavors, si tu vols entrar amb la motosierra, cas Milei o cas Musk, automàticament estàs fent uns desastres incommensurables.
5: Carles Ramió, professor catedràtic en ciències polítiques i expert en gestió pública.
12: Perquè aquí el que requereix una certa reenginyeria, una certa racionalització o una certa reforma que legítimament i políticament podria estar ben argumentada, inclús moltes ocasions podria ser necessària, implica una cirurgia molt fina i un procés que efectivament necessàriament és lent per respecte a les institucions. Perquè si vas ràpid i ho fas de forma indiscriminada, llavors literalment t'estàs carregant l'administració. Aquí s'ha de definir aquesta lluita que hi ha ara contra la burocràcia. Jo sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les emissions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que veu que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia.
9: A vegades aquests canvis en l'administració venen acompanyats de danys col·laterals. Aquests majoritàriament solen ser econòmics. Etapes de crisi per la manca de confiança dels mercats internacionals, l'augment de la despesa nacional, etc. Un cas extrem d'això va passar a Tunísia el 2024, amb els canvis en l'estructura del país de Kais Saied, president de la República. Les reformes del país, amb una Constitució que donava més poders al president, va fer empitjorar la seva economia, que ja de per si era molt dèbil. Per solucionar-ho, el líder africà va acabar amb la independència del Banc Central de la Nació i va ordenar a aquest que aprovés un crèdit de 2 bilions de dòlars als òrgans encarregats de la tresoreria del país per evitar la fallida econòmica. Això estava prohibit des del 2016, després de veure l'impacte negatiu en l'economia que tenia a la llarga. I aquesta decisió va significar la pèrdua de la independència d'una institució més de Tunísia.
3: Repassem totes les peces del trencaclosques. Quan un règim té l'oposició controlada per les oficines creades per perseguir l'oposició, el poder judicial captat gràcies a la creació de nous òrgans o la modificació dels actuals i pot controlar tot el relat penal, sembla que ja ho té tot sota el seu control. Però queda un últim punt. Si un partit vol acabar amb la democràcia, ha d'assegurar-se que, passi el que passi, sempre guanyarà les eleccions. De fet, alguns politòlegs creuen que una democràcia es trenca quan un partit no accepta la derrota en un sistema just o quan no pot ser derrotat.
13: Per exemple, les definicions minimalistes consideren les democràcies com, en certa manera, règims binaris.
5: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
13: Famosa definició del politòleg Adam Jaworski, que ens diria doncs, que una democràcia és aquell sistema on es respecten uns certs drets i els règims poden perdre les eleccions. És a dir, qui governa pot perdre les eleccions i tothom accepta els resultats.
3: Tenint això en compte, els règims autocràtics poden prendre dos camins. El primer seria no modificar el sistema electoral i, encara que fracassin les eleccions, negar la derrota, assenyalant els resultats com fruit d'un frau i mantenint-se en el poder. L'altra versió és acabar amb les garanties democràtiques i els òrgans electorals que existeixen en democràcia. Pot ser amb un nomenament de nous càrrecs d'aquestes institucions o afegint-hi un nou nom. És igual. L'important en aquests instants és definir les regles del joc. No només estem parlant de no ser gaire transparents a l'hora de comptar els vots finals, sinó d'avançar-se a aquests fets i prohibir a certs partits o candidats en nom de la seguretat nacional o de les garanties democràtiques. Al final, la clau és la seguretat. Si vols acabar del tot amb la democràcia, has de garantir que les eleccions només puguin tenir un sol resultat: la victòria del teu partit, la victòria del canvi.
14: Si no es pot canviar el que duen, perquè l'oposició no té cap possibilitat de guanyar eleccions, com passa, per exemple, a Rússia, i molt probablement ara a Hongria, tot i que l'oposició ha guanyat eleccions a un altre nivell, no a nivell nacional, però a nivell de l'alcaldia de Budapest, guanya eleccions.
5: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
14: Val? Quan ja estem aquí, quan estem on l'oposició en realitat no és una oposició real al govern, estem ja en el terreny de les autocràcies competitives.
9: Recollint el que hem vist, és el moment de posar noms als règims descrits i a la seva intervenció en el sistema electoral del país. Un dels casos més mediàtics i més denunciats pels mitjans en els últims anys és el de Veneçuela. Perquè ens fem una idea de com funciona la repressió electoral en aquest país, podem anar enrere fins al 2020. Al juny d'aquell any, encara amb la pandèmia de la Covid-19 en un dels moments més àlgids, el Tribunal Suprem del país va anomenar els nous membres de l'òrgan electoral més important del país, que s'encarregaria de vigilar el bon funcionament de les eleccions d'aquell mateix any. L'escollida, Indra Alfonso, una jutgessa propera al règim de Maduro i que, segons l'oposició, havia estat escollida per assegurar la victòria del líder socialista. Els resultats parlen per si sols. Majoria absoluta del gran polo patriótico Simón Bolívar de Maduro i el rebuig dels resultats per part de l'oposició i de bona part de la comunitat internacional. No marxem de Llatinoamèrica perquè analitzarem un altre exemple paradigmàtic. Parlem de Nicaragua i de les seves eleccions presidencials del 2021. En aquest cas, l'oposició no es va poder presentar als comicis, ja que el Consell Suprem Electoral va impedir que la candidatura d'Alianza Ciudadanos por la Libertad competís contra el president del país, Daniel Ortega. La justificació donada pel Consell perquè Alianza Ciudadanos no es pogués presentar va ser que la seva representant legal, Kitty Monterrey, tenia doble nacionalitat, estatunidenca i nicaragüenca. Segons el tribunal, l'obtenció de la seva nacionalitat havia estat feta de forma fraudulenta, actuant de forma flagrant contra els drets del poble a la independència, la sobirania i autodeterminació. Ja us podeu imaginar els resultats. Daniel Ortega va aconseguir 75 dels 90 diputats de l'Assemblea Nacional i va revalidar la seva majoria absoluta per poder continuar ampliant la seva obra de govern sense que res ni ningú li pogués fer ombra.
3: Amb l'oposició controlada, el poder judicial desfet i les eleccions totalment desfigurades, l'obra està completa. La fi de la democràcia passaria a ser un fet com ha succeït en molts dels països que hem posat com a exemples al llarg d'aquest podcast. Els petits canvis, aquells que llegim en algun titular per les xarxes o que escoltem per la ràdio de camí a la feina, poden no ser tan petits. Aquelles notícies insignificants que escoltem en format ràpid dins dels informatius són les que poden portar a destruir la democràcia.

0: Bon dia.
1: Bon dia, què porta el diari avui?
0: Em sembla que han canviat alguna cosa sobre les eleccions, o jo què sé.
1: El Consell Nacional de Justícia nomena un nou govern al Consell Electoral. Ves per on, ara que hi ha eleccions.
2: I sense passar pel Parlament? Aquesta és la cirereta per aconseguir el canvi, líder. Has pres el control del Consell Electoral. No t'arribes a imaginar el que comporta això. Ja ho veuràs. Opositors inhabilitats, vetos a partits... Tot allò que et faci nosa desapareixerà. Ara tu escrius les normes de tot el sistema. Aquí acaba la meva feina. Hem arribat al control absolut de la democràcia.
3: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu. Alba Bru, Carlos Bueno, Daniel García, Martí Pernia, Roger Polo, Àngela Reyes, Oriol de Marcos i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Montserrat Tura, Benet Salelles, Alexandra García, Pasqual Ortuño, Joan Josep Baibé, Montserrat Nebrera, Carles Ramió, Toni Rodon i Anna Sofia Cardenal. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: t'ha agradat aquest podcast, recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ni mama ni momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 5:45 de la tarda al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.
2: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
3: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 714, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Després del naixement del Centre Excursionista de Catalunya, el moviment excursionista es va estendre ràpidament arreu del país. A finals del segle XIX i a principis del segle XX, aparegueren nous centres excursionistes a Terrassa, Lleida i moltes altres poblacions, mentre nombrosos ateneus i centres culturals incorporaven seccions dedicades a l'excursionisme. Mentrestant, noms com Jacint Verdaguer, qui amb el seu poema èpic Canigó obria una etapa que podríem dir literatura de muntanya, mossèn Jaume Olivera, César August Torres, Artur Osona i d'altres donaren l'empenta que inicià el muntanyisme a casa nostra. Un a un, tots els grans cims del Pirineu es van anar conquerint, molts d'ells avançant-se als pirineistes francesos. Gent com en Ramon Arabia, qui va realitzar la tercera ascensió absoluta al Mont Perdut l'any 1880, en són un exemple. L'afició a l'altra muntanya, promoguda per en Juli Soler i Santaló i mossèn Jaume Oliveres, qui pot ser considerat el primer autèntic escalador català, troba, per fi, en la figura de Lluís Estassen, a partir del 1919, l'apòstol de l'escalada alpina a casa nostra. El descobriment del Pedraforca com a escola d'escalada alpina per excel·lència va marcar una fita pels muntanyencs catalans, que ja havien començat a grimpar per Montserrat, convertint les seves agulles en la que, amb els anys, esdevindria una de les escoles d'escalada acrobàtica més reputades del món. L'objectiu d'escaladors com Estassen, Guilera, Puntes, Vila, Oliveres i d'altres es va centrar en l'impressionant cara nord del Pedraforca, el Pedra, com el coneixem actualment. I així, l'any 1922, la cordada formada per Estassen, Domènec, Feliu, Jiménez, Puntes i Navarro van obrir la que seria la primera via directa al Pollegó Superior per la cara nord, la Grallera. A partir d'aquí es va obrir la veda i el juny de 1928 en Lluís Estassen, en Josep Puntes, en Jofre Vila i en Josep Rovira obriren una agosarada vira per l'imponent esperó nord que forma el pic central, el Calderer, el segon cim més alt del Pedraforca, la via Estassen. Un altre cim secundari, el Gat, va ser escalat per la seva cara nord pel setembre de 1935. Francesc Homedes, Bernat Buixeda i Ramon Albareda assoliren les agulles que per la seva forma donen nom al lloc, el Gat, i que estan situades enmig de la bretxa que separa els pics del Calderer dels Cabirols. Dissortadament, l'Homedes va morir dalt del cim, fulminat per un llamp. La via Homedes al Gat és una de les clàssiques de la cara nord del Pedra. Però no ens quedem aquí. Les campanyes pel Pirineu dutes a terme per mossèn Jaume Oliveres i el seu guia, Josep Saió, el qual va morir enxampat per un llamp juntament amb l'alemany Adolf Blas, mentre eren al pas de Mahoma baixant del cim en plena tempesta, mossèn Jaume va ser dels primers en conquerir els encantats. El 1911, en què va escalar en solitari l'encantat petit per la paret i la cresta nord-est. També va ser el precursor de la travessa Matagalls-Montserrat, excursió que va realitzar el 1904 amb un altre capellà amic seu, i que el Club Excursionista de Gràcia va rememorant cada any des del 1972. Es tracta d'una prova no competitiva i d'alta participació, tanta que ara cal sortir de Collformic. La prova, com he dit, no és competitiva, però hi ha classificació no oficial i es coneixen els temps i tal. Però la història del muntanyisme català no es pot entendre sense els refugis. Van ser molt més que uns llocs on passar la nit. Van esdevenir punts de trobada, centres d'activitat i autèntiques escoles de muntanya. La setmana vinent en parlarem.
1: Pals i botes. L'agenda.
3: El dijous dia 10, el grup Extrem té programada una matinal de Pallejar al Puig de l'Àliga. Amb els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Per més informació, la web del club, com sempre. El divendres 11, activitat per tothom. Es realitzarà l'ofrena floral a Rafael de Casanova. A les 12 hores, el Club Muntanyenc Mollet participarà en l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya i l'ofrena floral en l'estàtua de Rafael de Casanova situada a l'Avinguda Rafael de Casanova.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
4: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
5: Tastets de llengua.
6: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula doblegar. Doblegar és fer que una part d'un objecte flexible vingui a aplicar-se sobre l'altra part de manera que resti totalment o parcialment doblat. Era una roba tan encarcarada que gairebé no es podia doblegar. O doblegar un full pel mig. Doblegar l'esquena, però, és llagotejar algú, adular, mostrar-se servil, humiliar-se. Sempre ha de doblegar l'esquena per aconseguir favors. Doblegar l'esquena també vol dir treballar, emprar-se físicament amb un esforç sostingut a l'execució d'alguna cosa. No el planyis com si fos una criatura. Fes-lo treballar, que ja té edat de doblegar l'esquena, com tots nosaltres. Oh, aquest noi és un gandul. No hi ha manera de fer-li doblegar l'esquena. Doblegar-hi el coll, en canvi, és resignar-se a alguna cosa, prendre-la amb conformitat. En Martí, davant l'enuig del seu pare, va haver de doblegar-hi el coll. Haver doblegat tants o tants anys és haver-los complerts. I haver doblegat una feina és haver-la feta. I vosaltres, doblegueu gaire l'os de l'esquena o sou més dels goigs de bresca? Us dic els goigs de bresca. Santa mantra gloriosa, guardar-nos de treballar. Tinc un os a l'esquena que no puc pas doblegar. El dilluns no n'és pas dia. El dimarts, per descansar. El dimecres, per anar fora. El dijous, per reposar. El divendres, passar comptes. El dissabte, anar a cobrar. El diumenge no es fa el niu. No és dia per treballar. Santa mandra gloriosa, guardeu-nos de treballar. Aquesta oració amb les seves variants és la variant sardana dels goigs de bresca. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha acordat aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'expresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat arriba un dia abans de celebrar-se la Diada de Catalunya, gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny també de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden a la ciutadania a tornar a omplir els carrers. Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema «Hi soc, hi som, pel present, pel futur, independència». I el CNI, la Guàrdia Civil, van advertir al govern espanyol i al Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats fets públics. Ahir la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. I pel que fa a les pluges de les

0: Darreres hores, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 441 trucades que han generat 362 incidents arreu de Catalunya. Segons el balanç definitiu del CAT 112, el 76% de les trucades s'han concentrat a la demarcació de Barcelona. Les comarques amb més avisos han estat el Barcelonès, amb 156 trucades, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf i el Baix Penedès. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès deixa un carril tallat sentit Girona, un altre a la Nacional 340 al Vendrell, deixa la via tallada en els dos sentits de la marxa i també hi ha diverses averies, una a la C32 a Alella i dues més a l'AP7, una a Salt i una altra a Sant Sadurní d'Anoia, totes tres que deixen un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, queda aturada la circulació de trens de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar i ja s'ha restablert la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ha estat interrompuda per una incidència. I dos homes han quedat ferits, un d'ells crític, en l'incendi d'un habitatge a Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís passats 10:45 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble. Els efectius del cos van extraure un home que es trobava a l'interior i en paral·lel el SEM va activar també 3 ambulàncies i va traslladar 2 persones afectades a centres hospitalaris. Es tracta d'un home en estat crític que el van portar a l'Hospital Moisés Broggi i un en estat lleu que va estar, en aquest cas, al de Tremp.
1: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
0: Conxita Granger Veleta.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
2: Matrícula.
0: 62.480.

0: Capítol 3. Conxita Granger Veleta. El far.
1: Les Veleta estan separades. La cosina Maria l'han traslladada a Ravensbrück. La Conxita i la tia Elvira, encara juntes, són a bord d'una barcassa que travessa Berlín pel riu Spree. Els nazis les condueixen al camp de concentració de Sachsenhausen, a 30 quilòmetres a la perifèria de Berlín. Va ser una data que la Conxita no oblidarà mai, com ens explica el Josep Calvet, el cap de continguts del Memorial Democràtic i biògraf oficial de la Conxita Granger Veleta.
2: El trasllat es va produir al voltant del 14 d'abril de 1945. La Conxita sempre va mantenir aquest record, perquè, curiosament, doncs, el dia de la proclamació de la Segona República i alguna de les dones que eren amb ella, doncs, va ser un dia que tenien molt, molt present. Va ser llavors com van atravessar Berlín, la capital ja sota els bombardejos, estava molt destruïda, segons el propi testimoniatge de la Conxita, i portades a un altre camp de concentració, a les afores de Berlín, a Sachsenhausen, al municipi o a la població d'Oranienburg.
3: El camp d'Oranienburg també ha estat bombardejat. Està ple de forats, muntanyes de terra i barraques destruïdes. La Conxita i la seva tia són obligades a sortir en un comando a un camp proper.
1: És la veu de la Conxita. L'escoltarem per primer cop en un podcast gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anny Rieu, Noemí Riudor i Ignasi Ros.
4: I després ens fan entrar en un petit comando anomenat Kopeni, que es troba a l'altra banda de Berlín.
3: Allà les obliguen a cavar trinxeres amb pic i pala, així com fortificacions per a l'artilleria, amb l'objectiu de defensar Berlín. Pesa 30 quilos. La fam és insuportable, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Un dia que estaven cavant, va arribar un avió ple de verdures podrides que van llançar en aquest forat. Aquell dia, la gana va fer que totes es llancessin al damunt per menjar alguna cosa, però els alemanys van disparar amb ferotgia. La Conxita sentia les bales, li passaven fregant el cos, deia que sentia el vent de la bala i va veure morir totes les seves companyes, o gairebé totes.
3: I la Conxita torna a salvar-se miraculosament.
5: Veient el final del seu imperi, Himmler va ordenar l'evacuació dels camps i el comandant de Ravensbrück, Fritz Suren, va fer sortir les dones que encara quedaven en vida i en condicions de caminar. Els americans avançaven pel front oest, els russos per l'est.
2: Els bombardejos van continuar, van ser cada cop més intensos i llavors va ser quan els SS, les autoritats alemanyes, doncs van decidir que emprenguessin aquesta marxa de la mort, que es coneix com marxa de mort, començar a caminar per fugir dels bombardejos en direcció al nord d'Alemanya.
3: Entre el 21 i el 22 d'abril de 1945, els nazis inicien l'evacuació del camp de concentració de Sachsenhausen, situat als afores de la ciutat d'Oranienburg. La marxa forçada s'organitza en dues columnes de deportats.
4: No sé quin dia van marxar ni amb quina columna. Els que van fer aquesta evacuació ens anomenem Saxo. Tu ets Saxo? Sí, jo també sóc Saxo. Això vol dir de Sachsenhausen.
6: Tu ets Saxo? Oui, moi aussi, je suis Saxo. Ça veut dire Sachsenhausen.
1: Els nazis no volen que els aliats descobreixin l'horror que han deixat enrere. Intenten esborrar qualsevol prova de la barbàrie. Per això ordenen evacuar els presoners. Els SS no mostren cap pietat. Qui no pot seguir el ritme, cau. Un tret al cap i el cos el deixen abandonat als fossats alemanys.
2: Caminaven per la neu, sense menjar, i una cosa també molt important a recalcar, la solidaritat que hi havia entre elles. Les que encara tenien forces ajudaven les més febles.
6: C'est le plus beau souvenir de fraternité.
4: Aquell és, per mi, el record més bonic de fraternitat. Entre les més joves, ens van fer la promesa que cap de les nostres companyes quedaria als fossats alemanys. I ens vam ajudar molt, de debò. Les que eren més grans, les que gairebé ja no podien caminar, les sosteníem com podíem camí de Belhof.
6: Au bois de Belhof.
2: En un moment determinat, en un bosc de la població de Belhof, doncs vam fer nit sota uns arbres, sota uns avets.
4: Així, pas a pas, vam arribar fins al bosc de Belhof, a prop de la ciutat de Krivitz. Quan hi vam arribar, nevava fort, feia molt mal temps. Estàvem mortes de fam i de cansament.
2: Van començar a fusellar algunes membres d'aquesta marxa de la mort. Ella i les seves companyes van tenir sort que estaven en una zona que els nazis no van detectar, i van poder sobreviure amb aquest afusellament massiu. Era el 3 de maig de 1945, ja portaven 12 dies de marxa de la mort.
4: Allà vam veure uns avets enormes. Ens vam ajuntar per grups i ens vam posar sota les branques per protegir-nos de la neu. Ens vam arraulir com vam poder i, de seguida, amb el cansament que duíem, vam caure adormides. Durant la nit vam sentir una ràfaga de trets, un soroll d'armes que ens va despertar de cop. Estàvem amb un grup de dones més grans. Érem 5 noies joves, jo tenia 19 anys, i les altres devien tenir entre 20 i 23. Les dones grans, que podrien haver estat les nostres mares, ens deien: no us mogueu, vosaltres, les joves. Estan disparant. No parleu, no feu soroll. Esperem a veure què passa. Ens vam tornar a dormir en aquell silenci tan pesant. Quan es va fer de dia, tot continuava en silenci. Llavors vam decidir sortir de sota les branques dels avets. Quan vam sortir, vam veure que els SS havien desaparegut. Ens havien abandonat. Però abans d'anar-se'n, havíem metrallat tota la columna que havia quedat a l'exterior, fora de les branques. Vam haver de passar per damunt dels cossos dels homes i de d'altres dones que havien estat assassinats.
2: L'Alvira, la tia de la Conxita, no va poder continuar aquesta marxa de la mort.
6: A un moment donat, pendant la marxa, ella va fer la marxa.
4: Un vespre vam arribar a unes quadres on ens van fer passar la nit abans de reprendre la marxa amb els alemanys. L'endemà al matí, la meva tia em va dir: no puc caminar més. I jo li vaig respondre: però t'adones del que dius? Et fotran un tret al cap. Li vaig dir que l'ajudaríem. Però ella em va contestar: escolta, som 5, com jo, que ja no podem més. Ens refugiarem dins aquell paller. Ens amagarem allà i ja veurem què passa. I vaig haver de deixar-la allà.
1: La Conxita segueix caminant, juntament amb les 21 dones que queden. Es prometen ajudar-se fins al final. Quan una defalleix, l'altra la recolza amb el seu braç. Saben que el final s'atansa i repeteixen que han de resistir.
4: Hem de sortir del bosc i buscar menjar, vam dir. Els grups d'homes, que també s'havien amagat sota els avets, ens van ajudar a nosaltres i vam sortir del bosc. Davant hi havia un prat que pujava suaument i al capdamunt una granja. Vam pensar: allà sí que hi trobarem menjar. I vam començar a pujar. De sobte, vam sentir un gran soroll darrere nostre. Ens vam girar i vam veure els tancs russos amb aquelles grans estrelles vermelles. Al principi no vam entendre què passava, però després vam saber-ho. Eren els nostres alliberadors.
2: Van sortosament prendre contacte amb unitats militars soviètics, que van quedar totalment sorpresos del panorama que van veure, de trobar aquelles dones fatigades, aquelles cunetes de la carretera plenes de cadàvers, portaven encara la roba del camp, l'uniforme a ratlles, etc. Va ser llavors quan la Conxita es va desprendre de l'uniforme a ratlles, el va cremar, perquè estava també plena de polls, i els hi van donar roba de soldat, roba d'home. I aquesta roba, amb aquesta roba va arribar a França, va arribar a París posteriorment.
3: Les alliberen els russos i els donen roba i també unes llaunes per menjar, però no tenen cap eina per obrir-les.
4: Ens vam trobar amb un grup de presoners de guerra i ens van dir: tenim els estris per obrir les llaunes, però en l'estat que teniu l'estómac i els budells, completament doblegats per la fam, arrugats, enganxats, si teniu tanta gana i us ho empasseu tot de cop, morireu. Així que vam decidir posar el nom a la llauna i menjar en petites quantitats, com si fóssim nadons. Es van comportar com pares amb nosaltres.
6: Se son comporté com de père avec nous.
2: Bé, aquestes tropes soviètiques que va trobar la Conxita en el moment de que van ser alliberades d'aquesta marxa de la mort, en les quals hi havia algun oficial que parlava castellà i van poder intercanviar algunes paraules, encara que la Conxita s'expressava en francès, però també coneixia el castellà, van portar aquest grup de portades davant les tropes nord-americanes, que es van encarregar d'organitzar la seva repatriació a França. La repatriació va ser en camions, van travessar Holanda, van travessar Bèlgica, fins a arribar a Lille, i al nord de França.
3: Recordem que les Veleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita estan separades. La Conxita no sap res de la Maria des de Berlín, quan els nazis se l'han emportat a Ravensbrück. Tampoc sap si la tia Elvira és viva o morta. Extenuada, no ha pogut continuar caminant sobre la neu i s'ha amagat en un paller amb altres 5 dones que, com ella, no tenien força per seguir endavant. Però l'Elvira sobreviu.
6: Ma tante, je l'ai retrouvée quand on a été...
4: I em vaig retrobar amb la meva tia. Quan l'exèrcit americà ens va portar a un refugi mèdic, una companya em va dir: crec que la teva àvia és a baix. Però no era la meva àvia, era la meva tia. Vaig baixar i la vaig trobar. Ella havia estat alliberada pels nord-americans, mentre que jo vaig ser pels russos.
1: El retrobament és un impacte emocional molt fort per a totes dues. I encara més, arribar juntes a França.
4: La nostra alegria va ser veure finalment França. Ens vam quedar uns dies i allà vam trobar molts malalts de tuberculosi. Les que estàvem una mica millor vam ser repatriades a París, a l'hotel Lutetia, que era el centre de recepció per a presoners de guerra i deportats. Allà ens van acollir per fer els primers passos de tornada. Atenció mèdica, cures bàsiques i suport.
2: Conxita explica doncs, que l'organització era molt important, estava tot previst, totes les visites mèdiques, el menjar, etc., perquè no tinguéssim problemes també amb l'estómac. I va tornar, com s'ha dit abans, amb roba d'home que li havien donat els soldats en el moment de l'alliberament.
4: Fins a mitjans de juny vam romandre a París. Després vaig tornar a Tolosa amb un grup petit de 5 deportades, totes resistents. En arribar a l'estació de Tolosa, van cridar el meu nom per megafonia. Si la senyoreta Granger és en aquest tren, es prega que es presenti al despatx del cap d'estació. La Graciés em va avisar: et criden. I em va venir a buscar amb el meu oncle. Els meus oncles em van criar a Tolosa.
1: Es retroben amb la família, però falta una de les tres Veleta, la cosina Maria.
2: En aquell moment no coneixien Conxita, l'Elvira, la destinació de la seva cosina, la Maria. No sabien que havia estat amb ella el moment en què va deixar el comando de treball. Van anar a Toulouse. A Toulouse doncs, esperava la família. Van estar uns dies també descansant, fins que va rebre un telegrama que la seva cosina Maria estava enterrada a un hospital de París en un estat greu.
1: Quan arriba el telegrama, les Veleta agafen el primer tren cap a París. Quan veuen la Maria, no la reconeixen. És un xoc terrible. Només és pell i ossos. Un esquelet vivent. La cara, literalment, és una calavera. Quan separen la Maria de les Veleta, se l'enduen primer a Ravensbrück i després la traslladen a Bergen-Belsen en un intent dels nazis de no deixar rastre de la barbàrie. Al camp de Bergen-Belsen, entre muntanyes de cadàvers, es declara una epidèmia de tifus. La Maria havia begut aigua contaminada. Ha arribat a l'hospital de París en avió, però ja no poden fer res per salvar-li la vida. No li queda carn ni per posar-hi la injecció. Malgrat el seu estat, la Maria encara està lúcida.
6: Ma cosina non, elle est morte.
4: La meva cosina és morta. Ella ha mort. La van repatriar en avió des d'un altre camp, Bergen-Belsen, però va morir en arribar a París. No va tenir temps d'arribar a casa.
6: Elle est morte en arrivant a París. Elle n'a pas eu le temps d'arriver ni chez elle ni de rien.
3: La Maria ja no torna a veure els seus fills, ni el seu marit deportat a Mauthausen, que ni tan sols sap que la Maria també ha estat deportada. Després de tot aquell horror i de perdre la seva cosina, que ella considera la seva germana, la Conxita triga anys a refer-se. Durant molt de temps se sent com si no formés part de la terra.
6: I tornar a poder prendre la vida civil normal. És això que era el més difícil. Jo els primers dies que estava a Toulouse no volia sortir sola, tenia por. Perquè em semblava sempre que tenia un soldat SS darrere meu amb l'arma. Ja veus que... Esclar, tenia encara 90 anys. Era el traumatisme que portàvem d'allà.
3: És un pes que arrosseguen per sempre i mai, mai obliden les companyes que no sobreviuen. Les honoren amb la memòria i el record.
6: I alors, nous, les survivantes...
4: Les supervivents van fer un jurament, recordar sempre les nostres companyes. Les cendres del crematori de Ravensbrück van ser abocades al llac del mateix camp. Van tirar-hi roques perquè la vegetació no hi creixia. El terra estava massa carregat de cendres cremades, les restes de tantes companyes nostres. A les aigües del llac hi veia les seves cares. Les cendres són allà i hi tornem per fer memòria.
6: Et on y revient pour le souvenir.
1: Una memòria que la Conxita va mantenir ben viva des del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, com explica el Saúl López Rey, tècnic del museu.
7: Conxita Ramos es una de las grandes colaboradoras con este museo a través de varios testimonios que han sido registrados, participaciones in situ con escolares que duraron bastante años. Y hasta 2014, 5 años antes de su muerte, ella colaboró activamente con el museo.
1: I és en aquest mateix museu, el Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, on la Conxita Granja va fer divulgació i altaveu de tot el que va viure a Ravensbrück, que la periodista Montserrat Llor la va poder entrevistar.
5: Ho fa com una mena de divulgació perquè els joves, les futures generacions, sàpiguen d'on ve l'arrel del mal, què ha passat i evitar que tornin a caure amb això.
6: Alors, c'est pour ça que je leur dis aux jeunes.
4: Per això ho dic als joves. Vull que sàpiguen què va ser el nazisme, perquè els joves tenen el futur al davant. Nosaltres ja hem acabat. El futur ens queda enrere. Però vull que els joves siguin conscients, perquè estiguin alerta davant del que pot tornar a passar. Que sàpiguen què va ser el nazisme.
1: Per la seva participació a la resistència i pel seu esforç de divulgació, la Conxita rep nombrosos reconeixements. El govern francès la reconeix com a sergent, condecorada amb la Legió d'Honor i la Medalla de la Resistència.
3: En canvi, la seva figura a Catalunya passa desapercebuda i no és fins el 2019 quan l'Ajuntament de la Torre de Cabdella i la Generalitat de Catalunya li reten el primer homenatge. El 2025, la Generalitat de Catalunya commemora el centenari del naixement de la Conxita amb l'any Granger, una figura que esdevé un far, com destaca el conseller de Justícia Ramon Espadaler.
8: Conxita Granger, en el fons, és com un far, sobretot pel jovent d'avui. És una persona que pren decisions que li comporten molt patiment a la vida, molt madures, en una edat molt jove. I en un moment de desorientació que es dona amb el jovent, que pensa que la democràcia ens ha vingut regalada i que això dels règims autoritaris, tampoc no passa res, una figura com Granger és un far que il·lumina i que ajuda.
1: El far de la Conxita, que l'ajuda a recuperar l'equilibri, és un altre resistent, el Josep Ramos, amb qui es casa el Nadal de 1946. La Conxita Granger Veleta, la nebuda, serà coneguda a França com Conxita Ramos.
6: I amb el meu marit ens havíem conegut quan la resistència estava amb la tercera brigada dels guerrillers, al Col du Pi, es diu. Col du Pi a Riege. I com que jo era agent de liaison, ens coneixíem, però només de vista. No sabíem ni el nom ni res. Només sabíem que ells li deien Peque. Li deien el Peque, perquè era el més jove. I li deien el Peque. Li ha quedat el nom de Peque. I després, quan jo vaig tornar d'Alemanya, un dia ens vam trobar als carrers d'aquí de Toulouse i jo et conec i en francès i jo també et conec, vam buscar d'on ens coneixíem i ho vam trobar i després ens vam casar, un any després ens casàvem.
1: El 1947 neix el primer fill, que malauradament mor d'un infart amb només 42 anys. El 1954 té el segon. La Conxita gaudirà de nets i de besnets. Mor el 27 d'agost de 2019 a Tolosa de Llenguadoc. Tenia 94 anys. És l'última supervivent catalana dels camps nazis.
4: Quan torno el pensament enrere sempre em dic: després del que hem viscut no cal desesperar, estem junts i vius, ja trobarem la solució. Els que hem viscut tanta tragèdia ens tornem filòsofs i optimistes.
9: Nom:
4: Conxita Granger Veleta.
9: Data:
4: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
9: Situació:
4: alliberada.

0: veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol hem sentit la veu de la Conxita Granger per primer cop en un podcast gràcies a la conversa enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Anir Rieu i Noemí Riudor i per l'entrevista de la periodista Montserrat Llor.
2: I hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, i de la Montserrat Llor, periodista i autora del llibre Vivos en el Averno Nazi.
1: També hi han participat Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones. Carme Rey Granger, neboda de Conxita Granger i vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück. Gavi Granger, neboda de la Conxita Granger. Arnau Granger, nebotnet. Eva Perisé, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella. Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i Resistència de Tolosa. I el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler.
2: I amb les veus d'Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
1: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docuseria inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors.
1: Amb Pili García a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroi i la Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades i amb la música als crèdits de l'Art Jazz Band del Ferràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
5: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. José Manuel Hernández, alumne de l'Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès, ha estat distingit amb un dels premis extraordinaris de batxillerat corresponents al curs 2025-2026. El guardó reconeix l'excel·lència acadèmica, l'esforç i la trajectòria dels estudiants durant els dos cursos de batxillerat. En referència a aquest examen, en José Manuel ha admès que no s'esperava aquest bon resultat.
1: No, sí, va estar bastant inesperat perquè quan vam sortir de l'examen, clar, jo vaig fer la meva redacció, però cadascun l'havia fet des d'un punt de vista diferent, amb una estructura diferent, i com tampoc no tenia gaire clars els criteris de correcció, vaig pensar, bueno, pues he vingut aquí a fer l'examen, s'ha presentat moltíssima gent i amb pocs premis no m'esperava res, no va ser fins les notes que em va vindre la sorpresa de dir, hòstia, que hi ha moltes probabilitats que em donin aquest premi de batxillerat.
0: En aquesta edició dels Premis Extraordinaris de Batxillerat hi han participat 327 estudiants de Catalunya i Hernández és l'únic estudiant del Vallès Oriental que ha obtingut aquest reconeixement, que enguany han rebut un total de 48 alumnes de tot Catalunya. I per altra banda us informem que després de l'estiu les reserves de sang disminueixen amb les vacances. Molta gent desconnecta de la rutina i donar sang i plasma queda en segon pla. És per aquest motiu que l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i el Banc de Sang i Teixits reprenen la seva col·laboració amb l'organització d'una nova campanya de donació de sang i també de plasma. Serà aquest dissabte, dia 12 de setembre, que el Mercat Vell acollirà la iniciativa amb l'objectiu de garantir unes reserves de sang estables i suficients per als hospitals. A hores d'ara ja han reservat la seva plaça 75 persones per les donacions de sang i de plasma. Únicament queden disponible la franja horària de les 12 del matí i també de 7:15 de la tarda. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a 6:00 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a 10:00 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: No hi ha distància, és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 2:15 del migdia al 96.3 de la FM.
3: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a 7:00 de la tarda i en redifusió els diumenges a 8:00 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema «Hi soc, hi som, pel present i pel futur, independència». A Barcelona la mobilització començarà a les 5 de la tarda. I, de fet, el Tribunal de Comptes podria aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. I Trànsit preveu la sortida d'uns 500.050 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos també desplegaran més de 1.600 efectius i 1.100 controls amb mesures especials de regulació a les vies més congestionades. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès deixa un carril tallat sentit Girona. Un altre, la Nacional 340 al Vendrell, talla la via en els dos sentits de la marxa. Un altre accident, en aquest cas a la C32 a Viladecans, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona i a banda hi ha avaries que també compliquen la circulació. Una a la C32 a Alella, una altra a la B40 a Abrera, una a l'AP7 a Sant Cugat i una altra també a l'AP7, en aquest cas a Santa Perpètua de Mogoda. I pel que fa al servei ferroviari, aturada encara la circulació de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera, i també s'ha restablert la

0: circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ha estat aturada per una incidència. I dos homes han quedat ferits, un d'ells crítics, en l'incendi d'un habitatge a Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís ahir passats a 11:15 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble i van extreure un home que es trobava a l'interior. En paral·lel, el SEM també va atendre dues persones afectades a centres hospitalaris. Es tracta d'un home en estat crític que van portar a l'Hospital Moisés Brogi i un altre en estat lleu que el van dur al de Tremp. I pel que fa a les pluges, les darreres hores el telèfon d'emergències ha rebut 441 trucades que han generat 362 incidents arreu de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

música. Només música a Music Calaix.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Mollet commemorarà un any més la Diada de Catalunya demà 11 de setembre al monument de Rafael Casanova, situat a l'avinguda que porta el mateix nom, s'omplirà de flors en la tradicional ofrena floral. L'acte començarà a les 12 del migdia i comptarà amb la participació d'una setantena d'entitats de la ciutat. Com és habitual, la hissada de la bandera anirà a càrrec de l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, que en aquesta ocasió estarà acompanyada per Berta Díez i Kaila Fajardo, campiones de Catalunya de marxa sub-12 del Club Atlètic Mollet. I com apuntàvem, demà se celebra la Diada de Catalunya, però aquesta nit Mollet ja comença a escalfar motors. La vigília de la Diada Nacional de Catalunya tornarà a omplir els carrers de llum i reivindicació amb la tradicional marxa de torxes per la independència que un any més organitza la CUP. L'acte tindrà lloc avui dijous a partir de les 10 de la nit. Xus Carrasco, membre de la CUP, ha reivindicat la importància de l'acte de mantenir la flama encesa en una jornada reivindicativa, però també festiva.
1: Mantenir la flama encesa, doncs, per reclamar la llibertat del nostre poble. Un acte reivindicatiu, però també festiu i amb un caràcter simbòlic de doncs, que encara queden moltes coses per guanyar com a poble de comunicació i que, per tant, doncs, la lluita continua i l'esperit i la gana de seguir avançant per la llibertat del nostre poble doncs, continuen vives, no?
0: L'acte començarà a la plaça Prat de la Riba, on es farà la lectura del manifest. Serà el punt de partida d'una marxa que, amb les torxes enceses, recorrerà els carrers fins a arribar al monument de Rafael de Casanova. La imatge de les torxes il·luminant la nit tornarà a ser així una de les protagonistes de la vigília de l'11 de setembre. Els participants avançaran plegats en una marxa que vol reivindicar la independència i la llibertat de Catalunya. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. De fet, les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona la mobilització començarà a les 5 de la tarda. I el Tribunal de Comptes podria aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. I Trànsit preveu la sortida d'uns 550.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.600 efectius i 1.100 controls amb mesures especials de regulació a les vies amb més conglomeració. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la B20 a Barcelona deixa un carril tallat sentit nus de Trinitat. Un altre a la Nacional 340, al Vendrell, continua deixant la via tallada en tots dos sentits de la marxa. Un tercer accident, en aquest cas a la C32 a Viladecans, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també hi ha diferents avaries que compliquen la circulació. Una a la C32 a Alella, una altra a l'A26 a Montagut, una altra a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda i una quarta a la C31 a l'Hospital Talet de Llobregat. I Catalunya ha tancat l'agost amb 3.700.000 afiliats a la Seguretat Social, 94.800 més que ara fa un any, un increment del 2,6% segons l'IDESCAT. Tot i això, la xifra baixa lleugerament respecte al juliol, amb 23.000 afiliats menys. L'augment interanual s'ha registrat a totes les comarques i l'Aran, excepte al Pallars Sobirà. Destaca també especialment el creixement dels afiliats de nacionalitat estrangera, que pugen un 12,8%. I la plataforma Sociosocorristes i UGT han convocat una manifestació el dimecres vinent a Barcelona per reclamar una llei que reguli el sector i acabi amb la precarització del servei. Els socorristes demanen fixar uns estàndards mínims de seguretat a les platges catalanes després d'un estiu que qualifiquen com el més tràgic amb 26 morts al litoral. També reclamen que el servei de socorrisme sigui obligatori

0: a totes les platges i que la temporada s'allargui de Setmana Santa fins l'octubre.
1: Notícies en xarxa.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Avui, 10 de setembre, se celebra el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Mariona Saperes, cap de Psicologia i referent de benestar emocional de la Fundació Sanitària Mollet, ha assenyalat que el suïcidi encara és un tema tabú. I també us informem que José Manuel Hernández, alumne de l'Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès, ha estat distingit amb un dels premis extraordinaris de batxillerat corresponents al curs 25-26. L'alumne de Mollet ha obtingut 39,5 punts sobre un màxim de 40 en el conjunt de les proves. I també parlarem del fet que Mollet commemorarà un any més la Diada de Catalunya. Demà, 11 de setembre, el monument de Rafael Casanova, situat a l'avinguda que porta el mateix nom, s'omplirà de flors en la tradicional ofrena floral. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, el 96.3 de la FM, dijous a 2:15 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de malalties de la tiroide. Per explicar-vos què és la tiroide i quines són aquestes malalties associades, ens acompanya la cap clínic d'endocrinologia i nutrició de la Fundació Sanitària Mollet, de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès. És la doctora Sandra Chicharro, a qui donem la benvinguda. Molt bon dia, bona tarda.
2: Moltes gràcies per convidar-me. Bona tarda.
1: Anem a parlar precisament de la tiroide i jo m'agradaria començar doncs, parlant de que precisament normalment la majoria de problemes de la tiroide sembla ser que tenen tractament i bon pronòstic, és a dir, que ens agrada jo començar amb bones notícies. És així?
2: Sí, és així. És molt fàcil de detectar i a més fàcil de tractar en general. Així que és bo conèixer si tenim malalties del tiroides perquè tenen fàcil solució en general.
1: Mm-hmm. Anem a explicar, la tiroide és una glàndula, no? Allò tot s'associem amb el coll.
2: Sí, és una glàndula molt petita que té forma com de papallona, que està situada al coll, a la part baixa del coll, i el que fa és controlar el nostre metabolisme, controlar doncs, la despesa energètica, controla és el termostat del nostre organisme, controla la freqüència cardíaca i també bueno, la nostra energia en el nostre dia a dia. Això és el que fa, bàsicament, la tiroides. Explicat doncs, així una mica
1: allò, simple. Sí, que el que ens interessa és això, que sí. Ho entenguem tots. Estava pensant que per ser petita, d'un-hi-do la feina que fa.
2: Sí.
1: No? És una glàndula, trobo allò molt eficaç, molt productiva.
2: Sí.
1: És a dir, quan tenim allò una afectació de tiroides, què és quins símptomes notem?
2: Doncs depèn del tipus d'afectació. Si és una afectació amb el funcionament, és a dir, que funciona de més o de menys, el que notarem és bàsicament cansament o nerviosisme o com que estem més lents, depèn de si funciona més o de menys. En canvi, si l'afectació del tiroides és un nòdul, el que podem notar és un bulto al coll, que de vegades, si és molt gran, doncs fins i tot ens pot arribar a costar d'empassar. Mm-hmm. Depèn del tipus de problema, donarà un símptoma o un altre.
1: De fet, nosaltres hem sentit a parlar del hipertiroidisme i del hipotiroidisme, no? M'imagino que es refereixen a això la doctora Chicharro, sí?
2: Sí. L'hipotiroidisme és quan el tiroides funciona de forma lenta i el que dona, bàsicament, és cansament, restrenyiment, un cert augment del pes. És com si ens faltessin piles, anem com més lents. En canvi, l'hipertiroidisme és el metabolisme accelerat, funciona de més la glàndula i el que fa és símptomes de nerviosisme, de palpitacions, com que anem accelerats i pèrdua de pes, és a dir, el contrari de l'hipotiroidisme.
1: I què és el que provoca que aquesta glàndula funcioni de forma anormal? No? És a dir, que funcioni doncs, o per sota o per sobre del que hauria de ser la seva activitat normal.
2: Pot haver-hi diverses causes, però el més freqüent són malalties autoimmunes, que això vol dir que hi ha uns anticossos, i aquests anticossos el que fan és inflamar la glàndula tiroides. I aquesta inflamació pot fer que funcioni de més o que funcioni de menys. Quan funciona de menys, habitualment és el que se'n diu una tiroiditis de Hashimoto, l'hipotiroidisme, i quan funciona de més, normalment se'n diu una malaltia de Graves, que és l'hipertiroidisme.
1: I per què tenen aquests noms tan curiosos? Nosaltres hem vist que ja hi havia i no sabíem allò ben bé.
2: Bueno,
1: si és allò els científics que ho van descobrir.
2: Ho van descriure japonesos i van donar aquests noms.
1: Ahà, molt bé. I llavors, No sé si es dona més entre dones o homes o en una etapa allò concreta de la vida, és a dir, no sé si aquesta glàndula allò en infants doncs funciona malament o
2: pot
1: no.
2: Pot afectar a qualsevol edat i tant a dones com a homes, però sí que és veritat que és molt més freqüent en dones i habitualment en gent jove. Hi ha moments puntuals de la vida que solen aparèixer més freqüentment. En dones joves, sobretot en edat gestacional, i l'hipertiroidisme, habitualment pot haver-hi un desencadenant, que sol ser una situació d'estrès, i això fa que es desencadeni la malaltia.
1: Uh-huh. No sé si hi ha també alguna mena de component genètic, és a dir, si la teva mare, el teu pare, sí, algun familiar ha patit de
2: sí,
1: tiroides.
2: És freqüent que hi hagi antecedents familiars de problemes de tiroides, tant d'hiper com de hipo.
1: Uh-huh. Quan hi ha un nòdul, clar... dels símptomes que hem descrit, doncs m'imagino que tots preocupen, però quan et notes un bulto, doncs hi ha una preocupació, no?, allò com afegida.
2: Sí. De totes maneres, hi ha una preocupació i, òbviament, s'ha de valorar i s'ha d'estudiar, però sí que és veritat que la malaltia nodular del tiroides sol ser una malaltia força indolent, és a dir, la majoria dels nòduls són totalment benignes. Quan dic la majoria, estic parlant d'un 90% dels nòduls que trobem a la tiroides són benignes. I el 10% que són malignes, habitualment tenen un molt bon pronòstic, és a dir, que operant i fent algun altre tipus de tractament com radioiode, normalment la malaltia és cura. És a dir, que en el pitjor dels casos és una malaltia curable.
1: Uh-huh. Quan parlem allò que no són benignes, aquests nòduls, ens estem referint allò a una neoplàsia de tiroides, és a dir, a un tumor o un càncer
2: sí,
1: de tiroides?
2: Sí, a un càncer de tiroides. Però ja dic, és, de tots els nòduls són els menys freqüents i, tot i així, tenen un bon pronòstic.
1: Anem a parlar allò de quines són les proves que ens faran, si ens passa alguna d'aquestes situacions, ja sigui nòduls, ja sigui hipo, ja sigui hipertiroidisme, quines proves seran les que acabaran facilitant aquest diagnòstic. De fet, la doctora Chicharro ens deia en començar, és fàcil de diagnosticar, no?
2: Sí, quan estem parlant que sospitem un hipo o un hipertiroidisme, el que hem de fer és una analítica amb una funció tiroidea bàsica i uns anticossos per valorar. I amb això en tenim prou per diagnosticar la malaltia. No cal fer més proves. Si sospitem que hi ha nòduls, llavors sí que hem de fer l'analítica i, a més, una ecografia, que és la prova estàndard per diagnosticar aquest tipus de problemes. Si trobem nòduls i pensem que els hem de punxar perquè són sospitosos o tenen un tamany suficient, llavors el que fem és fer una punció per fer una citologia i analitzar aquest nòdul.
1: Una vegada allò ha estat diagnosticat, quin tractament té? És a dir, passa per cirurgia, nosaltres hem vist allò persones que han estat operades de tiroide, o prèviament hi ha un tractament farmacològic...
2: Si són nòduls, parlem ara de nòduls.
1: Parlem de nòduls.
2: Si són nòduls benignes, normalment el que fem és seguiment. Un seguiment d'ecogràfic cada un, dos anys, que cada vegada, si estan estables, anem allargant més. Si és un nòdul maligne, doncs s'ha d'operar, és fer una tiroidectomia, habitualment una tiroidectomia total, que vol dir treure tot el tiroides, i hem de prendre medicació que substitueix la funció del tiroides, que és una medicació senzilla, la de l'hipotiroidisme.
1: És a dir, que sense aquesta glàndula es pot viure...
2: Es pot viure
1: però
2: amb medicació, clar, amb medicació, però es pot viure i fer una vida totalment normal.
1: Mm-hmm. Quan deia jo, quan el nòdul doncs el tenim, sabem que és benigne i el tenim controlat, en principi, encara que sigui benigne, si creix, llavors igual que es planteja la cirurgia, perquè
2: sí,
1: pot arribar doncs, això, el que dèiem, no? Per empassar
2: sí,
1: els aliments...
2: Quan veiem que hi ha o bé molts nòduls o bé que aquests nòduls creixen d'un tamany considerable, a partir de 3-4 centímetres, llavors comencem a plantejar-nos la intervenció quirúrgica. En aquests casos, com que és malaltia benigna, ens podem plantejar no de treure tota la tiroides, sinó de vegades ens plantegem de treure només una part de la tiroides.
3: Mm-hmm. Ha comentat la doctora, i clar, una vegada doncs fem l'extirpació de la tiroide, no?, de la glàndula, fem allò tractament farmacològic com a l'hipotiroidisme. Entenem allò que quan el que es detecta és que la glàndula funciona per sota, no?,
2: sí,
3: de l'habitual, el que es fa és facilitar aquesta medicació?
2: Exacte. L'hipotiroidisme, la glàndula no està funcionant prou bé i llavors no està fabricant prou hormona tiroidea. Llavors el que fem és, amb una pastilla, substituir aquesta hormona tiroidea. I és el que fem quan hi ha hipotiroidisme, tant perquè la glàndula no funciona com quan decidim treure la tiroides i llavors posem aquesta medicació. La medicació és exactament la mateixa.
3: I és una medicació crònica?
2: És una medicació crònica.
3: És a dir, una persona diagnosticada de tiroide de per vida haurà d'estar medicada?
2: Sí. Quan tenim un hipotiroidisme, habitualment això no es reverteix i hem de fer el tractament de per vida. Afortunadament, és una medicació que no dona efectes secundaris perquè és la pròpia hormona que el nostre organisme no fabrica i sí que és veritat que s'ha de fer de per vida, però és una pastilla al dia, fàcil de controlar i fàcil d'ajustar la dosis habitualment.
3: Mm-hmm. I quan parlem de hipertiroidisme, també s'ha de fer un tractament farmacològic, allò per reduir aquest excés de treball que fa la glàndula, sí?
2: Exacte. El que es fa és donar una medicació que el que fa és frenar aquesta tiroides. Habitualment donem medicació durant un temps, però de vegades hi ha pacients que no s'acaben de controlar bé amb aquesta medicació que donem per frenar la tiroides i llavors ens hem de plantejar tractaments una mica més definitius, que sol ser o fer radioiode, que el radioiode el que fa és cremar la tiroides perquè deixi de funcionar, o bé fem cirurgia, traiem la tiroides i llavors acabem donant la medicació per l'hipotiroidisme que nosaltres mateixos hem provocat. Tot i que sembli una mica contradictori,
3: sí,
2: per la nostra salut és millor l'hipotiroidisme i substituir que no tenir un hipertiroidisme que no acabem de controlar del tot bé.
3: Uh-huh. I el radioiode, clar, quan sents ràdio, ràpidament allò associes allò radioteràpia. Vindries una cosa similar, una radiació?
2: No. El nom sona molt malament, però no és exactament el mateix. De fet, el radioiode és un tractament molt, molt senzill. És veritat que és una medicació radioactiva, però que és una medicació molt segura. No cal l'ingrés, no dona pràcticament efectes secundaris i es tolera molt, molt bé. És un tractament molt senzill. No és una radioteràpia. No té res a veure.
3: Ioda, aquesta paraula, sovint allò quan vas a comprar sobretot sal, no? Posa sal iodada. És important el iode per al funcionament d'aquesta glàndula?
2: Sí, és important prendre suficient iode per que funcioni bé la glàndula tiroides. El iode habitualment està en la sal iodada, en tots els productes del mar, peix, marisc, i també en la llet. I és important que prenem suficient aquests aliments. Únicament hem de tenir precaució en els malalts amb hipertiroidisme, que quan tenen hipertiroidisme i la glàndula està funcionant més del compte, en aquest cas sí que no ens interessa que a més afegim iode, perquè encara estimulem més la tiroides. És a dir, en general tothom hem de prendre suficient iode i l'hipotiroidisme també, menys en cas de que tinguem hipertiroidisme. En aquests casos sí que hem d'intentar evitar el iode.
3: Llavors, en principi, la població general, si hem d'anar a comprar, és millor que comprem allò sal iodada que no?
2: Sí,
3: sí.
2: Sí.
3: És més recomanable.
2: En general, hem de prendre sal iodada.
3: Uh-huh. Tenim entès que de vegades passa desapercebuda
2: sí,
3: no? Els problemes de tiroide. per què passa desapercebuda? Perquè tots trobem explicacions, igual porto una època d'estrès, estic perdent pes i no... no? O al contrari, doncs picotejo més i per tant doncs m'estic engreixant i sí, estic cansada, però... no sé.
2: Perquè són símptomes, en general, els símptomes que dona la patologia tiroidea són símptomes molt inespecífics. És a dir, que hi ha moltes malalties que poden donar aquests símptomes. El cansament és una cosa molt freqüent i que pot ser per moltes coses, pel mateix estrès, simplement. Sí. Llavors, de vegades, pot passar desapercebuda.
3: Mm-hmm. Es pot prevenir d'alguna manera? És a dir, ara, per exemple, dèiem, no? Doncs la ingesta de iode és important. No sé si podem prevenir allò d'acabar desenvolupant que aquesta glàndula funcioni de forma irregular.
2: Prevenir del tot, no.
3: Impossible.
2: No. Perquè hi ha el que dèiem abans, hi ha factors genètics, hi ha aquests anticossos, que això a dia d'avui... no sabem com controlar aquests anticossos. Per tant, no hi ha una manera, una alimentació en concret, una forma de vida que pugui prevenir això.
3: En tot cas, entenem allò que dieta mediterrània,
2: exacte,
3: fer exercici,
2: sí, una
3: dieta, no?
2: Sí, una dieta saludable, això està clar, però no tenim eines per poder evitar-ho realment.
3: Dèiem en un moment de la conversa que igual sí que hi ha col·lectius, no sé si alguna persona ara que estigui escoltant la conversa digui, escolta'm, doncs potser sí que ho parlo amb el meu metge, no? La meva metgessa de família, que em faci una analítica perquè doncs, puc sospitar que doncs, tinc problemes de tiroides. No sé quines serien aquests col·lectius, aquestes persones. Hem parlat, per exemple, no? Si tens una malaltia immunitària.
2: Sí, hi ha col·lectius que sí que és important tenir clar com està funcionant el tiroides i que estigui bé. Normalment, dones que volen quedar-se embarassades, és important que la tiroides estigui funcionant bé. Quan hi ha malalties autoimmunes, també és important detectar si hi ha alguna malaltia de tiroides. A la menopàusia també és un moment freqüent de que es desenvolupi l'hipotiroidisme. És a dir, hi ha moments en concret que és més probable que hi hagi un problema de tiroides. I, òbviament, si tenim símptomes que no trobem explicació... més enllà d'una situació d'estrès puntual, si veiem que el cansament, la pèrdua de pes, no trobem explicació, llavors s'ha de valorar la funció del tiroides.
3: Dèiem allò que aquesta glàndula pot funcionar de forma irregular en qualsevol moment, en qualsevol etapa de la vida. En infants, mm-hmm. però, no és tan freqüent, o sí?
2: Pot passar, és a dir, hi ha nens que poden tenir malaltia del tiroides, però no és el més habitual. Habitualment comença més en dones joves, 20, 25 anys, és l'edat més freqüent de que aparegui.
3: Uh-huh. De fet, la conversa l'hem iniciat amb un missatge de tranquil·litat. Ens agradaria tornar a recuperar, no?, aquest missatge de tranquil·litat. Uh-huh. De fet, la doctora Sandra Chicharro, que recordem és cap clínic d'endocrinologia i nutrició a la Fundació Sanitària Mollet, ens comentava, bé, una vegada detectat, té una, no?, una solució, doncs la veritat és que molt eficaç, no?
2: Sí, es pot tractar bé i una vegada tractat el problema podem fer una vida totalment normal i aquests símptomes normalment desapareixen. Poden trigar diverses setmanes a desaparèixer, però un cop està tot estable i tot controlat, els símptomes desapareixen i podem fer una vida totalment normal.
3: No sé si després requereix allò controls mèdics, perquè igual sí que és veritat que en un moment donat se t'ajusta la medicació, però davant una situació que comentàvem, no?, per exemple, d'estrès, això es pot descontrolar.
2: Sí, normalment fem controls. En l'hipertiroidisme els fem més seguits perquè hi ha més altibaixos. A l'hipotiroidisme pot ser, inclús un cop a l'any, pot ser suficient si està tot estable, però sí, hem de fer un seguiment.
3: La persona que pateix una d'aquestes, no, ja sigui hipo o hiper, s'ho nota? És a dir, et notes allò que m'estic accelerant, alguna cosa m'està passant, no?
2: Sí.
3: o al contrari, no? Vaig jo com més lent, o estic guanyant pes, no sé, alguna...
2: Sí, moltes vegades els mateixos malalts t'ho expliquen quan la... es descontrola una mica, els mateixos ho noten. Llavors, ens avisen i fem l'analítica per valorar i acabar d'ajustar el tractament. Moltes vegades els mateixos ho noten. Com que ja saben els símptomes, ràpidament ho detecten.
3: No sé si podríem dir que les malalties associades a la tiroide són malalties d'aquestes silencioses, que no es visibilitzen tant, no? I que potser hi ha més persones afectades de les que tenen vostès xifres, no?
2: Bueno,
3: de les persones que arriben a consulta.
2: De vegades pot haver-hi casos que no es detecten, però afortunadament en els últims anys, com que hi ha un fàcil accés a les analítiques de tiroides, és veritat que les detectem a temps. No és una cosa que no ho detectem. Habitualment, si la persona consulta, habitualment es detecta de forma relativament ràpid, sobretot en els últims anys. Potser sí que abans no es coneixia tant. Però ara sí.
3: Perquè en una analítica normal, allò quan dius allò, analítica un cop l'any, que doncs tothom ens l'haurien de fer, no? Revisió mèdica, es tenen en compte aquests paràmetres o si no hi ha sospita no es demanen?
2: En una analítica de rutina no es demana, però si mínimament comentem amb algun símptoma d'això, doncs de palpitacions o problemes amb el pes o cansament, normalment es demana la funció del tiroides de forma habitual.
3: Aquests serien les tres, no? Els tres factors allò
2: sí.
3: més destacats, i suposo que també igual si doncs hi ha aquesta indagació de dir, ah, i hi ha antecedents familiars, llavors ja...
2: Amb més motiu.
3: Exacte. Amb més motiu.
2: Sí.
3: El missatge, però, tornem a recordar, és de missatge tranquil·litzador, que aquelles persones que, si sigui diagnosticat allò, tens una malaltia associada a la tiroide, que ningú allò doncs es posi nerviós, no passa res, no?
2: No passa res. S'ha de valorar, s'ha de tractar, i és important que ho tractem i no ho deixem, però té solució.
3: I a més sí. A més el que ha comentat, que és una medicació que és inocua, és a dir, inocua en el sentit de que no fa mal, no? Que habitualment les persones
2: sí.
3: acostumem a dir, clar, m'arreglen això i...
2: Sí.
3: I ho passo malament per un altre. No,
2: la medicació en si no té efectes secundaris. És més que res doncs, el fet d'haver de prendre una pastilla de forma crònica. És, bueno, tothom ens agradaria no haver de prendre res, però efectes secundaris no en té la medicació.
3: I contraindicacions? Hi ha alguna persona que doncs, sigui allò diagnosticada i que aquella malaltia, aquella medicació no la pugui prendre? Per X motius o no?
2: No. Tothom pot prendre la hormona. L'únic que de vegades hi ha determinades marques comercials que poden portar excipients o, per exemple, lactosa, i llavors, si hi ha intolerància a la lactosa, hem de buscar una altra alternativa. Però no és per un problema per la levotiroxina en si, que és la medicació, sinó pels excipients que porten, i llavors hem de buscar una altra o fer un preparat a farmàcia que li facin específicament. Però a l'hormona en si no ha d'haver-hi cap problema.
3: A més, fantàstic, no?, que hi hagi alternativa.
2: Sí.
3: Allò, doncs, si hi ha aquesta al·lèrgia o aquesta intolerància, que puguem allò fins i tot fer la medicació a mida. Això és
2: sí,
3: fantàstic.
2: Exacte. Sí.
3: Doctora Sandra Chicharro, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat, que ens hagi parlat d'aquesta malaltia, que potser no se sent tant a parlar, no?, com d'altres, però que, evidentment, aquelles persones que s'hi troben, doncs no deixa de ser allò quan et diuen un diagnòstic, sempre et provoca un neguit, però que alhora hem començat allò amb aquest missatge tranquil·litzador de dir, sí, és crònica, no?, tant hipo com hiper, és crònica, no?,
2: sí. L'hiper es pot curar. L'hipertiroidisme es pot arribar a curar. L'hipo normalment no. Però l'hipertiroidisme de vegades es pot arribar a curar. No sempre, però de vegades sí.
3: Vaja, tenim allò missatges esperançadors en totes
2: sí.
3: línies. Com deia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins una altra ocasió. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Ossos. Tots els dijous a 5:45 de la tarda al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.
1: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
2: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:45 del migdia. Repetició dissabte a 1:45 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
1: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 10 de setembre de 2026. Com sempre, abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Avui, 10 de setembre, se celebra el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Mariona Saperes, cap de Psicologia i referent de Benestar Emocional de la Fundació Sanitària Mollet, ha assenyalat que el suïcidi encara és un tema tabú. José Manuel Hernández, alumne de l'Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès, ha estat distingit amb un dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 25-26. L'alumne de Mollet ha obtingut un 39,5 punts sobre un màxim de 40 en el conjunt de les proves. I Mollet commemorarà un any més la Diada de Catalunya. Demà, 11 de setembre, el monument de Rafael Casanova, situat a l'avinguda que porta el mateix nom, s'omplirà de flors en la tradicional ofrena floral. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Jaume Montsant al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
0: Mollet al dia. Notícies.
1: I com apuntàvem, avui 10 de setembre se celebra el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, una jornada que posa el focus en la necessitat de parlar obertament d'una realitat que encara continua envoltada de tabús i també de silencis. A Catalunya les dades mostren una evolució positiva. Per tercer any consecutiu ha disminuït la mortalitat per suïcidi. Tot i això, els professionals insisteixen que la prevenció i la detecció precoç continuen sent fonamentals per evitar les morts. Però més enllà de les xifres i dels recursos assistencials, els professionals remarquen la importància de saber detectar què li passa a una persona del nostre entorn. Tanmateix, Mariona Saperes, cap de Psicologia i referent de Benestar Emocional de la Fundació Sanitària Mollet, ha assenyalat que el suïcidi encara és un tema tabú.
2: Avui en dia el suïcidi, malgrat els números ens diuen el contrari, segueix sent tabú per poder-ne parlar tant amb la família com companys de feina. Expressar i aixecar la mà demanant ajuda quan és una vulnerabilitat

0: estabilitat emocional costa.
1: Saperes explica que hi ha diversos senyals que poden indicar que una persona està passant per un moment de gran patiment emocional. Entre aquests signes hi pot haver canvis en el son o en la gana, modificacions en les relacions socials, més aïllament o una manera de veure la realitat basada en extrems, en un tot blanc o tot negre. També poden aparèixer pensaments catastròfics o de percepció que un mateix és una càrrega per la família. Detectar aquests canvis, segons assegura Saperes, permet acostar-se a la persona i preguntar-li com es troba.
0: Simptomatologia més depressiva que s'aguditza, gent que comença a fer canvis en el son, dorm menys o dorm molt més, també té menys gana, les relacions socials també disminueixen, comença a fer missatges molt, molt dicotòmics, pensaments molt catastròfics, molt desesperança, enfront al futur, comencen a consumir substàncies, comença a donar motius per als quals viure és un desastre i millor que pogués desaparèixer, o sobretot també ens trobem amb gent que comunica que és un lastre per la seva família, no?
1: En aquest sentit, la prevenció també passa per atrevir-se a preguntar i escoltar. Saperes defensa que davant d'una persona que manifesta patiment és important escoltar-la sense jutjar-la i sense intentar minimitzar allò que està sentint. Invalidar les emocions o restar importància al seu malestar pot dificultar que continuï expressant-se. La psicòloga també posa èmfasi en la necessitat de trencar el pacte de silenci quan hi ha una situació de risc.
0: Malgrat ell ens ho pugui demanar, que ens pugui demanar, sisplau, això no ho comentis a ningú, només t'ho explico a tu perquè hi tinc confiança, li hem de deixar clar que això no pot ser. Li hem de deixar clar que és tan greu que nosaltres l'acompanyem, l'hem escoltat i estarem al seu costat, però que és tan greu per la seva salut que no pots mantenir aquest pacte que aquesta persona et demana, i el que farem és acompanyar-lo fins a un familiar i fins i tot trucar a algun professional que ens pugui ajudar. És a dir, la persona mai es pot quedar sola sempre i quan tinguem un mínim de sospita que està pensant en suïcidar-se.
1: En aquest Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, el missatge dels professionals és clar, encara queda molta feina per fer, però parlar-ne és una eina de prevenció.
2: Mollet al dia, notícies.
1: I ara parlem de resultats acadèmics, perquè en José Manuel Hernández, alumnat de l'Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès, ha estat distingit amb un dels premis extraordinaris de batxillerat corresponents al curs 25-26. El guardó reconeix l'excel·lència acadèmica, l'esforç i la trajectòria dels estudiants durant els dos cursos de batxillerat. Després de dos anys d'estudi intens, en José Manuel ha obtingut una nota d'un 9,33 al batxillerat, una fita que l'ha permès participar en les proves, ja que els candidats havien d'haver assolit una qualificació mitjana d'almenys un 8,75 en el conjunt dels dos cursos. La cirereta del pastís ha estat precisament els premis extraordinaris de batxillerat, on l'alumne de Mollet ha obtingut un 39,5 punts sobre un màxim de 40 en el conjunt de les proves. En referència a aquest darrer examen, en José Manuel ha admès que no s'esperava aquest bon resultat.
3: No, sí, va estar bastant inesperat, perquè quan vam sortir de l'examen, clar, jo vaig fer la meva redacció, però cadascun l'havia fet des d'un punt de vista diferent, amb una estructura diferent, i com tampoc no tenia gaire clars els criteris de correcció, vaig pensar, bueno, pues he vingut aquí a fer l'examen, s'ha presentat moltíssima gent i amb pocs premis no m'esperava res, no vaig ser fins les notes que em va vindre la sorpresa de dir, hòstia, que hi ha moltes probabilitats que em donin aquest premi de batxillerat.
1: En aquesta edició dels Premis Extraordinaris de Batxillerat hi han participat 327 estudiants de Catalunya i Hernández és l'únic estudiant del Vallès Oriental que ha obtingut aquest reconeixement, que enguany han rebut un total de 48 alumnes de tot Catalunya. Per l'alumne de Mollet, aquest premi ha estat un reconeixement a l'esforç de tot el batxillerat i ha afirmat que ha estat una experiència molt gratificant.
3: Molt gratificant. Per mi és com un reconeixement de tots aquests esforços d'aquests dos anys de batxillerat, que al final he estat treballant i treballant per poder assolir els meus objectius, i a banda de la nota de selectivitat que m'ha permès entrar a la carrera de la segona assignació, també és una experiència molt gratificant de dir ha valgut la pena, ho he pogut aconseguir i a sobre he obtingut un reconeixement especial pels mèrits de baixar i per fer l'examen aquest dels temps extraordinaris.
1: El reconeixement permet distingir aquells alumnes que han assolit un rendiment acadèmic excepcional i que han demostrat un alt nivell de competència, rigor i maduresa. Però més enllà d'aquest reconeixement, el premi ve acompanyat de nombrosos beneficis econòmics. En José Manuel ha comentat que gràcies al Premi Extraordinari de Batxillerat ha tingut una exempció de taxes en el primer any d'universitat, a més de la gratuïtat d'un curs de llengua a l'Escola Oficial d'Idiomes, entre d'altres avantatges.
3: Per mi el més important que gaudeixes de l'exempció de taxes del primer any d'universitat. Només pagues les taxes administratives, tots els crèdits als segon en els Premis Extraordinaris de Batxillerat, per tant, la matrícula et surt per 100 euros tot l'any de la universitat pública. I, a més, això encara ens ho han de dir, quan ens donin el premi ens ho aclariran millor, però tens un curs gratuït d'alguna llengua a l'Escola Oficial d'Idiomes, que pots triar, i altres avantatges amb cultura, no sé si hi ha rebaixes per museus, teatres i coses així.
1: Amb aquests bons resultats acadèmics, en José Manuel ha començat a construir el seu futur professional. Aquesta mateixa setmana ha iniciat els estudis de Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona, on ja mostra un especial interès per a especialitats com l'anestesiologia o l'oncologia. I parlem de tradició, perquè Mollet commemorarà un any més la Diada de Catalunya. Demà, 11 de setembre, el monument de Rafael Casanova, situat a l'avinguda que porta el mateix nom, s'omplirà de flors en la tradicional ofrena floral. L'acte començarà a les 12 del migdia i comptarà amb la participació d'una setantena d'entitats de la ciutat. Com és habitual, la hissada de la bandera anirà a càrrec de l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, que en aquesta ocasió estarà acompanyada per Berta Díez i Kaila Fajardo, campiones de Catalunya de marxa sub-12 del Club Atlètic Mollet. A més, la commemoració de la Diada també tornarà a comptar amb la participació dels castellers de Mollet, que faran un pilar, i l'associació musical Pau Casals, que acompanyarà l'acte en la interpretació de diferents peces musicals. Abans, però, de l'ofrena floral, ara Mollet Esquerra repetirà la seva tradicional cercavila fins a l'acte institucional. El portaveu de la formació, Sergi Suárez, ha explicat que es trobaran a 11:45 als quatre bancs.
4: A partir de 11:45... a plaça Catalunya, doncs, la tradicional cercavila que fem cada any amb grallers, i anirem fins al monument a Rafael Casanova, a l'acte institucional, que començarà a les 12. Per tant, animar tothom a participar. La Diada Nacional de Catalunya per nosaltres, doncs, és molt important, és el moment per reivindicar, no?, que volem ser un país, que som un país i que ho volem decidir lliurement, i per tant, doncs, com cada any hi serem a l'acte institucional, i serem a la cercavila, i per tant, animar tothom a hi participar, perquè la Diada Nacional de Catalunya és una diada que és molt important, no?, sobretot pel que he dit, no?, per reivindicar els nostres drets nacionals.
1: Mollet, doncs, tornarà a viure demà una diada marcada per la participació de les entitats, la cultura popular i la reivindicació nacional. Recordar que l'acte serà a partir de les 12 del migdia al monument de Rafael Casanova, en un dels actes institucionals més multitudinaris de la ciutat. I nosaltres seguim parlant de la Diada, perquè tot i que aquesta se celebri demà, aquesta nit Mollet ja comença a escalfar motors. La vigília de la Diada Nacional de Catalunya tornarà a omplir els carrers de llum i reivindicació amb la tradicional marxa de torxes per la independència que un any més organitza la CUP. L'acte tindrà lloc avui dijous a partir de les 10 de la nit. Xus Carrascó, membre de la CUP, ha reivindicat la importància de l'acte de mantenir la flama encesa en una jornada reivindicativa, però també festiva.
5: Mantenir la flama encesa, doncs, per reclamar la llibertat del nostre poble. Un acte reivindicatiu, però també festiu i amb un caràcter simbòlic de doncs, que encara queden moltes coses per guanyar com a poble de comunicació, i que, per tant, doncs, la lluita continua, i l'esperit i les ganes de seguir avançant per la llibertat del nostre poble, doncs, continuen vives, no?
1: L'acte començarà a la plaça Prat de la Riba, on es farà la lectura del manifest. Serà el punt de partida d'una marxa que, amb les torxes enceses, recorrerà els carrers fins a arribar al monument de Rafael Casanova. Un cop allà, l'acte continuarà amb un brindis final abans de posar-hi el punt final amb una cantada conjunta dels segadors. La convocatòria compta més amb la participació d'altres 8 entitats i partits polítics. Els organitzadors reivindiquen precisament aquet caràcter transversal com un dels tres distintius de la iniciativa. De fet, Xus Carrasco ha posat l'accent en el fet que no es tracta d'un acte partidista, sinó d'una convocatòria unitària.
5: La veritat és que és un acte que té bastant consens i que no és un acte partidària ni partidista, és un acte unitari i en el qual doncs, tothom pot participar i respectant directament els principis bàsics de la democràcia, els drets humans i, per tant, el respecte dels drets dels pobles.
1: Amb les torxes, el manifest, el brindis i l'himne dels segadors, la marxa de torxes tornarà a tenyir de llum la nit d'avui dijous.

0: I per commemorar la Diada de Catalunya, cada cop és més habitual fer un petit homenatge gastronòmic a aquesta celebració. Els forns i pastisseries opten per portar la senyera a taula i les vitrines s'omplen de groc i vermell per donar un toc original als seus productes i convertir-los en una manera més de viure la Diada. El forn i pastisseria Prat de Mollet ja fa anys que aposta per recuperar per l'11 de setembre el pa de Sant Jordi, un pa rodó que en la seva forma interna dibuixa una senyera. És un producte que la ciutadania reclama i des de l'establiment molletà el porten dos cops a l'any per satisfer els paladars més exquisits. Caral Prat ha comentat que és un pa que té èxit perquè combina sobrassada, formatge i nous.
1: És un pa que està elaborat de tres tipus de pans per poder aconseguir doncs, els colors de la senyera. En aquest cas, el pa que identifiquem com a vermell és pa de sobrassada, el groc és pa de formatge i el que envolta aquesta pila de làmines de pa que al final posades de manera horitzontal formen la senyera és pa de nous.
0: Si bé el pa de Sant Jordi tornarà a estar disponible a les vitrines, els més dolços també podran gaudir de les postres. Caral Prat ha explicat que enguany han optat per un pastís Massini, el qual té una cobertura groga de torró de crema cremada amb una nata de maduixes per aportar el vermell al dolç.
1: Aquest any hem optat per un pastís, un Massini, ja que l'acabat és de color groc, no, que a sobre i com a decoració hi posarem una nata de maduixes, no, de color vermell per poder fer les quatre barres de color vermell i com a toc una mica més especial el que passarà en aquest pastís és que hi trobarem trossets de maduixa natural.
0: Aquesta tradició gastronòmica permet unir cultura, celebració i gastronomia, tres elements molt presents en les festes catalanes. Així, mentre els carrers acullen actes, concerts i activitats, les pastisseries també contribueixen a donar color a una jornada tan significativa. És cert, però, que els productes gastronòmics per la Diada és una celebració recent, tanmateix cada vegada més gent s'hi suma i opta per tenir els colors representatius de la Catalunya a taula, això ha manifestat Caral Prat.
1: Fa poc que estem fent productes especials per la Diada, ja que no es feia un producte específic per la Diada. I potser sí que cada cop més doncs, la gent sí que ve a buscar algú especial, ja que agrada molt.
0: D'aquesta manera, la senyera no només es pot veure als carrers i als balcons, sinó que també arriba a les taules de moltes famílies en forma de dolços, una manera sabrosa i original de commemorar la Diada de Catalunya. I després de l'estiu, les reserves de sang disminueixen. Amb les vacances, molta gent desconnecta de la rutina i donar sang i plasma queda en segon pla. És per aquest motiu que l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i el Banc de Sang i Teixits reprenen la seva col·laboració amb l'organització d'una nova campanya de donació de sang i també de plasma. Serà aquest dissabte, dia 12 de setembre, que el Mercat Vell acollirà la iniciativa amb l'objectiu de garantir unes reserves de sang estables i suficients per als hospitals. Pel que fa als horaris, les donacions es poden realitzar, com és habitual, en dues franges, al matí des de 9:45 fins a les 2 del migdia i a la tarda de 4 a 9 del vespre. D'aquesta manera s'ofereixen diferents opcions per adaptar-se a la disponibilitat de la ciutadania. A hores d'ara ja s'han reservat a la seva plaça 75 persones per les donacions de sang i de plasma únicament. Queda disponible la franja horària de les 12 del matí i de 6:45 de la tarda. Els organitzadors recorden que per facilitar el procés i evitar les aglomeracions és necessari reservar prèviament hora a través del web del Banc de Sang i Teixits.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Mollet al dia. Informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis que amb la crònica meteorològica que ens porta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. El temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona capital. I, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolvir, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus per exemple, hem tingut a Vic o arran de mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta, i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres continuem les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia a Mollet, que és avui la farmàcia de l'estació situada al carrer Sant Ramon 55, al barri de l'Estació de França. I ara sí, abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. Avui, 10 de setembre, se celebra el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Mariona Saperes, cap de Psicologia i referent de benestar emocional de la Fundació Sanitària Mollet, ha assenyalat que el suïcidi encara és un tema tabú. José Manuel Hernández, alumne de l'Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès, ha estat distingit amb un dels premis extraordinaris de batxillerat corresponents al curs 25-26. L'alumne de Mollet ha obtingut 39,5 punts sobre un màxim de 40 en el conjunt de totes les proves. I Mollet commemorarà un any més la Diada de Catalunya. Demà, 11 de setembre, el monument de Rafael Casanovas, situat a l'avinguda que porta el mateix nom, s'omplirà de flors en la tradicional ofrena floral. I nosaltres ens acomiadem avui aquí, però ens tornem a trobar dilluns per seguir-vos aportant tota la informació local de Mollet del Vallès. Que vagi molt bé i feliç Diada.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
2: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda. Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'Espai de Portaveus Municipals. Avui és dijous i com cada setmana reprenem el torn del Partit Popular de Mollet i en la seva representació ens acompanya la seva regidora i portaveu, Susana Calvó, a qui saludem. Molt bona tarda, Susana.
1: Bona tarda.
0: En primer lloc, doncs, a donar-te la benvinguda a aquest espai de nou que reprenem amb aquest nou curs radiofònic i també doncs, agrair-te que ens acompanyis una temporada a més. Com tots sabem, les vacances són època per carregar piles, però ara sí que ja encarem aquest nou curs polític que, de fet, està molt marcat per les eleccions municipals que tindran lloc al maig de l'any vinent. Susana, esperem doncs, això que hagueu pogut carregar piles aquest estiu i com encareu aquest nou curs polític des del Partit Popular de Mollet.
1: La veritat és que després de tot l'any a tothom li convé una miqueta de desconnexió, no?, del que és la rutina. I sempre diem el mateix, que bueno, encara que Mollet, amb la festa major que tenim a l'estiu i tot, poc pots desconnectar, però sí, que van bé una miqueta de dies per dedicar-s'hi a la família, que jo suposo que a tots ens passa el mateix, que estem molt involucrats amb la feina i deixem una miqueta a la família de costat i ni s'ho mereixen ni tampoc és bo. Per tant, la veritat és que jo he recarregat piles, vinc amb moltes ganes de començar, bueno, ja hem començat, però suposo que sempre diem que comença tot quan passa demà la diada i a veure, perquè és veritat el que dius, que és un any molt intens, si no passa res, i esperem que no passi, al maig tindrien que haver-hi les eleccions municipals i tot i que això no es pot fer ara mateix correcuita, sinó que és una tasca que portem fent ja durant tota aquesta legislatura, amb tota la feina que com a grup municipal hem aportat a l'Ajuntament, amb lo bo i amb lo dolent que hem tret de l'Ajuntament, però bueno, la intenció que tenim és seguir treballant amb la línia que portem, que és preocupar-nos realment pels problemes que té la ciutat de Mollet. Ja m'heu sentit moltes vegades queixar-me dels problemes que tenim, jo crec que, i ho veiem completament, contínuament, millor dit, a les xarxes. La gent es segueix queixant de com tenim els carrers, de la falta de seguretat que tenim a Mollet i sobretot, encara al dia d'avui, doncs, reunions que hem tingut aquests últims dies amb petits autònoms que segueixen reivindicant l'abandonament que tenen, no? Llavors, és la línia que seguirem, que és la que hem anat fent durant tota aquesta legislatura. Intentarem arribar a veure si d'una vegada per totes el govern municipal ens deixa també una mica presentar doncs, aquestes mocions que sempre demanem de caire més local, no solament qüestions de fora, perquè també ens sorprèn una cosa que suposo que en parlarem després. Es presenten moltes mocions molt de fora, però jo m'he quedat molt parada amb el tema de que ningú s'hagi pronunciat, em refereixo a l'equip de govern en si, sobre el tema de que està vivint Ceuta i amb una concentració que des del Partit Popular vam fer, no? Amb això què vull dir? Que a mi m'agrada molt centrar-me en el món local, però hi ha vegades que també és necessari apostar una mica per parlar de coses que estan passant i que ens influeix a tot. Jo pensava que això ho feien, perquè estic cansada de criticar doncs, moltes mocions que se'ns presenten a l'Ajuntament, reiteratives, de temes que no són competència municipal, però tot i així es passen, i en temes que convenen, no hi passen. Llavors, la nostra línia serà aquesta, i, bueno, i també tenim a sobre la taula el tema de que ara s'haurà de constituir les noves llistes. Encara des del meu grup no tenim previst data de presentació de candidatura ni de presentació més o menys d'equip. És una cosa que ha de sortir de Barcelona, no s'ha donat el punt de sortida encara, i estem treballant doncs, per presentar doncs, una llista que sigui molt completa i sobretot que toqui tots els àmbits perquè puguin treballar doncs, gent que pugui treballar per tots aquests problemes que tenim a Mollet. Això és el que tenim ara mateix sobre la taula, però ja et dic, amb ganes i sobretot a veure si podem doncs, anar solventant doncs, aquestes problemàtiques que tenim i que sempre hem demanat i a veure, perquè també d'ara al desembre també tenim els dos plens més importants que passen per l'any, que són ordenances i pressupostos. I, bueno, és veritat que abans de marxar de vacances ja va haver-hi un email, no?, que ens demanaven pressupostos, però és que a mi em sorprèn perquè de totes aquelles coses que des del grup municipal es van demanar a inici de legislatura, el dia d'avui no s'han complert. Vull dir, vam demanar moltes coses se'ns va dir que moltes sí, algunes no, però és que de les que es van dir que sí, doncs han sigut dos o tres les que s'han pogut portar a terme. Per tant, demanar a l'oposició que presenti propostes, home, si hi ha voluntat per part de l'equip de govern de fer-les, em sembla molt bé, però és que l'experiència que tenim nosaltres és que no són prioritàries mai per l'equip de govern, per tant no es fan. Llavors, no sé què passarà, però bueno, anirem parlant aquests dies que suposo que hi haurà més activitat.
0: Sí, en definitiva, són temes dels quals en seguirem parlant, doncs aquestes ordenances, els pressupostos, també seguirem comentant a mesura doncs que s'apropin aquestes eleccions, el que són les llistes, com queda confeccionada la llista del vostre partit, i en definitiva, doncs, com apuntàvem a l'inici, un any en el qual hi haurà molt moviment polític, doncs tot molt centrat en aquestes eleccions municipals. I parlem d'un tema també, Susana, que avançaves la situació de crisi de Ceuta, perquè des del Partit Popular de Mollet, doncs, us sumàveu aquesta concentració la setmana passada que la nostra ciutat, el dimecres, que estava convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, doncs, en suport a Ceuta. Susana, comentem aquesta mobilització que va tenir lloc aquí a Mollet.
1: Doncs sí, la veritat és que a mi m'agrada parlar i no m'agrada fer les coses sense consultar. Jo, dies previs a fer aquesta concentració, vaig enviar una pregunta a l'equip de govern, a l'alcalde accidental que hi havia, per saber si l'Ajuntament tenia constància o volia... Constància sí, perquè venia de la FEM, la convocatòria, i tots sabeu que moltes vegades tots els minuts que es fan de silenci, tots els manifestos que es fan de la FEM, l'Ajuntament sempre s'adhereix. La sorpresa que aquesta vegada no es va adherir perquè era un tema que no li interessa adherir-se. Ho puc entendre per part d'ells, el que no comparteixo, però de fons. A veure, jo vaig enviar un e-mail a l'alcalde, un WhatsApp, millor dit, per tenir més contacte, perquè eren encara dies de vacances, suposo, i per dir això, si hi hauria alguna posició per part de l'equip de govern. El dia d'avui encara estic esperant que aquesta comunicació se'n contesti. Em sembla, sincerament, bastant vergonyós que no em contestin a una pregunta que vaig fer, i no marca res, perquè jo pensava dir, bueno, això l'Ajuntament, volia pensar en aquell moment que s'adheria i volia saber com funcionaria. Clar, en vistes de que l'Ajuntament no va dir res, de res, de res, solament un vídeo que va penjar la senyora Escribano, que sincerament molt encertat, que, vamos, gens ni mica, ja va ser bastant criticada a les xarxes, doncs un vídeo que criticava doncs aquest tipus de concentració feta per la dreta i l'extrema dreta, quan ella sap i tothom sabia que no havia sigut una concentració impulsada ni demanada ni pel Partit Popular ni per altre partit polític, que tampoc penso defensar, perquè jo crec que tothom té que parlar pel seu nom. Aquesta concentració la sol·licitava la FEM i anava a tots els municipis de tota Espanya. Per tant, ganes d'increpar, com tenia la senyora Escribano, dient que havia sigut la dreta, mentida. Mentida. I no es pot anar amb mentides, s'ha d'anar amb realitat. Una altra cosa és que li agradi o no li agradi, però amb mentides no es pot anar-hi. Ella sabia que no estava convocada per nosaltres, però sí que és veritat que nosaltres, al no tenir contestació de l'Ajuntament, doncs ens vam adherir i ho vam fer per les xarxes socials i doncs convidàvem a la gent a que s'hi adherís. Res més, era una adhesió. Llavors, totes aquestes crítiques que des de l'equip de govern, perquè si ho fa la senyora Escribano, suposo que és també una mica el nom del govern, tot i que m'és igual, completament qui les porti, doncs no van sortir gaire efecte perquè la gent es va manifestar, concentrar i d'una forma molt pacífica. Jo entenc doncs que, bueno, que l'ambient no era el que agradava, però és que el que està vivint Ceuta és lamentable, és vergonyós i sobretot el que demostra l'Ajuntament és una falta de solidaritat tremenda. La concentració, hi va haver-hi moltíssima gent, i no solament, com diu la senyora Escribano, gent de dretes. Allà hi havia gent que no era de dretes, que era d'esquerres, perquè ho deien, que el que s'avergonyia en aquell moment és que no hi hagués posició per cap partit de l'esquerra allà. Perquè Ceuta hem de reconèixer que és Espanya. i tot i que vulguin solament parlar de Venezuela, de Cuba, d'Israel, d'Iraq, jo crec que Ceuta és tan igual d'important, o més, perquè estem parlant d'Espanya. I, per tant, el meu lema era el que vaig dir, Ceuta no s'abandona, Ceuta es defèn, i es defèn perquè és Espanya. I el que ha passat a Ceuta és una gran invasió, no una crisi humanitària com volen vendre per part de la senyora Escribano, va ser una invasió. I jo la vaig convidar, quan em veu fer l'entrevista, vaig convidar la senyora Escribano que si tant li sap greu de que jo demani, políticament incorrecte, ho soc conscient, que si no està d'acord en que vulguem que aquesta gent marxi cap al seu país, doncs que, bueno, que convidi ella a portar-se alguna a casa seva, a veure si li agrada o no li agrada, perquè la gent, si vosaltres que esteu als mitjans de comunicació i veieu les notícies diàries, doncs veieu la situació d'inseguretat que hi ha i la por que té tota la població saudí, que torno a dir, població espanyola. Llavors, és inaguantable, és inadmissible, és del tot immoral, doncs que una persona, un saudí, que no pugui sortir al carrer, que no puguin els seus nens jugar al carrer, que no puguin anar a l'escola, que tinguin por de que vinguin i saquegin un centre comercial, com ha passat, que tinguin por que entrin a casa seva i ocupin, home, jo crec que ningú es mereix viure en aquesta situació. Llavors, l'únic que es volia amb aquesta concentració era donar recolzament amb el poble. Això t'hi diria, escolteu, no esteu sols, estem aquí. Ja us dic, la concentració va ser molt pacífica, ningú podrà dir que hi havia, que van haver-hi increpàncies, odi, ni res, tot el contrari, però sí que és veritat que ens esperava molt més de l'Ajuntament. I, a més, a mi no em val sentir les declaracions que s'estan fent, de que és que el govern no sabia res. Mira les notícies. Està sortint de que s'havia avisat al govern de l'Estat de lo que podia passar. Aquests informes desclassificats que estan sortint demostren que ho sabien i no van fer res. Llavors, aquesta invasió va ser coneguda i acceptada pel govern, i això és molt greu. Per tant, jo no entraré a demanar, perquè crec que ja hi ha companys meus al govern de l'Estat, al Congrés, que ho faran, però jo crec que aquest govern del senyor Sánchez tindria que dimitir, no sé, sí, perquè ni els seus propis ministres es posen d'acord per donar una declaració. Per tant, és lamentable i em sap greu doncs, que estiguin vivint. I l'únic que podem fer aquí és, ja us dic, recolzament, solidaritat i dir, escolteu, que avui ha passat a Ceuta, però demà pot passar aquí. Què hem de fer? Solament ens hem de preocupar quan passa al nostre territori? Jo crec que no. Llavors, la concentració que va haver-hi solament va ser per això i jo me n'alegro que tota aquella gent que va voler participar i poguéssim ben compartir una estona solament de xerrada i de, ja us dic, de dir, escolteu, és molt greu el que està passant i ningú fa res.
0: Doncs, Susana, queda comentada aquesta convocatòria, aquesta concentració, i amb això posem punt i final a l'espai de portaveus d'avui dijous. Arrita, que ens hagi acompanyat una setmana més. Continuarem comentant tota l'actualitat d'aquest curs en aquest espai cada dijous. Ens trobem a la propera i que vagi molt bé, Susana. Gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre, per escoltar-me.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, hola, salutacions a tothom i benvinguts a un nou episodi del Menja't la vida. Avui amb un presentador diferent, perquè qui us saluda és l'Arnau Vilà, això sí, amb la convidada de sempre, la nostra convidada de confiança, Naila Martínez, My Nutritionist, la qual ja la tenim aquí amb nosaltres. Naila, benvinguda un cop més al Menja't la vida.
2: Moltíssimes gràcies, Arnau, un plaer.
1: Avui, de què parlarem? Perquè crec que parlarem d'una cosa que crec que serà tendència aquest de 2006, així que, Naila, introdueix-nos.
2: Doncs sí, que parlem de tendències, sembla que parlem de moda, de vestir, però no, amb l'alimentació també hi ha tendències, sí. I avui parlarem de la fibra, perquè sembla ser que serà un d'aquests ingredients estrella en molts dels productes que trobarem al supermercat. Ja portem parlant, perdona Arnau,
1: sí.
2: Que portem parlant molts mesos, no, amb la pili de la proteïna, de tots aquests productes que trobem enriquits en proteïna, doncs sembla ser que aquest any 2026 la fibra s'hi suma.
1: I t'he de fer aquesta pregunta de per què es posa de moda o per què s'hi posarà, és perquè potser ens n'hem donat compte, tant nosaltres com a societat, com diferents empreses gastronòmiques, de què faltava a la dieta, o perquè s'ha de distribuir, s'ha de vendre, com... Per què serà tendència? Explica'ns una mica.
2: A veure, hem de tenir en compte que sí que és cert que la població estem prenent la meitat de proteïna, de fibra alimentària que necessitem, val? Ens n'hem adonat que és important. Hi ha una altra tendència, bueno, que no és tendència, però hi ha un tema que amb nutrició i amb alimentació s'està estudiant ja des de fa uns anys i que realment n'hem sentit parlar, que és la nostra microbiota, i que és important, doncs, afegir aliments que portin probiòtics i prebiòtics per enriquir aquesta microbiota, no? I que cada cop sigui millor. I la fibra també té un paper molt important, i és per això que, com que cada cop més la població està més interessada o es preocupa més per aquesta microbiota, doncs la indústria, com sempre, el que fa és buscar, no?, d'en quina forma pot enriquir els seus productes, doncs, perquè per al final és una publicitat també.
1: Fantàstic. Ja tenim la introducció, però ara necessitem saber una mica què és la fibra, és a dir, un bacteri físicament. Què és la fibra?
2: No, la fibra no és un bacteri, és una part dels aliments, és un hidrat de carboni realment, el que passa que està present en els aliments d'origen vegetal i que el nostre cos no pot digerir, però que és clau per la nostra salut, perquè qui digereix aquesta fibra i en qui ajuda aquesta fibra, doncs és a les bones bacteris del nostre intestí, com dic, però també ens ajuda a regular el trànsit intestinal, té un punt favorable també en donar-nos més sacietat i a regular la nostra sensació de gana, per tant també doncs ens ajuda al llarg del dia a controlar millor les nostres ingestes segons el que necessitem, i també està relacionat amb una reducció del colesterol sanguini i del risc de diabetis, o sigui, de reducció del risc de diabetis. Per tant, doncs és un nutrient clau en la nostra alimentació.
1: Clau, o sigui, ho té tot, és com si diguessis allí del todo en uno, de forma saludable o beneficiaria pel cos. Naila, de quins aliments així més quotidians podrien ser rics en fibra? O que l'oient digui, mira, doncs puc anar al supermercat a agafar això mateix i vull consumir fibra.
2: Exacte, no ens hem de deixar guiar per aquestes tendències de la indústria, ni anar a comprar aliments enriquits, sinó que hem de comprar aquells aliments que poden formar part de la nostra alimentació i que porten aquesta fibra, no? Com poden ser, doncs, els cereals integrals, la fruita, les llegums, les verdures, és a dir, tots aquells aliments d'origen vegetal, que és on està la fibra.
1: Vale.
2: Per tant, quines serien les idees fàcils per incorporar? Per exemple, cereals que utilitzem o que mengem diàriament, però en la seva versió integral. Estic parlant no només dels cereals d'esmorzar, com pot ser una civada, uns flocs de civada que són integrals, sinó el pa, la pasta, l'arròs, és a dir, aquells aliments rics en hidrats de carboni, aquells farinacis que consumim diàriament, doncs, que siguin la seva versió integral. I com ho sabem que és la seva versió integral? Doncs a l'etiqueta ens hem de fixar en que on hi ha el llistat d'ingredients, el cereal que està com a principal, no? Si estem parlant, per exemple, d'uns macarrons, doncs la farina de blat que s'ha utilitzat hi hauria de dir farina de blat integral o farina de qualsevol altre cereal.
1: Val? Vale.
2: Per tant, important, doncs, afegir això. Després, augmentar el consum de llegums fins a 2-3 cops per setmana, i ja per als pro, doncs, pujar els 3-4 cops. I amb això vull fer un matís, val?
1: Vinga.
2: Per què? Perquè hem dit que la gran majoria de població consumeix la meitat de fibra de la que realment necessite. No podem ara, d'aquí a demà, seguir aquestes recomanacions que us estic donant. Per què? Perquè el consum de fibra serà excessiu i el nostre sistema digestiu no està acostumat a aquesta quantitat de fibra. Per tant, podem tenir problemes digestius més que beneficis d'entrada. Per tant, l'adaptació a incloure o a incorporar més fibra diàriament doncs ha de ser progressiva. Per tant, torno a comentar. Sí. Farinacis integrals, llegums, 2-3 cops per setmana, verdures almenys 2 cops al dia i fruites 3 cops al dia, val? Amb això arribaríem a la quantitat de fibra que necessitem, però no ho canvieu d'avui a demà, trieu ni una. Si no esteu consumint fruita, doncs la recomanació és que comenceu per la fruita, incorporar fruita diàriament, no? I un cop veiem que estem habituats i que a més no tinc cap problema ni cap molèstia digestiva, doncs aniré a augmentar les llegums, per exemple. Però no ho fem de cop, perquè si no després tindrem molèsties, sobretot amb les llegums. I la recomanació amb les llegums també és no començar amb un plat sencer. No dir, mira, doncs ara jo gairebé no menjo mai llegums, doncs ara demà em faré un plat enorme de llenties. No. Podem començar com a guarnicions.
1: Vale, poc a poc. Deixa'm fer un break, Naila, quan has dit amb molèsties, et refereixes a males digestions o...
2: Sí, notar més gasos o la panxa, doncs, que hi ha una distensió abdominal, no? O que les femtes canvien de textura. Doncs si hem canviat, si hem començat a incorporar molta més quantitat de fibra i apareixen aquestes molèsties, doncs la meva recomanació és reduir la fibra i anar-la incorporant poquet a poquet. Ho dic també, Arnau, perquè estem al gener i molta gent s'ha proposat millorar la seva alimentació.
1: Hi ha propòsits.
2: Clar, i probablement ha augmentat el consum de fruites i verdures, perquè és un dels propòsits que ens solem fer quan volem millorar la nostra alimentació. I llavors comencen a aparèixer aquestes molèsties gàstriques, i és perquè si passem de no menjar pràcticament res de verdures o fruites a menjar-ne diàriament, doncs poden aparèixer aquestes molèsties.
1: Fantàstic. El que també m'agradaria saber, és a dir, posant en casos reals, és a dir, una persona com ho sabria si està baixa de fibra o si n'hi necessita més enllà d'evidentment doncs, en el metge?
2: Doncs molt fàcilment. Si no esteu menjant farinacis integrals, no esteu menjant 2-3 cops llegums a la setmana, no mengeu verdures, hortalisses i fruites diàriament, us falta fibra.
1: Mira, directe. Ja tenim el diagnòstic. Ja tenim el... Perfecte, doncs mira, aquí cadascú ja sap el que menja, ja sap quan li caldrà. Per anar tancant, Naila, arribem al final, però abans t'he de fer aquesta pregunta perquè m'han xivat que ara hi ha moltes multinacionals o grans empreses, no direm noms, però sí que hi ha unes quantes, que estan incorporant la fibra dins dels seus productes, és així, no?
2: És així, és aquesta tendència que hi haurà aquest 2026 i que començarem a veure els lineals del supermercat, i la meva recomanació és que tinguem criteri, que no ens deixem doncs, endur per aquests missatges, aquestes declaracions nutricionals, no?, de conté més fibra, doncs, perquè al final el que hem de veure és la base d'aquest producte, no? Perquè no per posar-hi fibra taparem tots aquells altres ingredients que contenen aquests productes de base.
1: Fantàstic. Doncs mira, crec que amb això tanquem aquest Menja't la Vida amb la Naila Martínez, My Nutritionist. Ja ho sabeu, podeu anar a l'Instagram, @MyNutritionist, que allí, doncs, Naila, dones molts més consells i la veritat és que no et va gens malament.
2: No, la veritat és que jo m'ho passo bé. He de dir que ho faig de forma totalment desinteressada, que m'agrada molt ajudar la població i que qualsevol dubte que tingueu, doncs em podeu preguntar i, si no, aprendreu moltíssimes coses del que publico i del que em pregunta la gent també.
1: Fantàstic. Doncs com diem, a Instagram, @my_nutritionist, Naila Martínez, My Nutritionist. Moltes gràcies per aquest Menja't la Vida, per les noves tendències. Seguirem pendents, tant de bo quan acabi l'any. Et siguem tenir aquí al Menja't la Vida i ens dius com ha anat aquest any de fibra, aquest 2026, perquè moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i de l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres de Barcelona. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila ha explicat a la xarxa com encaren aquesta diada.
2: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir... Prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
0: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta. Sònia Kerr.
3: Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Lawfer i reclamen al món polític respectar la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena, como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
5: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
0: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
3: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides, al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
0: El Banc Central Europeu està reunit i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, fins al 2,5%.
3: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona, en el pont de la Diada.
3: L'operació sortida ha començat al migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
0: Avui el sol es torna a imposar després de les pluges d'ahir. Volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona capital. I, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolvi, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus per exemple. Per exemple, hem tingut a Vic o a Arran de Mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
0: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle Incontinuo.
3: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell, Joan Barberà.
7: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes, s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya, que se celebra demà. Aquesta tarda i vespre ja n'hi ha de convocats, tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta

0: i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A quarts de vuit es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Silvio Riols, que hi han convocat anar i també aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANSI Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
2: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
0: Doncs no deixem la política catalana perquè el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i també a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
3: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé 2 mesos.
0: Això serà a Madrid i encara a la capital. Jutges i fiscals han titllat avui de greus les acusacions de Laufer i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida com cada setembre pel rei Felip VI. Un inici del curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional sobre la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret de vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Sí, durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades al Poder Judicial i ha demanat també l'absència d'ingerències polítiques en la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió, diu, per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir l'estat de dret, tot plegat davant la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Parelló i Teresa Pere Mato.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
4: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha reclamat que no es vulnerin els drets fonamentals dels migrants.
0: Gràcies, Carina. I encara un apunt en clau econòmica, perquè el Banc Central Europeu està reunit avui excepcionalment a Berlín i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, que se situarien al 2,5%.
3: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny. Ara mateix els tipus estan situats al 2,25% a la zona euro.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per 3er any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció, i ho fa avui, que és el Dia per a la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
8: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
7: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
0: No deixem de parlar de salut, perquè avui la consellera del RAM, Olga Pané, i també la ministra, Mònica García, han parlat sobre l'anunci de vaga indefinida que han fet 7 sindicats mèdics a partir del mes d'octubre.
3: Pané ha dit en una visita a Hostalric, a la Selva, que vol evitar l'aturada, i la ministra ha deixat clar, en paral·lel a Madrid, que les comunitats autònomes tenen diners per millorar les condicions laborals dels metges i metgesses.
9: Nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que han tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
8: Les administracions, en este caso las administraciones que tienen las competencias, que son las comunidades autónomas, tienen que reforzar la plantilla. Esto supone que viene de una demanda de las comunidades que dicen, nosotros no tenemos dinero, ¿no?, para hacer esto. No, no es verdad.
3: Metges de Catalunya ha convocat 12 mobilitzacions al llarg del darrer any per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen.
6: La xarxa de comunicació local.
10: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia a les 12 i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
3: Els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
0: Doncs no deixem la mobilitat. Les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga estaran acabades al febrer i després ja no trigaran a circular-hi trens. Això segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. Avui el representant del govern espanyol ha visitat les obres juntament amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
11: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
12: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
11: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
0: I la plataforma Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu de ferroviari de Rodalies, just un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Lluís Mata.
13: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
14: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols s'oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que, totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
13: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
15: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. Atenció a aquesta innovació perquè han creat una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure App i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, és a dir, l'IRTA. L'eina és gratuïta i funciona amb un suport imprès en 3D acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
16: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalviar temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UDL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
17: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general, per planificar la recollida. Col·lecció també, o sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i, de fet, els agricultors avui en dia doncs, estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
16: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
0: Anem ara fins a Girona. Allà la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'adquisició, el dipòsit i la distribució il·legal d'armes i que tenia magatzem a Figueres, a l'Alt Empordà. El principal investigat ha ingressat a presó i el cas continua obert. Avui n'han donat detalls des de la capital gironina. Girona FM, Pau Villafañe.
18: L'operació s'ha saldat amb 7 detinguts i la incautació d'un dels arsenals clandestins més grans d'Espanya. 644 armes, 16 de les quals de foc real, més de 220 ja modificades i les altres pendents de ser modificades, així com silenciadors, milers de cartutxos i maquinària per transformar-les. Tot ocult en un traster de Figueres. El líder de la trama era expert armer format a l'exèrcit rus i convertia armes de fogueig en armes reals, que després es distribuïen a xarxes de narcotràfic i segrestos mitjançant enviaments postals amb identitats suplantades des de la Comunitat Valenciana cap a altres punts del país. La investigació, iniciada a principis d'any, va portar escorcolls a Girona, Badajoz i València i la darrera detenció el 31 d'agost a Barcelona de la persona encarregada del transport de les armes.
0: I la policia ha detingut avui a Calella Carlos García Roldán, conegut com a Charlie, condemnat a 14 anys i 9 mesos de presó pel cas Lujo Casa, una estafa milionària comesa a les Illes Balears. La detenció estaria relacionada amb l'ordre judicial de recerca, detenció i ingrés a presó dictada per l'Audiència Provincial de les Balears. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
19: García Roldán va ser condemnat el desembre de 2025 a 14 anys i 9 mesos de presó per la seva responsabilitat en el cas Lujo Casa, una presumpta estafa milionària relacionada amb la venda de cases fantasma a Mallorca. La mateixa resolució judicial també establia el pagament de més de 2 milions d'euros en indemnitzacions als perjudicats. Malgrat la contundència de la condemna, es trobava en llibertat provisional, ja que la sentència podia ser recorreguda. Ara l'Audiència Provincial n'ha ordenat la detenció i ingrés a presó després que no comparegués a una vista judicial per revisar la seva situació cautelar.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
20: És un home de 61 anys. Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames i va intentar fer-ho també a la zona genital. El conductor d'un dels busos, que es va donar de la situació, va avisar la policia local que van detenir l'home al lloc mateix dels fets.
0: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc de Barcelona.
20: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen ara mateix per poder sufocar l'incendi.
0: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
20: Enguany, el Banc de Sang també tem una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
0: És moment per la cultura. Tàrrega inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamkatchka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
20: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
0: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel de Viu.
2: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
21: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu ja hauria de tenir cabuda.
2: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'Estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
0: L'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i, atenció, convertir-lo en un museu sobre el descobriment d'Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i ha considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament.
20: Això sí, el de Sant Jeroni no serà l'únic immoble que es preveu expropiar a la ciutat.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
22: Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murta van rebre una proposta en ferm per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tanteig, és a dir, pot entrar a negociar. Segons fonts municipals, el consistori ja va intentar comprar el monestir fa un any i mig, però no es va arribar a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
23: Un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
22: Des de l'Associació d'Amics de Sant Jeroni de la Murtra asseguren que el pas a mans públiques de Sant Jeroni és una oportunitat, però alerten que cal preservar-ne l'ànima i escoltar la ciutadania per respectar aquest patrimoni.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
24: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
25: Y nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no... No quise creerme que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
24: I avui, en la presentació oficial, com a nova jugadora del Sant Andreu, ha confirmat que denunciarà el seu antic club.
26: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també ja vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic amb el meu equip jurídic i bueno, s'està tramitant. Tot això ho estan portant elles i en breu hi haurà... Sí, encara no s'ha rebut, però sí.
24: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas, on per motius esportius ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça goleja el Feyenoord per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que ahir per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria, i cal destacar també el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista del Barça, Joao Cancelo.
1: Queríamos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante, y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque, y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça, y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo. Obviamente que queda mucho paso a paso, y bueno, estamos en un buen camino.
24: En bàsquet, en marxa la Lliga Catalana ACB a Tarragona, i victòria de l'Ilerna Lleida contra la Joventut 89-84, i també triomf del Kitsanàs Manresa contra l'Andorra per 83-74. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n al descans amb 3 punts d'avantatge. La igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Kitsanàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
5: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque, bueno, había muchos jugadores que os tengo que explicar muy bien y detalladamente que jugamos, que es este torneo, porque venimos aquí, y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, es la última vez que lo digo, de que hay jugadores nuevos, es una excusa, ya no son nuevos, ya han jugado aquí, se han bautizado.
4: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
24: Una autèntica gran competició, aquesta Lliga Catalana ACB, que se celebra al Palau d'Esports Catalunya a Tarragona.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però seguim amb més notícies de seguida. Fins ara.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: Fisioteràpia en l'esport de base.
27: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
9: Salut Activa.
28: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
29: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport. Llavors, per la mainada que comença a fer esport, és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i demés. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport, és important que hi hagi una progressió dins aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i de més. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
9: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia, un 11 de setembre. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president, Josep Vila, ha explicat a la xarxa com encaren aquesta diada.
3: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta. Sònia Kerr.
4: Jutges i fiscals tinguen de greus les acusacions de l'Ofer i reclamen al món polític respecte a la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como es preciso para la difícil labor de juzgar.
6: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
1: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
4: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
1: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt i el situa al 2,5%.
4: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran.
1: El Servei Català de Trànsit preveu que 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana a Barcelona en el pont de la Diada.
4: L'operació sortida ha començat a migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
1: Avui el sol es torna a imposar després d'una jornada de pluges i volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona capital i, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolvir, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o arran de mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
1: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle In Continuo.
4: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. Joan Barberà.
8: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes, s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista, passant 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Avui arrenquen ja els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre n'hi ha de convocats tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A 8:15 es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres, centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Sílvia Orriols, que hi han convocat a anar-hi també, aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANSI Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
3: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
9: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
1: Actes que en alguns punts del territori s'avancen ja aquest vespre. És el cas de la capital de la Garrotxa, d'Olot, on aquest vespre es fa una baixada de torxes fins al centre. Òmnium, l'ANC i el CDR fan una crida a les mobilitzacions de demà a Girona, Barcelona i Amposta. Olot Televisió, Natàlia Moreno.
10: A Olot, l'11 de setembre, se celebrarà amb un acte previ aquesta nit a partir de les 10, amb una baixada de torxes des de l'Espai Cràter direcció a la Basílica de Sant Esteve, on s'il·luminaran unes estelades i llegirà un manifest. És l'acte que les entitats Òmnium Garrotxa, ANC Garrotxa i el CDR d'Olot i la Garrotxa duran a terme, abans que l'endemà cridin a la mobilització a Girona, Barcelona o Amposta. Des d'Olot s'espera que surtin un parell de busos i que una part important de la gent hi vagi amb el seu vehicle. En parlen Glòria Bassets, presidenta d'Òmnium Garrotxa, i Manel Planella, secretari de l'ANC de la Garrotxa.
11: La idea de les entitats que organitzen l'11 de setembre és precisament reivindicar la transversalitat, la diversitat i sobretot reivindicar el dret i la defensa de la nostra cultura i de la nostra llengua.
12: Cada any apretem perquè la gent es mobilitzi i hem posat el nom Hi Som perquè realment els polítics se n'adonin que encara hi som.
10: Un any més s'ha optat per descentralitzar les manifestacions, un fet que no acaba de convèncer a certes persones d'algunes de les entitats que hi participen.
1: Era el nostre company Gerard Puigdemont d'Olot FM qui ens oferia aquesta crònica, i no Natàlia Moreno, com havíem dit. També Mataró ja ho té tot a punt per la Diada. Si l'any passat la pluja va marcar l'11 de setembre, enguany s'espera que els actes puguin celebrar-se amb sol i una calor més o menys suportable. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
13: A Mataró, la celebració de la Diada inclou actes de dimecres a dissabte, tot i que el gruix de la programació es concentra aquest divendres, 11 de setembre. A 2:15 del matí es farà un homenatge al president xilè Salvador Allende al Nou Parc Central, en un acte organitzat pel Grup de Recerca de Memòria Històrica. I més tard, a les 11, tindrà lloc l'ofrena institucional a Rafael Casanova. L'acte comptarà amb la participació de partits polítics i entitats i preveu les actuacions del Cor Madrigalista de Mataró i de l'Esbart Dansaire Mestres del Gai Saber. A més, aquest dijous al vespre s'ha programat la marxa de torxes per la independència, un sopar popular i un final de festa a la plaça de l'Ajuntament. La celebració, però, acabarà el dissabte amb sardanes a la plaça Santana.
1: En matèria judicial, el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades tant al referèndum de l'1 d'octubre com a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, però també l'exvicepresident Oriol Junqueras o els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
4: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé 2 mesos.
1: Doncs no deixem els tribunals, perquè avui jutges i fiscals han titllat de greus les acusacions de l'Ofer i han reclamat al món polític que respecti la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida, com cada setembre, pel rei Felip VI. Un inici de curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional per la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades al Poder Judicial i ha demanat l'absència d'ingerències polítiques a la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir, diuen, l'estat de dret. Tot plegat davant de la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Perelló i Teresa Peramato.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena, como lo conlleva y como es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
14: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha destacat la necessitat de preservar el principi de legalitat i de retorn a una situació de normalitat sense que estigui en contradicció, diu, amb el respecte a la dignitat dels migrants.
1: I un apunt econòmic perquè ja tenim decisió del Banc Central Europeu, que finalment ha pujat els tipus d'interès un quart de punt. Per tant, oficialment ja se situen al 2,5%.
4: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran. Caldrà veure si en les properes reunions s'opta per mantenir l'estabilitat dels tipus o es continua amb una tendència a l'alça.
1: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció. Ho fa coincidint avui amb el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
16: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las polítiques que estamos impulsando están funcionando.
15: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
1: Una jornada que avui també es commemora al carrer. És el cas de Terrassa, que s'omple pel setembre groc d'activitats amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta d'una manera de donar visibilitat a aquest greu problema. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
17: Aquest setembre el groc no és un color més. És l'emblema de la prevenció de la mort per suïcidi, una causa que commemora aquest dijous el seu Dia Mundial. L'associació Els Dols el celebra a la plaça Vella. Escoltem Candy Guerrero.
18: Esperem que vingui molta gent perquè hem de fer molt de soroll, però és l'inici d'un mes que serà intens, perquè cal parlar, acompanyar-nos i que la gent sàpiga que estem aquí per si ens necessiten.
17: S'han programat parades informatives, tallers infantils, música i la lectura d'un manifest.
18: Amb veus de diferents persones que han perdut una persona estimada i que avui s'atreveixen a parlar, trencar aquest tabú, aquest silenci i a compartir aquest dol.
17: Durant tot el mes s'han organitzat una trentena d'activitats. Encara queda molta feina a fer.
18: El sistema encara s'ha de posar molt les piles. Falta molta feina, però és que primer ens hem de treure la por de dir la paraula suïcidi.
17: Però l'autèntica prevenció comença obrint la conversa.
18: Si alguna persona veus que no es troba bé, que verbalitza, no li treguis importància. Busca amb ella algun tipus de recurs. No minimitzis les seves emocions.
1: Són gairebé 3:45. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
4: I atenció, perquè els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat necessitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
1: No deixem la mobilitat, ja que les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga, al Vallès Oriental, estaran acabades al febrer i després no trigaran gaire a circular-hi trens. Això, segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. El representant del govern espanyol ha visitat les obres aquest migdia juntament amb la consellera de Territori, amb Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem, doncs, fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
19: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
20: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
19: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
2: Notícies en xarxa.
1: Atenció a aquesta innovació, perquè s'acaba de crear una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure Application i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Es tracta d'una eina gratuïta i que funciona amb un suport imprès en 3D que funciona acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
21: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalviar temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
22: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recollida, acció també, o sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i de fet els agricultors avui en dia doncs estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
21: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
1: Passem avui també pel Ripollès, on tanquen un estiu marcat per les restriccions d'accés al Parc Natural de les Capçaleres del Ter, en concret en punts com Daió o Fontalba, tot plegat, a causa de l'increment de visitants. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
23: Des de la pandèmia, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha detectat un increment dels visitants, sobretot en els mesos d'estiu i de bon temps. Els tècnics asseguren que la majoria actuen correctament, tot i que també hi ha casos a l'altra cara de la moneda. Els excursionistes que no tenen sensibilitat amb l'entorn, la fauna i la flora. El problema més freqüent, els gossos deslligats. Escoltem a Xavier Gribé, tècnic d'ús públic i educació ambiental del Parc Natural.
24: Recordem que estem en un parc natural amb molta presència de ramaderia i la presència de gossos deslligats sovint és incompatible amb la ramaderia. Llavors, tenim molts informadors a tot el Parc Natural, 6 zones d'informació itinerants i 4 centres d'informació per mirar de fer aquesta tasca sensibilitzadora envers a les bones pràctiques del visitant.
23: Després de la temporada estival, la muntanya es prepara per un altre període de molta afluència, la temporada boletaire. Perquè els efectes de la petjada humana siguin menors, des del Parc Natural contemplen reforçar la tasca informadora.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
4: Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames, i també va intentar fer-ho a la zona genital. El conductor d'un dels busos que es va donar de la situació va avisar la policia local que el van detenir l'home al mateix lloc dels fets.
1: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc.
4: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de Mossèn Costa i Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen per sufocar el foc.
1: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
4: Enguany, el Banc de Sang també té una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com també pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí atenció es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
1: És moment per a la cultura. La capital de l'Urgell inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega. I ho fa amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure. I el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
4: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
1: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviú.
0: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
3: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu hi hauria de tenir cabuda.
0: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
1: Encara en cultura, una gran producció dedicada als grans mestres del barroc arribarà el 18 d'octubre a Vilafranca del Penedès. Serà en el marc del programa Cultura amb Ànima, que té finalitats socials i ho farà més de la mà de la Fundació PINAE. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
6: El proper diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda, l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès acollirà concert Art i Glòria, Purcell, Luli i Vivaldi. Aquesta producció solidària de gran format, que arribarà també a Vilanova i la Geltrú el dia 25, comptarà amb la direcció de Julià Cessé, la participació de diversos artistes, l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Vilafranquí Chamusia, que enguany fa el seu 25è aniversari. La presidenta de l'entitat, Anna Faset, afronta el concert amb il·lusió.
7: Hi ha persones que creiem que el barroc només és Vivaldi, no? Italià, i de cop Purcell no? És de Gran Bretanya, i de cop i volta és festivitat, no? Més purpurina, i de cop i volta tot és barroc.
6: El benefici dels concerts es destinarà a projectes de la Fundació Masal Bornà i a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en tots dos casos referents a la crisi de l'habitatge. Les entrades es poden comprar a la plataforma Top Ticket a un preu de 20 euros.
1: I és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
8: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolor pel tracte rebut pel club de la seva vida.
25: I nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no quise creerme que... Que la verdad, pensé que en algún momento yo recapacitaría la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
8: I avui, en la presentació oficial com a nova jugadora del Club Natació Sant Andreu, ha afirmat que denunciarà el seu antic club.
26: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també ja vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic amb el meu equip jurídic. I, bueno, s'està tramitant tot això, ho estan portant elles i en breu hi haurà... Sí, encara no s'ha rebut, però sí.
8: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas on, per motius esportius, ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça va golejar ahir al Nou Camp Nou el Feyenoord holandès per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que més per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria, i cal destacar el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista, el defensa Joao Cancelo.
2: La xarxa de comunicació local.
5: Queremos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante. Y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque, y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça, y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo. Obviamente que queda mucho paso a paso, y bueno, estamos en un buen camino.
8: A la Copa del Rei de Futbol, a la fase prèvia, el Prat ha quedat emparellat amb el Sant Rafel d'Eivissa. En bàsquet, en marxa la Lliga Catalana ACB. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
9: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n al descans amb 3 punts d'avantatge. La igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Quinzenàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
10: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque, bueno, habían dicho los jugadores que hemos tenido que explicar muy bien y detalladamente que jugamos, que es este torneo, porque venimos aquí, y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos, es una excusa, ya no son nuevos, no han jugado aquí, se han bautizado.
9: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
8: I destaquem que l'Hilerna Lleida va guanyar el Joventut 89-84.
1: Gràcies, Joan. Arribem ja gairebé a les 3 de la tarda. Ho deixem aquí. Fins demà a les 2.
2: La xarxa de comunicació local.

0: tercera legislatura.
1: El país acaba de tornar a votar i ha demostrat que confia en tu. Aquestes noves eleccions han confirmat que el canvi és imparable i que totes aquelles mesures que has pres no han sigut en va. El teu deure és reformar el sistema. No ha sigut un camí fàcil, líder. Hi ha hagut entrebancs, algunes situacions inesperades, però ara ja està. Ara tens a tocar el poder absolut.
2: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata.
3: Capítol 4. Corretja.
1: Amb tu la gent se sent segura. Per això t'han tornat a triar. El teu govern manté els carrers nets i tranquils, sense cap manifestació que els destorbi. Confesso que vas tenir molt bona idea quan vas decidir aprovar ajudes per la gent més desafavorida, després de sufocar les protestes. La ciutadania ha de veure el líder com algú compassiu i no pas cruel. Ja fas coses sense que t'ho digui. Gairebé no em necessites. Si la gent fos conscient de la feina que hi ha darrere, no t'ho agraeixen prou. Però cal anar un pas més enllà i reforçar la seguretat, perquè l'oposició no es torni a revoltar mai més. Els pròxims pressupostos han d'incloure més inversió en els cossos de seguretat. No em refereixo que hi hagi més antiavalots. Hi ha d'haver més funcionaris, sí, però necessites que estiguin més especialitzats i que la seva feina sigui menys de carrer, més de vigilància. Que siguin capaços de prevenir els atacs contra el govern i la seva població abans que torni a haver-hi protestes. Has sentit parlar de la programació de vigilància? Estic pensant en una agència que vagi més enllà de la típica oficina d'intel·ligència. Una agència contra el terrorisme. Un cos que només es dediqui a observar de prop les passes dels teus adversaris i que estigui present en el seu dia a dia. Que estigui al corrent de cada conversa, de cada pla que l'oposició tingui contra el govern. Que s'introdueixi a cada moviment social que atempti contra l'ordre i que interrompi aquesta tranquil·litat. No hi haurà res ni ningú que s'escapi dels teus ulls. Excepte els diners.
4: Bon dia. Us convoquem per traslladar-vos una decisió que no ha sigut agradable prendre i que us comuniquem després de mesos de debats i negociacions. La seu central de la nostra companyia es trasllada a un altre emplaçament amb unes millors condicions.
5: El canvi de seu d'aquesta entitat bancària comportarà l'optimització de 10.000 llocs de treball i el trasllat de 5.000 professionals.
6: Com saben, aquesta filial ha treballat de valent per modernitzar el sector tecnològic del país. Però el context actual ens ha dut a aquesta situació. Obrim torn de preguntes. Gràcies.
1: Al cap i a la fi, els temps de bonança no són per sempre, líder. Has de ser conscient que no tothom està d'acord amb la teva visió. Però és cert que el cercle d'empresaris que has creat al llarg d'aquests anys t'està quedant petit.
7: A què es refereix que el context actual els ha dut a aquesta situació?
5: Costa donar explicacions en aquests moments. El context que vivim no és l'idoni, diguem-ne. No s'adapta a les condicions que voldríem per a la nostra entitat. Hi ha decisions que no estan a les nostres mans.
1: Simplement hi ha gent que no està d'acord amb el canvi. Però res ni ningú t'ha de fer alterar el teu camí. El canvi necessita més recursos perquè pugui funcionar. Més inversió privada, més préstecs, més diners.
4: Aviat els donarem més informació. És tot el que podem dir per ara. Gràcies.
1: És moment de prendre mesures dràstiques. Per ara, la inversió pública haurà de ser menys ambiciosa. La construcció, l'educació, la sanitat, també les subvencions i les ajudes. La gent s'ha d'estrènyer el cinturó. Només per uns mesos, fins que puguis trobar solucions per substituir el buit que t'han deixat algunes empreses. Mentrestant, has de pressionar el Banc Central perquè et concedeixi el finançament que es mereix el canvi. Això només és un entrebanc. Res et pot aturar.

0: de l'Associació de Jutges.
1: A l'atenció del president del govern, el senyor... Li fem arribar aquesta carta perquè alguns col·legiats han fet arribar a la direcció de l'associació algunes reserves sobre les darreres actuacions del govern envers els decrets d'urgència. Els membres col·legiats veuen amb preocupació la intervenció contínua del govern en afers que no compleixen. L'ús continu de decrets urgents vulnera el ritme natural de la legislació, drets socials i responsabilitats de la ciutadania. Disconformitat entre els magistrats. Demanen prudència i consens. Estem a la seva disposició, Associació de Jutges.
2: Aquells que fa temps que són al poder, abans que tu i jo, no els agrada que els prenguin protagonisme. Fixa't qui hi ha entre les signatures d'aquesta carta. Amagada, com si no veiessis el que està fent. La presidenta de l'Audiència. Normalment no fa gaire soroll, però no juga en favor del govern. Accepta a tràmit cada llei que l'oposició porta al tribunal i triga massa a desestimar-les. Sempre vol proves i es rumia molt si una mesura és anticonstitucional. Posa en dubte el canvi. Això no juga a favor teu. Si et saltes la llei, has d'estar segur que no cauràs, que no et jutjaran, que no hi hagi límits quan et sigui necessari. El sistema judicial treballa perquè les normes es compleixin i per penalitzar qui se les salti. Les normes poden canviar, però la funció de la justícia és la mateixa. No et cal fer grans canvis en el sistema judicial. Però hi ha unes quantes mesures que pots prendre perquè cap jurista, cap jutge ni cap presidenta de l'Audiència es torni a oposar a tu. És hora de modernitzar la justícia. Pots prescindir dels magistrats que porten més temps dins del sistema. Avança l'edat de jubilació als 60 anys. Així iguales l'edat de jubilació de tots els funcionaris, sense excuses ni excepcions. La presidenta de l'Audiència, com molts altres companys seus, hauran d'abandonar el seu càrrec. Però no t'aturis aquí. També pots anar més enllà i accelerar la reforma, eliminant el sistema que nomena i col·loca els jutges a les audiències, als tribunals, eliminant la Junta Judicial. Ben bé no ho plantegis com una eliminació, substitueix-la. Crea una nova institució que prometi posar al dia la justícia i que estigui al servei de la gent, que estigui farcida de cares noves. Però al capdavant, posa-hi algú que coneguis, que sigui de confiança per assegurar que tot està en ordre. Tots els nomenaments, totes les decisions i tot el control judicial passarà per un òrgan nou. Es dirà Consell Nacional de Justícia. Això és el millor per tu. Vull dir pel país. El Consell Nacional de Justícia haurà de complir una norma nova. Els tribunals només podran rebutjar les lleis si contradiuen la Constitució. I, a més, es posen d'acord més de la meitat dels jutges de la sala. Més de 3/4 parts. La justícia només hi és per fer complir la llei. Qui t'enviarà cartes ara?
3: Fins ara en aquest podcast hem parlat de com controlar els mitjans, la burocràcia, el poder econòmic i de tenir controlada a l'oposició. Ara falta l'estocada final, el tancament del procés cap a l'autarquia, debilitar i perseguir l'oposició, captar el sistema judicial i acabar amb les eleccions lliures tal com les coneixem. No ens compliquem, fem-ho a poc i amb bona lletra. En primer lloc, parlarem de l'oposició i com podem controlar-la i vigilar-la ara que ja comptem amb un alt nivell de representació en el Parlament. La repressió de les veus dissidents és una tasca complicada en molts nivells. Has d'estar segur que els cossos de seguretat estan del teu costat per tirar endavant aquesta vigilància i eliminar totes aquelles normes que impedeixen que actuïs amb tota la força possible.
4: Les forces de seguretat són un servei molt delicat.
5: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
4: Molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones, i això és una cosa importantíssima. Tornaríem en aquella cosa de que la democràcia no és només un règim polític, és una actitud. Ser policia no és només un uniforme, també és una actitud. I llavors hi ha persones que vesteixen uniforme i que tenen una actitud que no és la que jo crec que s'ha de tenir en democràcia. Però, afortunadament, se li poden demanar responsabilitats no només individuals, sinó del servei i en el govern que permet pràctiques, per exemple, brutalitats, tractes degradants, relació inadequada amb la ciutadania, totes aquestes coses que hi ha policies que els han fet o funcions que no són les seves.
3: Queda clar que el control de les forces de l'ordre, com la policia, és clau per mantenir les veus dissidents controlades. Ara bé, encara és més important tenir mecanismes nous, amb més pressupost i més punters per dur a terme aquestes investigacions. És per aquesta raó que molts règims amb problemes democràtics d'arreu del món persegueixen l'oposició a través de la creació d'agències de terrorisme o de corrupció. Aquestes, amb l'excusa de netejar els carrers dels possibles perills contra el poble, acusen els adversaris de delictes com corrupció o col·laboració amb organitzacions terroristes. En moltes ocasions, aquestes agències investiguen tots els detalls de la vida d'un adversari polític fins a extreure algun fet denunciable, encara que aquestes denúncies tinguin poc suport fàctic.
6: És que les causes per corrupció sempre són, no, en si una forma de fiscalitzar com el poder polític, no, ha fet ús d'uns determinats recursos o diguem-ne, concessions de naturalesa econòmica. I, per tant, està bé que existeixi aquest control.
5: Benet Salellas, exdiputat de la CUP, Crida Constituent i advocat.
6: El que passa que és cert que hi ha investigacions que estan construïdes d'una forma molt estratègica i que inverteixen l'ordre natural de la investigació, que és el que llavors nosaltres en diem moltes vegades que es produeixen investigacions prospectives. És a dir, no és que tu vegis que hi ha un delicte, vale? És a dir, que un policia o un fiscal o un jutge vegi que hi ha un delicte i després vagi a buscar qui és el responsable d'aquest delicte i, ostres, casualitat, doncs era la presidenta del Parlament o era el president del govern, sinó que comença la investigació al revés, és a dir, volem trobar alguna cosa d'aquesta persona, no? I llavors busquem tot el que hi ha, li punxem tots els telèfons, li controlem tota la vida i a partir d'aquí anem a buscar i a construir un cas a partir d'algun element que sigui més discutible.
3: Aquestes noves oficines i agències policials, a més, utilitzen mecanismes il·legals que són desconeguts per la ciutadania, com podria ser no respectar l'habeas corpus.
7: L'habeas corpus és el dret de tota persona detinguda.
5: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
7: A passar immediatament a disposició judicial i que un jutge revisi si la seva detenció és legal, ha estat ben feta, si està ben detingut o, pel contrari, se l'ha de posar en llibertat immediatament.
8: El habeas corpus es una cosa muy concreta, de carácter histórico.
5: Pascual Ortuño, exmagistrat de l'Audiència de Barcelona i exdirector de l'Escola Judicial Espanyola.
8: Que, bueno, lo que viene a decir es que no puede haber ninguna persona detenida más tiempo del plazo que marca la ley, sin que se ponga a disposición de un juez. Entonces, el habeas corpus es que cualquier persona que conozca esa situación de otra persona puede ir al juez a reclamar que se instruya un proceso de habeas corpus.
9: Trobem diversos exemples de creacions de noves agències i oficines en els últims anys. En primer lloc, podem destacar la persecució de càrrecs electes, adversaris polítics de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia. El cas més mediàtic va ser la detenció de l'alcalde d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, el 2019. İmamoğlu va ser acusat de delictes relacionats amb la corrupció, manipulació de licitacions públiques i per la col·laboració amb el terrorisme. Us sona, veritat? Ben lluny de Turquia, tant geogràficament com políticament, trobem Veneçuela. Opositors i contraris al règim xavista han hagut d'abandonar el país. Nosaltres volem destacar el cas de Leopoldo López. Entre el 2014 i el 2019, López va ser empresonat en un centre militar i també posat en detenció domiciliària per ser un dels organitzadors d'una marxa en contra del govern de Nicolás Maduro. Aquesta marxa va ocupar portades de la premsa internacional, ja que va acabar amb 3 morts i amb acusacions de ser una marxa terrorista per part del govern veneçolà. Finalment, en aquest aspecte tenim un exemple ben proper a Europa, a Hongria, el país dirigit pel primer ministre Víctor Orbán, conegut i referenciat en aquest podcast en diverses ocasions. el gabinet d'Orbán va crear el Centre contra el Terrorisme, que segons la figura de l'Ombudsman, el síndic de greuges hongarès, es tracta de l'agència estatal més professional i més ben equipada i finançada de tot el país. Aquesta agència és coneguda per la seva implicació en la persecució d'activitats opositores dins de les fronteres hongareses, però també ha causat problemes diplomàtics més enllà del seu territori. Per exemple, el 2018 van ajudar a escapar l'exprimer ministre de Macedònia del Nord, Nikola Gruevski, del país balcànic en considerar que la seva condemna per corrupció era política, fins que finalment va rebre asil a Hongria.
3: Els mecanismes de control i persecució queden ben definits. Ara bé, no es poden aplicar si el poder judicial no permet fer aquestes intervencions, diguem-ne, com a mínim sospitoses. El control del poder judicial ha estat clau en la instauració de règims no democràtics i es pot assolir a través de diferents camins i mecanismes.
10: Una de les vies a través de les quals s'ha destruït un sistema democràtic sovint és començant per aquí, no? És a dir, comencem pel sistema judicial perquè...
5: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
10: Hem d'intentar aconseguir que el poder judicial sigui completament favorable als interessos del govern per tal que el govern pugui començar a actuar de manera que el sistema judicial no actuï en contra, no li barri el pas. Val? Per tant, una de les formes com que, en què clàssicament els governs autoritaris, populistes, etc., per exemple, en el cas d'Argentina o altres... democràcies que amb diversos nivells, diguem, de qualitat s'han comportat és fent que els tribunals que poden prendre decisions contra el govern deixin de poder prendre aquestes decisions per dues vies. Una, o legisles en contra, és a dir, legisles de tal manera que canvies la llei que regula sobre quins àmbits pot actuar el poder judicial, el Tribunal Suprem, típicament, o el Constitucional, és a dir, dius, mira, doncs, ja, a partir d'ara ja no podrà decidir sobre decrets del govern, o, i si fas això, el que fas és que li talles les ales, i, per tant, no cal que toquis el poder judicial, sinó que toques la legislació sobre això, o bé, canvies la composició del poder judicial i poses els teus amics.
11: Però maneres de buidar el poder judicial de la seva independència, bàsicament s'estan donant algunes a Europa, és la transformació de les lleis que els governen.
5: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
11: Si, per exemple, en un moment crucial d'acusacions populars, més o menys espúries, dona igual, però que posen contra les cordes el govern. Un govern diu que modificarà la llei orgànica del poder judicial per treure l'acusació popular, doncs, blanco i en botella, no? És a dir, tu vols evitar un mecanisme que està previst a la llei i que està processalment establert, que és que en determinat tipus de delictes pugui haver-hi algú que no sigui directament el damnificat, que pugui també presentar una acusació contra la persona que es considera que ha comès el delicte, tu treus aquella possibilitat, doncs potser et quedes sense persecució respecte d'un cert tipus de delicte. No?
3: Però centrem-nos ara en com es pot modificar el mètode de selecció de jutges i fiscals i de la seva forma d'escalar. Hi ha diferents models memorístics, aptitudinals, per mèrits professionals... Però què hauria de fer un autòcrata per col·locar jutges de la seva corda en posicions de poder?
7: Els mecanismes de selecció dels òrgans judicials d'un país o de la fiscalia reflecteixen el protagonisme que cada democràcia vol donar a cada poder de l'Estat. M'explico. Parlàvem de la selecció del fiscal general, no? El proposa el govern, el nomena formalment el rei, però el rei no es desmarca mai de la proposta del govern. Això és en el nostre país. És una qüestió de política legislativa que cada democràcia tria. Altres països fan participar el poder legislatiu. A l'Argentina, el govern de torn proposa una persona pel càrrec de fiscal general de l'Estat, allà no hi ha rei, però el fan passar per la cambra legislativa. I la persona que és proposada pel càrrec de fiscal general per part d'un govern ha de sotmetre's a una compareixença parlamentària en la qual ha d'obtenir un aval del poder legislatiu i un aval que em consta que és elevat, és una majoria elevada. És a dir, no qualsevol persona proposada per un govern serà automàticament fiscal general de l'Estat. Hi ha països que fan passar un tràmit parlamentari, que fan participar, fan que el poder legislatiu faci de contrapès i asseguren d'aquesta manera una participació de més poders de l'Estat.
6: Bueno, hi ha coses que són relativament, no, senzilles, com que, és a dir, d'entrada hauries de desplaçar, no, una part d'aquest poder judicial amb, per exemple, obligant a unes determinades jubilacions massives a determinada edat, per exemple, i llavors tu fent entrar tot un seguit de jutges que fossin de la teva corda, que llavors perquè siguin jutges de la teva corda has de buscar, no, un mecanisme pel qual, no, el sistema d'accés estigui controlat per tu i per tant puguis valorar aquells mèrits que a tu t'interessa buscar, no, en aquests perfils. Per tant, doncs, que no siguin proves objectives, sinó que siguin proves més de valoració subjectiva, llavors tu controles els tribunals d'accés, no? Bueno, pots, jo crec que tens molta màniga amb el sistema d'oposició per fer determinades maniobres d'aquest tipus. Jo, evidentment, el que faria seria condicionar moltíssim l'elecció de la cúpula judicial i això, i fer que la cúpula judicial sigui gent absolutament, no, alineada amb el teu plantejament polític i que saps que no exercirava la funció de control del poder. O sigui, al final, el poder judicial està cridat a ser un controlador del poder. Si no tens controlador, doncs molt millor. Per tant, tens dues opcions. O bé el fas desaparèixer, o bé fas que sigui amic i, per tant, que estigui, no, del teu costat.
3: També pot ser que canviar aquests models de selecció o estructura del poder judicial no sigui necessari. A vegades, les transicions cap a règims autocràtics han comptat amb la col·laboració directa de bona part dels membres dels tribunals, sense la necessitat d'intervenir-hi.
10: En el cas de Xile, que dèiem, no? Després del cop del 73 de Pinochet, tot el sistema judicial es va posar, diguem, en fila darrere de Pinochet. És a dir, no, el sistema judicial va fallar en el sentit que no només no va defensar de forma activa els drets humans, diguem, la garantia dels drets humans, sinó que, a més, es va adaptar d'una manera molt ràpida a la nova legalitat, no? I això també va passar a Espanya després del 36, perdó, després del 39, a la Guerra Civil.
9: Tenim molts exemples històrics que demostren com és de fàcil canviar les normatives de selecció dels jutges dins d'una democràcia. Dos casos paradigmàtics i actuals són els de Polònia i Hongria. En ambdós països, les raons dels canvis en l'estructura del poder judicial es van dur a terme per modernitzar el sistema i per defensar les polítiques del país. El 2017, la formació Llei i Justícia, coneguda com PIS, de Polònia, va impulsar una jubilació massiva de tots els jutges més grans de 65 anys en el cas dels homes i de 60 anys de les dones, quan l'edat de jubilació abans de la mesura eren de 67 anys, sense diferenciar entre els dos gèneres. Els motius exposats pel partit de dreta populista eren clars: acabar amb la ineficiència del sistema i eliminar qualsevol rastre de l'antic règim comunista en la justícia. La realitat és que molts diuen que el govern polonès volia acabar amb Malgorzata Gersdorf, presidenta del Tribunal Suprem de Polònia, contrària als posicionaments de Llei i Justícia. En aquells moments tenia 65 anys. Escollida el 2014, amb l'antic funcionament, continuaria al lloc 6 anys més, mentre que la nova llei la buscava expulsar de la seva posició. Finalment, la mesura no va ser aprovada perquè el president de Polònia, Andrzej Duda, antic membre de PIS que havia abandonat el partit el 2015, la va vetar i va permetre que la presidenta del Tribunal Suprem es mantingués en el càrrec fins al 2020. Un fet similar va ocórrer a Hongria el 2012, quan Orbán va impulsar un canvi en l'edat de jubilació, rebaixant-la de 70 a 62 anys. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea va declarar que aquesta llei significava una discriminació injustificada per raó d'edat i va posar diverses sancions financeres. El 2018, el Parlament Europeu va fer arribar al Consell Europeu una queixa exhaustiva on s'exposava que hi havia un risc clar de violació dels valors que fomentaven la Unió Europea. Aquests casos, però, no només succeeixen a Europa. El 2018, a les Filipines, el Tribunal Suprem va votar a favor d'expulsar la seva presidenta, Maria Lourdes Sereno, en considerar-la una enemiga del país. La decisió va ser presa després que Sereno votés en contra de propostes governamentals com l'extensió de la llei marcial en illes amb conflictes armats oberts o de permetre enterrar l'antic dictador del país, Ferdinand Marcos, en el cementiri dels herois de Tagui, reservat només per herois nacionals.
3: Hem vist com es poden modificar les estructures existents per fer-les, diguem-ne, més properes al poder. Ara bé, si es considera que aquest camí és massa complicat, molts governs decideixen eliminar-les i substituir-les per una nova institució. Una de més moderna, per dir-ho d'alguna manera. Si no poden canviar el Tribunal Suprem o Constitucional, creen una institució paral·lela, conformada per juristes de la seva corda, i fan que agafi les competències que creuen més importants. Pel que fa a les institucions de magistrats o les juntes judicials, intenten modificar-les o substituir-les per algunes de més oficials i que segueixin la línia oficial del partit. La línia, en el nostre cas, del canvi.
10: En el cas d'Israel, per exemple, no? És a dir, Israel ha tingut una crisi... està tenint una crisi de... no només amb la situació de Gaza, sinó interna com a sistema polític democràtic, en què la legitimitat del mateix sistema s'està posant en dubte. No? Però una de les raons per les quals ha passat això és perquè hi ha una pugna entre el Tribunal Suprem i el govern. I el govern ha intentat legislar de manera que intentava tallar les ales als àmbits en els quals el poder judicial li podia esmenar la plana, li podia dir, no, fins aquí has arribat. Aleshores, aquest és un conflicte típic de governs democràtics, però que estan virant una mica cap a un autoritarisme i que els fa nosa, evidentment, un poder judicial més o menys independent.
3: D'aquesta forma s'eliminen les diferències entre els tres poders, legislatiu, executiu i judicial, i els tribunals passen a estar lligats de mans i peus pel govern i el Parlament de torn.
8: A ver, idealmente... La justicia es una garantía de la democracia en tanto en cuanto supervisa la actuación del legislativo para que el legislativo cumpla sus propias leyes y el ejecutivo, para que el ejecutivo también condicione la acción de gobierno. Eso es idealmente. Pero en la realidad, claro, la justicia depende tremendamente del legislativo, del imperio de la ley. Y como consecuencia... El Parlamento puede imponerle un marco jurídico que porque la justicia se queda atada de pies y manos, ¿no? O sea, ahora bien, en cierta forma también con el sistema, si el sistema funcionara a la perfección en cuanto a los tres poderes del Estado, la justicia sería garante de la democracia. Garante de la democracia en el sentido de que no permitiría que los otros poderes pues no cumplieran exactamente con las previsiones legales.
9: De nou veurem com la modificació de les competències dels òrgans judicials actuals en el poder o la creació de noves institucions judicials és habitual en països amb mancances democràtiques en els últims anys. En aquesta ocasió viatgem fins a Israel per observar l'exemple de la reforma judicial que va viure la potència sionista el 2023. La reforma impulsada per Netanyahu i el seu gabinet contemplava diferents canvis. Entre aquests hi havia que la Cort Suprema d'Israel només podia derogar lleis de l'executiu si anaven en contra de la Constitució del país i, per fer-ho, havien de comptar amb el suport de 12 dels 15 jutges de la sala. Per altra banda, la modificació també variava la forma d'escollir els magistrats d'aquesta institució, donant més llocs a l'executiu en el comitè de selecció de jutges de la Cort. Mentre Israel es modificava l'organització ja existent, a Hongria s'apostava per la reestructuració de les institucions judicials. El 2012 es va crear el Consell Nacional de la Justícia en substitució de l'anterior Junta Nacional. D'aquesta manera es destruïen els òrgans encarregats de la selecció dels principals jutges de les sales com la del Tribunal Suprem i se substituïa per una oficina encapçalada per una sola persona. En aquest cas, una persona afí a l'òrbita d'Orbán. Concretament, Tunde Handó, jutgessa i esposa d'un dels creadors del partit Fidesz, Unió Cívica Hongaresa, Josep Zayer. Quina va ser la primera mesura de Handó al capdavant d'aquesta oficina amb capacitat de moure les posicions als jutges d'arreu del país? Doncs si heu pensat malament, ho heu endevinat. Una reestructuració generalitzada dels jutges que es trobaven al capdavant dels principals tribunals d'Hongria.
3: Ara bé, tots aquests canvis en el sistema judicial, la creació de nous organismes, oficines i institucions anticorrupció i antiterrorisme tenen un cost econòmic elevat. Al cap i a la fi es tracta de nous càrrecs d'alta confiança i importància que vols tenir satisfets, nous equips d'investigació que han de comptar amb la més puntera tecnologia. Tot això és molt car, així que molts d'aquests règims, quan es troben en aquesta situació, han d'aplicar mesures d'austeritat allunyades de les seves promeses electorals i de les seves accions. A més, canvis tan sobtats en el paper de les institucions i dels treballadors públics poden resultar molt negatius pel bon funcionament del sistema en general, afectant el benestar de la gent al carrer. Llavors, com es fan aquests canvis en l'administració de forma ordenada?
12: Les institucions són molt delicades. Llavors, si tu vols entrar amb la motosierra, cas Milei o cas Musk, automàticament estàs fent uns desastres incomensurables.
5: Carles Ramió, professor catedràtic en ciències polítiques i expert en gestió pública.
12: Perquè aquí el que requereix una certa reenginyeria, una certa racionalització o una certa reforma que legítimament i políticament podria estar ben argumentada, inclús moltes ocasions podria ser necessària, implica una cirurgia molt fina i un procés que efectivament necessàriament és lent per respecte a les institucions. Perquè si va ràpid i ho fas de forma indiscriminada, llavors literalment t'estàs carregant l'administració. Aquí s'ha de definir aquesta lluita que hi ha ara contra la burocràcia. Jo sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les emissions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que veu que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia.
9: A vegades aquests canvis en l'administració venen acompanyats de danys col·laterals. Aquests majoritàriament solen ser econòmics. Etapes de crisi per la manca de confiança dels mercats internacionals, l'augment de la despesa nacional, etc. Un cas extrem d'això va passar a Tunísia el 2024, amb els canvis en l'estructura del país de Kais Saied, president de la República. Les reformes del país, amb una constitució que donava més poders al president, va fer empitjorar la seva economia, que ja de per si era molt dèbil. Per solucionar-ho, el líder africà va acabar amb la independència del Banc Central de la Nació i va ordenar a aquest que aprovés un crèdit de 2 bilions de dòlars als òrgans encarregats de la tresoreria del país per evitar la fallida econòmica. Això estava prohibit des del 2016, després de veure l'impacte negatiu en l'economia que tenia a la llarga, i aquesta decisió va significar la pèrdua de la independència d'una institució més de Tunísia.
3: Repassem totes les peces del trencaclosques. Quan un règim té l'oposició controlada per les oficines creades per perseguir l'oposició, el poder judicial, captat gràcies a la creació de nous òrgans o la modificació dels actuals, i pot controlar tot el relat penal, sembla que ja ho té tot sota el seu control. Però queda un últim punt. Si un partit vol acabar amb la democràcia, ha d'assegurar-se que, passi el que passi, sempre guanyarà les eleccions. De fet, alguns politòlegs creuen que una democràcia es trenca quan un partit no accepta la derrota en un sistema just o quan no pot ser derrotat.
13: Per exemple, les definicions minimalistes consideren les democràcies com, en certa manera, règims binaris.
5: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
13: Famosa definició del politòleg Adam Jaworski, que ens diria doncs, que una democràcia és aquell sistema on es respecten uns certs drets i els règims poden perdre les eleccions. És a dir, qui governa pot perdre les eleccions i tothom accepta els resultats.
3: Tenint això en compte, els règims autocràtics poden prendre dos camins. El primer seria no modificar el sistema electoral i, encara que fracassin les eleccions, negar la derrota, assenyalant els resultats com fruit d'un frau i mantenint-se en el poder. L'altra versió és acabar amb les garanties democràtiques i els òrgans electorals que existeixen en democràcia. Pot ser amb un nomenament de nous càrrecs d'aquestes institucions o afegint-hi un nou nom. És igual. L'important en aquests instants és definir les regles del joc. No només estem parlant de no ser gaire transparents a l'hora de comptar els vots finals, sinó d'avançar-se a aquests fets i prohibir a certs partits o candidats en nom de la seguretat nacional o de les garanties democràtiques. Al final, la clau és la seguretat. Si vols acabar del tot amb la democràcia, has de garantir que les eleccions només puguin tenir un sol resultat: la victòria del teu partit, la victòria del canvi.
2: Si no es pot canviar el que duer, perquè l'oposició no té cap possibilitat de guanyar eleccions, com passa, per exemple, a Rússia, i molt probablement ara a Hongria, tot i que l'oposició ha guanyat eleccions a un altre nivell, no a nivell nacional, però a nivell de l'alcaldia de Budapest, guanya eleccions.
5: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
2: Val? Quan ja estem aquí, quan estem on l'oposició en realitat no és una oposició real al govern, estem ja en el terreny de les autocràcies competitives.
9: Recollint el que hem vist, és el moment de posar noms als règims descrits i a la seva intervenció en el sistema electoral del país. Un dels casos més mediàtics i més denunciats pels mitjans en els últims anys és el de Veneçuela. Perquè ens fem una idea de com funciona la repressió electoral en aquest país, podem anar enrere fins al 2020. Al juny d'aquell any, encara amb la pandèmia de la Covid-19 en un dels moments més àlgids, el Tribunal Suprem del país va anomenar els nous membres de l'òrgan electoral més important del país, que s'encarregaria de vigilar el bon funcionament de les eleccions d'aquell mateix any. L'escollida, Indra Alfonso, una jutgessa propera al règim de Maduro i que, segons l'oposició, havia estat escollida per assegurar la victòria del líder socialista. Els resultats parlen per si sols. Majoria absoluta del gran polo patriótico Simón Bolívar de Maduro i el rebuig dels resultats per part de l'oposició i de bona part de la comunitat internacional. No marxem de Llatinoamèrica perquè analitzarem un altre exemple paradigmàtic. Parlem de Nicaragua i de les seves eleccions presidencials del 2021. En aquest cas, l'oposició no es va poder presentar als comicis, ja que el Consell Suprem Electoral va impedir que la candidatura d'Alianza Ciudadanos por la Libertad competís contra el president del país, Daniel Ortega. La justificació donada pel Consell perquè Alianza Ciudadanos no es pogués presentar va ser que la seva representant legal, Kitty Monterrey, tenia doble nacionalitat, estatunidenca i nicaragüenca. Segons el tribunal, l'obtenció de la seva nacionalitat havia estat feta de forma fraudulenta, actuant de forma flagrant contra els drets del poble a la independència, la sobirania i autodeterminació. Ja us podeu imaginar els resultats. Daniel Ortega va aconseguir 75 dels 90 diputats de l'Assemblea Nacional i va revalidar la seva majoria absoluta per poder continuar ampliant la seva obra de govern sense que res ni ningú li pogués fer ombra.
3: Amb l'oposició controlada, el poder judicial desfet i les eleccions totalment desfigurades, l'obra està completa. La fi de la democràcia passaria a ser un fet, com ha succeït en molts dels països que hem posat com a exemples al llarg d'aquest podcast. Els petits canvis, aquells que llegim en algun titular per les xarxes o que escoltem per la ràdio de camí a la feina, poden no ser tan petits. Aquelles notícies insignificants que escoltem en format ràpid dins dels informatius són les que poden portar a destruir la democràcia.

0: Bon dia.
1: Bon dia, què porta el diari avui?
0: Em sembla que han canviat alguna cosa sobre les eleccions, o jo què sé.
1: El Consell Nacional de Justícia nomena un nou govern al Consell Electoral. Ves per on, ara que hi ha eleccions.
2: I sense passar pel Parlament. Aquesta és la cirereta per aconseguir el canvi, líder. Has pres el control del Consell Electoral. No t'arribes a imaginar el que comporta això. Ja ho veuràs. Opositors inhabilitats, vetos a partits... Tot allò que et faci nosa desapareixerà. Ara tu escrius les normes de tot el sistema. Aquí acaba la meva feina. Hem arribat al control absolut de la democràcia.
3: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bru, Carlos Bueno, Daniel García, Martí Pernia, Roger Polo, Àngela Reyes, Oriol de Marcos i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Montserrat Tura, Benet Salelles, Alexandra García, Pasqual Ortuño, Joan Josep Baivé, Montserrat Nebrera, Carles Ramió, Toni Rodon i Ana Sofia Cardenal. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ni mama ni momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 5:45 de la tarda a 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.
2: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
3: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 714, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Després del naixement del Centre Excursionista de Catalunya, el moviment excursionista es va estendre ràpidament arreu del país. A finals del segle XIX i a principis del segle XX, aparegueren nous centres excursionistes a Terrassa, Lleida i moltes altres poblacions, mentre nombrosos ateneus i centres culturals incorporaven seccions dedicades a l'excursionisme. Mentrestant, noms com Jacint Verdaguer, que amb el seu poema èpic Canigó obria una etapa que podríem dir literatura de muntanya, mossèn Jaume Olivera, César August Torres, Artur Osona i d'altres donaren l'empenta que inicià el muntanyisme a casa nostra. Un a un, tots els grans cims del Pirineu es van anar conquerint, molts d'ells avançant-se als pirineistes francesos. Gent com en Ramon Arabia, qui va realitzar la tercera ascensió absoluta al Mont Perdut l'any 1880, en són un exemple. L'afició a l'altra muntanya, promoguda per en Juli Soler i Santaló i mossèn Jaume Oliveres, qui pot ser considerat el primer autèntic escalador català, troba, per fi, en la figura de Lluís Estassen, a partir del 1919, l'apòstol de l'escalada alpina a casa nostra. El descobriment del Pedraforca com a escola d'escalada alpina per excel·lència va marcar una fita pels muntanyencs catalans, que ja havien començat a grimpar per Montserrat, convertint les seves agulles en la que, amb els anys, esdevindria una de les escoles d'escalada acrobàtica més reputades del món. L'objectiu d'escaladors com Estassen, Guilera, Puntes, Vila, Oliveres i d'altres es va centrar en l'impressionant cara nord del Pedraforca, el Pedra, com el coneixem actualment. I així, l'any 1922, la cordada formada per Estassen, Domènec, Feliu, Jiménez, Puntes i Navarro van obrir la que seria la primera via directa al Pollegó Superior per la cara nord, la Grallera. A partir d'aquí es va obrir la veda i el juny de 1928 en Lluís Estassen, en Josep Puntes, en Jofre Vila i en Josep Rovira obriren una agosarada vira per l'imponent esperó nord que forma el pic central, el Calderer, el segon cim més alt del Pedraforca, la via Estassen. Un altre cim secundari, el Gat, va ser escalat per la seva cara nord pel setembre de 1935. Francesc Comedes, Bernat Buixeda i Ramon Albareda assoliren les agulles que per la seva forma donen nom al lloc, el Gat, i que estan situades enmig de la bretxa que separa els pics del Calderer dels Cabirols. Dissortadament, l'Homedes va morir dalt del cim, fulminat per un llamp. La via Homedes al Gat és una de les clàssiques de la cara nord del Pedra. Però no ens quedem aquí. Les campanyes pel Pirineu dutes a terme per mossèn Jaume Oliveres i el seu guia, Josep Saió, el qual va morir enxampat per un llamp juntament amb l'alemany Adolf Blas, mentre eren al pas de Mahoma baixant del cim en plena tempesta, mossèn Jaume va ser dels primers en conquerir els encantats. El 1911, en què va escalar en solitari l'encantat petit per la paret i la cresta nord-est. També va ser el precursor de la travessa Matagalls-Montserrat, excursió que va realitzar el 1904 amb un altre capellà amic seu, i que el Club Excursionista de Gràcia va rememorant cada any des del 1972. Es tracta d'una prova no competitiva i d'alta participació, tanta que ara cal sortir de Collformic. La prova, com he dit, no és competitiva, però hi ha classificació no oficial i es coneixen els temps i tal. Però la història del muntanyisme català no es pot entendre sense els refugis. Van ser molt més que uns llocs on passar la nit. Van esdevenir punts de trobada, centres d'activitat i autèntiques escoles de muntanya. La setmana vinent en parlarem.
1: Pals i botes. L'agenda.
3: El dijous dia 10, el grup Extrem té programada una matinal de Pallejar, al Puig de l'Àliga, amb els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Per més informació, la web del club, com sempre. El divendres 11, activitat per tothom. Es realitzarà l'ofrena floral a Rafael de Casanova. A les 12 hores, el Club Muntanyenc Mollet participarà en l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya i l'ofrena floral en l'estàtua de Rafael de Casanova situada a l'Avinguda Rafael de Casanova.
2: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
4: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
5: Tastets de llengua.
6: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula doblegar. Doblegar és fer que una part d'un objecte flexible vingui a aplicar-se sobre l'altra part de manera que resti totalment o parcialment doblat. Era una roba tan encarcarada que gairebé no es podia doblegar. O doblegar un full pel mig. Doblegar l'esquena, però, és llagotejar algú, adular, mostrar-se servil, humiliar-se. Sempre ha de doblegar l'esquena per aconseguir favors. Doblegar l'esquena també vol dir treballar, emprar-se físicament amb un esforç sostingut a l'execució d'alguna cosa. No el planyis com si fos una criatura, fes-lo treballar, que ja té edat de doblegar l'esquena, com tots nosaltres. Oh, aquest noi és un gandul. No hi ha manera de fer-li doblegar l'esquena. Doblegar-hi el coll, en canvi, és resignar-se a alguna cosa, prendre-la amb conformitat. En Martí, davant l'enuig del seu pare, va haver de doblegar-hi el coll. Haver doblegat tants o tants anys és haver-los complerts. I haver doblegat una feina és haver-la feta. I vosaltres, doblegueu gaire l'os de l'esquena o sou més dels goigs de bresca? Us dic els goigs de bresca. Santa mantra gloriosa, guardar-nos de treballar. Tinc un os a l'esquena que no puc pas doblegar. El dilluns no n'és pas dia. El dimarts per descansar. El dimecres per anar fora. El dijous per reposar. El divendres passar comptes. El dissabte anar a cobrar. El diumenge no es fa el niu. No és dia per treballar. Santa mantra gloriosa, guardeu-nos de treballar. Aquesta oració amb les seves variants és la variant sardana dels goigs de bresca. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, obre la porta a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont.

0: I el govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany, recordem-ho, commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia de la Diada. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila explica com encaren aquesta Diada.
1: N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió.
0: I el govern espanyol ha activat un contracte d'emergència de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable després dels 63 robatoris de cobre registrats enguany a la línia R3 de Rodalies. Ho ha explicat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha assegurat que els incidents no alteren la previsió d'acabar al febrer el desdoblament entre Parets i la Garriga. Ha fet una visita acompanyat de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. L'escoltem.
2: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040, els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
0: I els bombers han pogut estabilitzar l'incendi que aquest migdia s'ha declarat a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. Segons afirmen, el foc s'ha originat a la carretera de Miramar, prop del Far i la Ronda Litoral, i ha pujat per una zona molt escarpada cap al castell. Amb l'ajuda de mitjans aeris s'ha pogut aturar l'avent ràpid i s'ha protegit el castell. En total, l'afecta a una superfície d'una hectàrea.
3: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
4: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom.
1: Conxita Granger Veleta.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
4: Matrícula.
1: 62.480.

0: Capítol 3. Conxita Granger Veleta. El far.
1: Les Veleta estan separades. La cosina Maria l'han traslladada a Ravensbrück. La Conxita i la tia Elvira, encara juntes, són a bord d'una barcassa que travessa Berlín pel riu Spree. Els nazis les condueixen al camp de concentració de Sachsenhausen, a 30 quilòmetres a la

0: perifèria de Berlín. Va ser en una data que la Conxita no oblidarà mai. Com ens explica el Josep Calvet, el cap de continguts del Memorial Democràtic i biògraf oficial de la Conxita Granger Veleta.
1: El trasllat es va produir al voltant del 14 d'abril de 1945. La Conxita sempre va mantenir aquest record, perquè curiosament doncs, el dia de la proclamació de la Segona República i alguna de les dones que van ser que anaven amb ella doncs, va ser un dia que tenien molt, molt present. Va ser llavors com van atravessar Berlín, la capital ja sota els bombardejos, estava molt destruïda, segons el propi testimoniatge de la Conxita, i portades a un altre camp de concentració, a les afores de Berlín, a Sachsenhausen, al municipi o a la població d'Oranienburg.
2: El camp d'Oranienburg també ha estat bombardejat. Està ple de forats, muntanyes de terra i barraques destruïdes. La Conxita i la seva tia són obligades a sortir en un comando a un camp proper.
0: És la veu de la Conxita. L'escoltarem per primer cop en un podcast gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anny Rieu, Noemí Riudor i Ignasi Ros.
3: I després ens fan entrar amb un petit comando anomenat Kopenick. Kopenick es troba a l'altra banda de Berlín.
2: Allà les obliguen a cavar trinxeres amb pic i pala, així com fortificacions per a l'artilleria, amb l'objectiu de defensar Berlín. Pesa 30 quilos. La fam és insuportable, com explica la periodista Montserrat Llor.
4: Un dia que estaven cavant, va arribar un avió ple de verdures podrides que van llançar en aquest forat. Aquell dia, la gana va fer que totes es llancessin al damunt per menjar alguna cosa, però els alemanys van disparar amb ferotgia. La Conxita sentia les bales, li passaven fregant el cos, deia que sentia el vent de la bala i va veure morir totes les seves companyes, o gairebé totes.
2: I la Conxita torna a salvar-se miraculosament.
4: Veient el final del seu imperi, Himmler va ordenar l'evacuació dels camps i el comandant de Ravensbrück, Fritz Suren, va fer sortir les dones que encara quedaven en vida i en condicions de caminar. Els americans avançaven pel front oest, els russos per l'est.
1: Els bombardejos van continuar, van ser cada cop més intensos i llavors va ser quan els SS, les autoritats alemanyes, doncs van decidir que emprenguessin aquesta marxa de la mort, que es coneix com marxa de mort, començar a caminar per fugir dels bombardejos en direcció al nord d'Alemanya.
2: Entre el 21 i el 22 d'abril de 1945, els nazis inicien l'evacuació del camp de concentració de Sachsenhausen, situat als afores de la ciutat d'Oranienburg. La marxa forçada s'organitza en dues columnes de deportats.
3: No sé quin dia van marxar ni amb quina columna. Els qui van fer aquesta evacuació ens anomenem Saxo. Tu ets Saxo? Sí, jo també sóc Saxo. Això vol dir de Sachsenhausen.
5: Tu ets Saxo? Oui, moi aussi, je suis Saxo. Ça veut dire Sachsenhausen.
0: Els nazis no volen que els aliats descobreixin l'horror que han deixat enrere. Intenten esborrar qualsevol prova de la barbàrie. Per això ordenen evacuar els presoners. Els SS no mostren cap pietat. Qui no pot seguir el ritme, cau. Un tret al cap i el cos el deixen abandonat als fossats alemanys.
1: Caminaven per la neu, sense menjar, i una cosa també molt important a recalcar, la solidaritat que hi havia entre elles. Les que encara tenien forces ajudaven a les més febles.
5: C'est le plus beau souvenir de fraternité.
3: Aquell és, per mi, el record més bonic de fraternitat. Entre les més joves, ens van fer la promesa que cap de les nostres companyes quedaria als fossats alemanys. I ens vam ajudar molt, de debò. Les que eren més grans, les que gairebé ja no podien caminar, les sosteníem com podíem camí de Belhof.
5: Au bois de Belhof.
1: En un moment determinat, en un bosc de la població de Belhof, doncs vam fer nit sota uns arbres, sota uns avets.
3: Així, pas a pas, vam arribar fins al bosc de Belhof, a prop de la ciutat de Krivitz. Quan hi vam arribar, nevava fort, feia molt mal temps. Estàvem mortes de fam i de cansament.
1: Van començar a fusellar algunes membres d'aquesta marxa de la mort. Ella i les seves companyes van tenir sort que estaven en una zona que els nazis no van detectar i van poder sobreviure amb aquest afusellament massiu. Era el 3 de maig de 1945, ja portaven 12 dies de marxa de la mort.
3: Allà vam veure uns avets enormes. Ens vam ajuntar per grups i ens vam posar sota les branques per protegir-nos de la neu. Ens vam arraulir com vam poder i de seguida, amb el cansament que duíem, vam caure adormides. Durant la nit vam sentir una ràfaga de trets, un soroll d'armes que ens va despertar de cop. Estàvem amb un grup de dones més grans. Érem 5 noies joves, jo tenia 19 anys, i les altres devien tenir entre 20 i 23. Les dones grans, que podrien haver estat les nostres mares, ens deien: no us mogueu, vosaltres, les joves. Estan disparant. No parleu, no feu soroll. Esperem a veure què passa. Ens vam tornar a dormir en aquell silenci tan pesant. Quan es va fer de dia, tot continuava en silenci. Llavors vam decidir sortir de sota les branques dels avets. Quan vam sortir, vam veure que els SS havien desaparegut. Ens havien abandonat. Però abans d'anar-se'n, havíem matrallat tota la columna que havia quedat a l'exterior, fora de les branques. Vam haver de passar per damunt dels cossos dels homes i de d'altres dones que havien estat assassinats.
1: L'Alvira, la tia de la Conxita, no va poder continuar aquesta marxa de la mort.
5: A un moment donat, pendant la marxa, ella va fer la marxa.
3: Un vespre vam arribar a unes quadres on ens van fer passar la nit abans de reprendre la marxa amb els alemanys. L'endemà al matí, la meva tia em va dir: no puc caminar més. I jo li vaig respondre: però t'adones del que dius? Et fotran un tret al cap. Li vaig dir que l'ajudaríem. Però ella em va contestar: escolta, som 5, com jo, que ja no podem més. Ens refugiarem dins aquell paller, ens amagarem allà i ja veurem què passa. I vaig haver de deixar-la allà.
0: La Conxita segueix caminant, juntament amb les 21 dones que queden. Es prometen ajudar-se fins al final. Quan una defalleix, l'altra la recolza amb el seu braç. Saben que el final s'atansa i repeteixen que han de resistir.
3: Hem de sortir del bosc i buscar menjar, vam dir. Els grups d'homes, que també s'havien amagat sota els avets, ens van ajudar a nosaltres i vam sortir del bosc. Davant hi havia un prat que pujava suaument i al capdamunt una granja. Vam pensar: allà sí que hi trobarem menjar. I vam començar a pujar. De sobte, vam sentir un gran soroll darrere nostre. Ens vam girar i vam veure els tancs russos amb aquelles grans estrelles vermelles. Al principi no vam entendre què passava, però després vam saber-ho. Eren els nostres alliberadors.
1: Van sortosament prendre contacte amb unitats militars soviètics, que van quedar totalment sorpresos del panorama que van veure, de trobar aquelles dones fatigades, aquelles cunetes de la carretera plenes de cadàvers, portaven encara la roba del camp, l'uniforme a ratlles, etc. Va ser llavors quan la Conxita es va desprendre de l'uniforme a ratlles, el va cremar, perquè estava també plena de polls, i els hi van donar roba de soldat, roba d'home. I aquesta roba, amb aquesta roba va arribar a França, va arribar a París posteriorment.
2: Les alliberen els russos i els donen roba i també unes llaunes per menjar, però no tenen cap eina per obrir-les.
5: Un grup de prisioners de guerra
3: ens vam trobar amb un grup de presoners de guerra i ens van dir: tenim els estris per obrir les llaunes, però en l'estat que teniu l'estómac i els budells, completament doblegats per la fam, arrugats, enganxats, si teniu tanta gana i us ho empasseu tot de cop, morireu. Així que vam decidir posar el nom a la llauna i menjar en petites quantitats, com si fóssim nadons. Es van comportar com pares amb nosaltres.
5: Se son comporté com de père avec nous.
1: Bé, aquestes tropes soviètiques que va trobar la Conxita en el moment de que van ser alliberades d'aquesta marxa de la mort, en les quals hi havia algun oficial que parlava castellà i va poder intercanviar algunes paraules, encara que la Conxita s'expressava en francès, però també coneixia el castellà, van portar aquest grup de portades davant les tropes nord-americanes, que es van encarregar d'organitzar la seva repatriació a França. La repatriació va ser en camions, van travessar Holanda, van travessar Bèlgica, fins a arribar a Lille, ja al nord de França.
2: Recordem que les Veleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita estan separades. La Conxita no sap res de la Maria des de Berlín, quan els nazis se l'han emportat a Ravensbrück. Tampoc sap si la tia Elvira és viva o morta. Extenuada, no ha pogut continuar caminant sobre la neu i s'ha amagat en un paller amb altres 5 dones que, com ella, no tenien força per seguir endavant. Però l'Elvira sobreviu.
5: Ma tante, je l'ai retrouvée quand on a été...
3: I em vaig retrobar amb la meva tia. Quan l'exèrcit americà ens va portar un refugi mèdic, una companya em va dir: crec que la teva àvia és a baix. Però no era la meva àvia, era la meva tia. Vaig baixar i la vaig trobar. Ella havia estat alliberada pels nord-americans, mentre que jo vaig ser pels russos.
0: El retrobament és un impacte emocional molt fort per a totes dues. I encara més, arribar juntes a França.
3: La nostra alegria va ser veure finalment França. Ens vam quedar uns dies i allà vam trobar molts malalts de tuberculosi. Les que estàvem una mica millor vam ser repatriades a París, a l'hotel Lutetia, que era el centre de recepció per a presoners de guerra i deportats. Allà ens van acollir per fer els primers passos de tornada: atenció mèdica, cures bàsiques i suport.
1: Conxita explica, doncs, que l'organització era molt important, estava tot previst, totes les visites mèdiques, el menjar, etc., perquè no tinguéssim problemes també amb l'estómac, i va tornar, com s'ha dit abans, amb roba d'home que li havien donat els soldats en el moment de l'alliberament.
3: Fins a mitjans de juny vam romandre a París. Després vaig tornar a Tolosa amb un grup petit de 5 deportades, totes resistents. En arribar a l'estació de Tolosa, van cridar el meu nom per megafonia: si la senyoreta Granger és en aquest tren, es prega que es presenti al despatx del cap d'estació. La Gràcies em va avisar: et criden. I em va venir a buscar amb el meu oncle. Els meus oncles em van criar a Tolosa.
0: Es retroben amb la família, però falta una de les tres Veleta, la cosina Maria.
1: En aquell moment no coneixien Conxita, l'Elvira, la destinació de la seva cosina, la Maria. No sabien que havia estat amb ella el moment en què va deixar el comando de treball. Van anar a Toulouse. A Toulouse els esperava la família. Van estar uns dies també descansant, fins que va rebre un telegrama que la seva cosina Maria estava enterrada a un hospital de París en un estat greu.
0: Quan arriba el telegrama, les Velet agafen el primer tren cap a París. Quan veuen la Maria, no la reconeixen. És un xoc terrible. Només és pell i ossos. Un esquelet vivent. La cara, literalment, és una calavera. Quan separen la Maria de l'Esbeleta, se l'enduen primer a Ravensbrück i després la traslladen a Bergen-Belsen en un intent dels nazis de no deixar rastre de la barbàrie. Al camp de Bergen-Belsen, entre muntanyes de cadàvers, es declara una epidèmia de tifus. La Maria havia begut aigua contaminada. Ha arribat a l'hospital de París en avió, però ja no poden fer res per salvar-li la vida. No li queda carn ni per posar-hi la injecció. Malgrat el seu estat, la Maria encara està lúcida.
5: Ma cosina non, elle est morte.
3: La meva cosina és morta. Ella mort. La van repatriar en avió des d'un altre camp, Bergen-Belsen, però va morir en arribar a París. I no va tenir temps d'arribar a casa.
5: Elle est morte en arrivant a París. Elle n'a pas eu le temps d'arriver ni chez elle ni de rien.
2: La Maria ja no torna a veure els seus fills, ni el seu marit deportat a Mauthausen, que ni tan sols sap que la Maria també ha estat deportada. Després de tot aquell horror i de perdre la seva cosina, que ella considera la seva germana, la Conxita triga anys a refer-se. Durant molt de temps se sent com si no formés part de la terra.
5: I tornar a poder prendre la vida civil normal. És això que era el més difícil. Jo els primers dies que estava a Toulouse no volia sortir sola, tenia por. Perquè em semblava sempre que tenia un soldat SS darrere meu amb l'arma. Ja veus que... Esclar, tenia encara 90 anys. Era el traumatisme que portàvem d'allà.
2: És un pes que arrosseguen per sempre i mai, mai obliden les companyes que no sobreviuen. Les honoren amb la memòria i el record.
3: Les supervivents van fer un jurament: recordar sempre les nostres companyes. Les cendres del crematori de Ravensbrück van ser abocades al llac del mateix camp. Van tirar-hi roques perquè la vegetació no hi creixia. El terra estava massa carregat de cendres cremades, les restes de tantes companyes nostres. A les aigües del llac hi veia les seves cares. Les cendres són allà i hi tornem per fer memòria.
5: Et on y revient pour le souvenir.
0: Una memòria que la Conxita va mantenir ben viva des del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, com explica el Saúl López Rey, tècnic del museu.
6: Conxita Ramos es una de las grandes colaboradoras con este museo a través de varios testimonios que han sido registrados, participaciones in situ con escolares que duraron bastante años. Y hasta 2014, 5 años antes de su muerte, ella colaboró activamente con el museo.
0: I és en aquest mateix museu, el Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, on la Conxita Granja va fer divulgació i altaveu de tot el que va viure a Ravensbrück, que la periodista Montserrat Llor la va poder entrevistar.
4: Ho fa com una mena de divulgació perquè els joves, les futures generacions, sàpiguen d'on ve l'arrel del mal, què ha passat i evitar que tornin a caure amb això.
5: Alors, c'est pour ça que je leur dis aux jeunes.
3: Per això ho dic als joves. Vull que sàpiguen què va ser el nazisme, perquè els joves tenen el futur al davant. Nosaltres ja hem acabat. El futur ens queda enrere. Però vull que els joves siguin conscients, perquè estiguin alerta davant del que pot tornar a passar. Que sàpiguen què va ser el nazisme.
0: Per la seva participació a la resistència i pel seu esforç de divulgació, la Conxita rep nombrosos reconeixements. El govern francès la reconeix com a sergent, condecorada amb la Legió d'Honor i la Medalla de la Resistència.
2: En canvi, la seva figura a Catalunya passa desapercebuda i no és fins el 2019 quan l'Ajuntament de la Torre de Cabdella i la Generalitat de Catalunya li reten el primer homenatge. El 2025, la Generalitat de Catalunya commemora el centenari del naixement de la Conxita amb l'any Granger, una figura que esdevé un far, com destaca el conseller de Justícia Ramon Espadaler.
7: Conxita Granger, en el fons, és com un far, sobretot pel jovent d'avui. És una persona que pren decisions que li comporten molt patiment a la vida, molt madures, en una edat molt jove. I en un moment doncs, de desorientació que es dona amb el jovent, doncs, que pensa que la democràcia ens ha vingut regalada i que això dels règims autoritaris doncs, va, tampoc no passa res... Doncs una figura com Granger és un far que il·lumina i que ajuda.
0: El far de la Conxita, que l'ajuda a recuperar l'equilibri, és un altre resistent, el Josep Ramos, amb qui es casa el Nadal de 1946. La Conxita Granger Veleta, la nebuda, serà coneguda a França com Conxita Ramos.
5: I amb el meu marit ens havíem conegut quan la resistència estava amb la tercera brigada dels guerrillers. El Col du Pi, es diu. Col du Pi a Riesa. I com que jo era gent de liaison, ens coneixíem, però només de vista. No sabíem ni el nom ni res. Només sabíem que ells li deien Peque. Li deien el Peque, perquè era el més jove. Li deien el Peque. Li ha quedat el nom de Peque. I després, pues, quan jo vaig tornar d'Alemanya... un dia ens vam trobar als carrers d'aquí de Toulouse i jo et conec i en francès i jo també et conec, vam buscar d'on ens coneixíem i ho vam trobar i després ens vam casar, un any després ens casàvem.
0: El 1947 neix el primer fill, que malauradament mor d'un infart amb només 42 anys. El 1954 té el segon. La Conxita gaudirà de nets i de besnets. Mor el 27 d'agost de 2019 a Tolosa de Llenguadoc. Tenia 94 anys. És l'última supervivent catalana dels camps nazis.
3: Quan torno el pensament enrere sempre em dic: després del que hem viscut no cal desesperar, estem junts i vius, ja trobarem la solució. Els que hem viscut tanta tragèdia ens tornem filòsofs i optimistes.
8: Nom:
3: Conxita Granger Veleta.
8: Data:
3: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
8: Situació:
3: alliberada.

0: veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol hem sentit la veu de la Conxita Granger per primer cop en un podcast gràcies a la conversa enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Anir Rieu i Noemí Riudor i per l'entrevista de la periodista Montserrat Llor.
2: I hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, i de la Montserrat Llor, periodista i autora del llibre Vivos en el Averno Nazi.
1: També hi han participat Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, Carme Rey Granger, neboda de Conxita Granger i vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück, Gaby Granger, neboda de la Conxita Granger, Arnau Granger, nebotnet, Eva Perisé, directora del Museu Hidroelèctric de Capdella, Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i Resistència de Tolosa, i el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler.
2: I amb les veus d'Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
1: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docuseria inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors.
1: Amb Pili García a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Purroi i la Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades i amb la música als crèdits de l'Art Jazz Band del Ferràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
5: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 5:15 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.
6: Som Terra, un espai dedicat al món agrari amb especial atenció a les fires relacionades amb el sector primari. Tens una cita cada divendres a 6:15 de la tarda.
7: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets, amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
11: Hasta luego, cocodrilo.
10: Dos quarts. Notícies.

0: Salutacions. Són dos quarts. Us parla Carla Ramos. José Manuel Hernández, alumne de l'Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès, ha estat distingit amb un dels premis extraordinaris de batxillerat corresponents al curs 2025-2026. El guardó reconeix l'excel·lència acadèmica, l'esforç i la trajectòria dels estudiants durant els dos cursos de batxillerat. En referència a aquest examen, en José Manuel ha admès que no s'esperava aquest bon resultat.
1: No, sí, va estar bastant inesperat perquè quan vam sortir de l'examen, clar, jo vaig fer la meva redacció, però cadascun l'havia fet des d'un punt de vista diferent, amb una estructura diferent, i com tampoc no tenia gaire clars els criteris de correcció, vaig pensar, bueno, pues he vingut aquí a fer l'examen, s'ha presentat moltíssima gent i amb pocs premis no m'esperava res, no va ser fins les notes que em va vindre la sorpresa de dir, hòstia, que hi ha moltes probabilitats que em donin aquest premi de batxillerat.
0: En aquesta edició dels Premis Extraordinaris de Batxillerat hi han participat 327 estudiants de Catalunya i Hernández és l'únic estudiant del Vallès Oriental que ha obtingut aquest reconeixement, que enguany han rebut un total de 48 alumnes de tot Catalunya. I per altra banda us informem que després de l'estiu les reserves de sang disminueixen amb les vacances. Molta gent desconnecta de la rutina i donar sang i plasma queda en segon pla. És per aquest motiu que l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i el Banc de Sang i Teixits reprenen la seva col·laboració amb l'organització d'una nova campanya de donació de sang i també de plasma. Serà aquest dissabte, dia 12 de setembre, que el Mercat Vell acollirà la iniciativa amb l'objectiu de garantir unes reserves de sang estables i suficients per als hospitals. A hores d'ara ja han reservat la seva plaça 75 persones per les donacions de sang i de plasma. Únicament queden disponible la franja horària de les 12 del matí i també de 7:15 de la tarda. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Ni mama ni momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 6:15 de la tarda al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.
2: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a 5:00 de la tarda i els dissabtes a 1:00 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
4: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
5: És primera hora de la tarda de divendres i acabo d'arribar a Riba-roja d'Ebre. Fa no gaire estona que el camí que he fet jo també l'ha resseguit l'Adrià, nascut en aquest poble proper a la Franja el 1989. Entre setmana treballa a Tarragona, a l'Escola d'Art i Disseny, però passa tot el temps que pot al poble, on des de fa uns anys, després de veure món i a poc, ha anat muntant-se el seu propi taller de ceràmica. Com les arts marcials, la meditació i la música, la ceràmica és la seva passió, però també la seva vocació i la seva feina dins i fora de l'aula. Hereu voluntari d'una tradició tan arrelada com és la ceràmica a la Ribera d'Ebre, a pobles com Riba-roja o Miravet, reivindica el valor i tot allò que ens aporta l'art en aquests temps de sobreestimulació i desorientació. Reivindica la vigència i la necessitat dels oficis que, com ell, més joves de les Terres de l'Ebre, han recuperat per una pulsió que els ve de l'ànima.
6: M'he criat aquí al poble, vora el riu, i des de petit jo he tingut la sort de que aquí tenim una aula d'art, i també gràcies a l'aula d'art i a la família, el suport familiar, vaig entendre de petit que l'art era un camí de vida. L'art i la cultura formen part de lo que ens fa humans, no? I és algo que és una aposta per a la vida. I tant jo com altres amics i companys d'aquí de la zona amb aquesta sensibilitat, doncs és bonic i és un luxe que haguéssim pogut viure i tirar cap endavant d'això, no? Jo vaig fer batxillerat artístic a Reus, vaig ser dels primers a fer el batxillerat artístic allà a Reus, i després vaig anar a Barcelona a fer Belles Arts. Quan estava acabant, estava una mica perdut, no? 20 i pocs anys, estàs una mica de crisis vitals, i me'n vaig anar a Bilbao. Vaig anar a Bilbao a acabar la carrera i allí vaig prendre contacte amb la ceràmica. Per tant, quan vaig tornar un altre cop cap a Barcelona, em vaig apuntar a la llotja i després de fer Belles Arts vaig fer ceràmica artística allà a la llotja. Vaig tenir un taller a Consell de Cent amb altres companys. Després, bueno, vaig estar fent diverses feines, però després vaig acabar treballant a Aparato, que és una empresa bastant important de disseny i de ceràmica, i em va donar una perspectiva del món real, no? De com és una empresa, com funciona, i tota aquesta part artesanal. Jo venia d'una visió potser més artística i, bueno, m'ha pogut donar la fusió entre l'art i l'artesania. Quan ja vam marxar de Barcelona, al cap de res ja vaig començar a Tarragona a l'Escola d'Art i Disseny com a professor de dibuix, de pintura, d'anàlisis de l'art, i també ara des de fa poc també estic començant a fer classes de ceràmica, que és el meu somni i és el que a mi m'apassiona. I a nivell artístic, últimament no he estat tant fent exposicions i coses d'aquestes, més fa uns anys sí que em vaig estar fent més, però en l'última dècada vaig estar més centrat en la música, primer com a cantautor, després també vaig tenir una banda, vam aconseguir gravar alguns discos, però bueno, la vida dona moltes voltes, i després de la pandèmia doncs vaig anar centrant-me més en tot el tema de professor, de docència, que m'està donant molt aprenentatge també cap a l'art i cap a acompanyar, no?, totes aquestes noves generacions, no?, per demostrar això, que de l'art se pot viure, que l'art és algo que ens fa vius, que genera cultura i genera un benefici social, no? Amb tota aquesta situació de marxar de Barcelona vaig plantejar-me de muntar-me un taller aquí al poble, i vaig tenir la sort de que l'antiga peixateria de Maiaia estava buida, i mira, aquí tinc el taller al carrer Major, davant de la plaça de l'Ajuntament del poble, i aquí treballo les meves històries, les meves investigacions i aprenentatges, i oberta que vinguin altres artistes i altres companys a fer col·laboracions.
7: Quan vas obrir-lo al local?
6: El taller, clar, el taller l'he anat fent. Al final el taller és una inversió molt gran que jo no tenia per fer-la de cop. Per tant, és algo que he anat fent, diguem-ne, doncs, amb els últims 6 anys. I des de fa ja 2 anys ja tinc el forn, ja ho tinc tot. I ara ja el tinc ja bastant en producció, i aprofito sobretot els estius, Setmana Santa, el Nadal, alguns caps de setmana, doncs, per anar fent els meus projectes. Aquest és el meu santuari.
5: Tradicions com la de la ceràmica, que porten amb si uns costums i uns coneixements pràctics útils, que usen el que tenen a l'abast, com la terra, l'argila o la cendra, no es poden deixar perdre per l'Adrià.
6: El riu, no? El nostre riu és com ha sigut quasi sempre fins que van haver les preses, ha sigut l'autopista, no?, de la península Ibèrica, ha sigut un territori d'intercanvi, de comunicació, de coneixements, de mercaderies. Jo de petit, pues, evidentment, no?, com molts de la zona, pues, sabíem que a Miravet hi havia ceràmica i ens fascinava, però et dic, va ser quan vaig estar a Bilbao que vaig connectar amb allò, perquè vaig tenir l'oportunitat, no?, de dir, vaig a fer aquesta ceràmica, aquest treball al torn, com havia vist, no?, aquí a la Ribera. I després, investigant, doncs vas coneixent aquesta història i aquesta tradició, no?, perquè aquí s'ha viscut sempre associat al camp. El riu ha sigut el nostre mestre i el nostre sostén, i sobretot dels nostres avantpassats, no? I per què hi ha ceràmica aquí? O per què els grans llocs ceramistes són, no?, la Bisbal de l'Empordà o són Miravet? Doncs, evidentment, perquè no és més condicions per poder-ho fer. Tradicionalment, la gent treballava amb els materials que tenia al lloc, no? I aquí, doncs, a la muntanya, tenim una terra calcària, resistent, i al riu, amb les riuades, hi havia una terra plàstica, no? A Miravet, les famílies artesanals tenien unes piscines als afores, en què el que feien era barrejar la terra de la muntanya amb la terra de les riuades, i tenia aquesta terra, al final, plàstica per poder treballar. Aquí al poble no hi havia tant la tradició artesanal de recipients, però sí que hi havia una indústria molt potent fins fa 100 anys de teules i de maons, no? Tu vas de tot aquí al costat, hi ha un fort teuler, i per la muntanya hi ha altres forts teulers, també altres construccions de pedra en sec, com forts d'oli de ginebre, i bueno, tot això m'ha anat fent descobrir, m'ha fent entendre una cosa, que és que ja des del principi vaig voler treballar també amb les terres locals, recuperar aquesta part de la tradició i entendre, no?, com els nostres avantpassats vivien. Suposo que per una idea també una mica romàntica i una mica boja que tenim a vegades els artistes, no?, que pensem, bueno, ara vivim en un món digitalitzat i estem molt còmodes, però mai se sap què pot passar. Jo pensava, ostres, la nostra generació, si perdem el coneixement dels oficis dels nostres avantpassats, que és un problema molt gran. Crec que la nostra generació tenim també un punt de responsabilitat de no perdre l'humà davant d'aquest món digital, que lo digital té coses molt bones i molt positives, però dependrà del nostre ús. I crec que la tradició pues, tampoc l'hem d'oblidar, no? En aquestes últimes dècades potser hi ha hagut unes idees de que la tradició és dolenta, no es pot generalitzar amb les coses, no? Per molt que en el passat s'hagin fet coses que veient-ho des dels ulls d'ara es veguin com a dolents, hem d'entendre que cada cosa s'ha viscut en el seu moment, no? I la gent sempre, a nivell d'artesanal i artístic, ha viscut com ha pogut, i crec que és bonic poder-ho recuperar, no? Com altres companys que han recuperat oficis també d'aquí del territori, doncs amb el tema de la ceràmica també és important.
5: Per a l'Adrià, l'èxit no s'ha d'associar inequívocament a la fama, als beneficis econòmics i les grans produccions. L'art, diu, no és una forma tancada, no hi ha uns cànons establerts sobre com viure'l. Tal com pensa, ell combina l'art cap endins amb l'art cap enfora, sempre amb els límits difusos i deconstruïts entre art i artesania i posant en valor el privilegi i la responsabilitat d'oferir els seus coneixements als seus alumnes de l'Escola d'Art i Disseny.
6: El fet d'ensenyar art o ensenyar disciplines artístiques o fins i tot ensenyar artesania, jo crec que és molt enriquidor pels alumnes, però per mi, a nivell personal, és superenriquidor, és molt creatiu. Jo com a professor, com a docent, perquè estic tot el dia, doncs, com aquell taller, resolent dubtes, resolent problemes. Al taller potser els dubtes són meus i els problemes són de les meves peces, però aquí, allí a l'escola, doncs, són els projectes dels alumnes. He estat uns anys fent classes de pintura mural, i la pintura i el dibuix ha sigut la meva disciplina principal des de petit. No és a lo que me dedico, però és algo que porto en mi, i m'agrada molt acompanyar, sobretot també perquè veus que són noies i nois de 18, 19, 20, 20 i pocs anys, no?, que s'estan buscant, s'estan trobant, i per mi l'art és una manera d'autoconeixement. L'art és una, gairebé una meditació activa, i t'ajuda a reflexionar, t'ajuda a conèixer, a saber qui ets, i crec que és molt bo això per als estudiants. La vida després donarà moltes voltes, i vés a saber què et portarà, no?, però crec que l'ensenyança artística és molt bona, ja dic, per als alumnes i per al propi professor.
5: Treballar amb la ceràmica és establir una relació íntima i de profund coneixement amb el fang, un ritual que sempre és el mateix, però que mai dona un resultat idèntic. L'Adrià ens ensenya el seu procés. El deixem fer. Treu les eines de tall del fang i pasta el fang.
6: Al final és jugar entre l'art i l'artesania, no? Peces com aquestes són utilitàries totalment, però són úniques. La primera part sempre és amassar. Això els japonesos diuen, s'ha de fer mil vegades. Ara no cal tant, perquè la pasta ja ve prensada, ja ve preparada a indústria, però a mi m'agrada fer-ho perquè li dones una forma. Li estàs donant el fang de memòria, com l'aigua. Comprovem que estigui perfecte, que no tingui bombolles ni res. Vale?
5: Som-hi. Cap al torn, amb aigua i una esponjeta per anar treballant.
6: El primer que fem és picar el pastó aquí al mig i centrar-lo, i hem de fotre canya. ¿Vale? El primer ara el que hem de fer és pujar i baixar el fang. ¿Vale? Sempre les mans mullades, i el que fem és fer força per pujar el fang. ¿Vale? I després el que fem és lo baixem. ¿Vale? Un cop tenim ja més o menys centrat, fem el forat al mig. Vale. Deixar cap a baix.
5: A partir d'aquí, cada peça, la seva utilitat, forma i estètica, és una decisió lliure, però que s'ha d'executar amb claredat. Últimament, l'Adrià crea la peça perfecta i li dona la unicitat que de naturalesa ja té la ceràmica. Les vol fer tornar a aquest estat a través de l'estètica. L'atzar final, diu, no el pots controlar.
6: A mi m'interessa molt, com que també m'he mogut en ambients quan estava a Barcelona de meditació, de creixement personal, doncs aquest, i també les arts marcials japoneses que he practicat m'han donat molts aquests valors de crear algo però no identificar-te i poder-ho destruir, com aquesta idea del mandala tibetà, no? De que una tècnica espectacular, una presència espectacular, i quan has acabat ho desfàs, no? Per mi el torn és una meditació activa, me calma, me dona serenor i me fa estar en l'ara. I una reflexió que em dona la vida, el riu i la natura, és que en la natura no existeix la simetria, no existeix la línia recta, no és una construcció i una creació humana. I clar, doncs amb el torn, a mi el que m'agrada és buscar aquesta perfecció tècnica i de domini, que és el que m'ha ensenyat l'artesania també, però com que no existeix aquesta perfecció, realment és una il·lusió buscar-la. Un cop he fet la peça més perfecta per al nivell que tinc, doncs és després desfer-la. I si una peça està feta a mà, no amaguis que està feta a mà, no vulguis borrar les marques dels dits perquè està demostrant que és algo manufacturat, no és algo industrial, no? I per això m'agrada molt aquesta idea de trencar la simetria, de tornar-li, no? O parlant del torn, retornar un altre cop a una mica de naturalesa en aquesta peça perfecta i simètrica, no? I per això jugo molt amb la deformació.
5: I com sona la ceràmica?
6: Estan cuides. Aquestes simplement se'ls ha de ficar l'esmalt. Aquí simplement és... Aquestes ja... A la ceràmica, quan surt del forn...
8: Ja sona més així.
6: Tu toques i ha de sonar com una campana, no? Això és que està cuit i no té esquerdes. Vale? Quan te lança sona diferent. Vale, però aquestes que són massisses, vale? Té un so molt més agut. I això és la manera de comprovar, vale, no té cap esquerda, no té cap història, això ja ho puc manipular, ho tinc guardat perquè no li caigui la pols, i en el moment en què vulgui decorar-ho, o tingui suficients peces per després emplenar un forn, les esmalto i fico l'enfornades.
5: Au, cap al forn.
6: Vale, i aquí tenim el forn amb aquesta capacitat, aquí vaig ficar-hi una placa i aniríem vestint, construïm l'arquitectura per enfornar les peces. Per sort, ara posa aquest forn és elèctric i no m'he de preocupar pel tema de gas.
5: Un altre ritual, el forn. Ni poca ceràmica per optimitzar la despesa, ni massa per garantir-la.
6: Sento que moltes vegades la gent no entén, no? I que ens confonar. Per això crec que és bo ensenyar-ho, perquè després la gent entén de dir, vale, per començar necessites una tècnica que trigues anys a aprendre, no? Després necessites una esprada i una infraestructura i uns materials que val diner i també costa temps en aconseguir. Tu has invertit també diners per aprendre, tot això no sol temps i voluntat i tal, no? Però després, tot el tema de la fornada, en qualsevol moment del procés te poden sortir esquerdes, se te'n pot anar a la merda, te pot fallar algo, et pot sortir una tara, no? I per a que la peça sobrevisca al final és llarga. Jo quan treballava en indústria, els encàrrecs mínim, 2 setmanes. És que mínim necessito 2 setmanes, perquè s'ha de fer la peça, s'ha de secar, l'he de polir o retornejar, s'ha d'acabar de secar del tot, s'ha de coure. Bueno, la cuita ja és un dia. Després s'ha d'esmaltar, s'ha de preparar l'esmalt i esmaltar. Tornes a coure un altre dia i amb el secat ja perds una setmana.
5: Com l'esport, la natura, la lectura o qualsevol mena d'activitat ociosa i enriquidora, l'Adrià diu que l'art, si no és que sempre ho ha estat, ha esdevingut una forma d'evasió i alhora de presència, de silenci i, en tot cas, so interior, cura i resistència.
6: Per mi, dins del taller, estar en silenci i treballar és com una meditació activa. El torn és una eina que gira constantment, no? I té un punt d'hipnosis, per qui li veu, i té també un altre punt de que has d'estar centrat, has d'estar amb l'ara aquí, perquè tu al torn el que fas és fiques fang i el centres. Ostres, si t'hi fixes, ara mateix han augmentat molt, no? Aficions com l'esport, com la sortida a la natura, com les arts, no? Perquè al final tot això ens acaba donant algo molt semblant, que és aquests moments de presència d'ara i aquí, cadascú amb el que li funciona. Hi ha gent que és més mental, hi ha gent que és més emocional, hi ha gent que és més física. Cadascú ha de trobar el seu camí i se veu com cada cop la gent necessitem parar, necessitem el silenci, necessitem la reconnexió perquè estem imbuïts d'estímuls, no? Si pensem amb els nostres avis, quantes imatges, o amb els nostres besavis, no? Quantes imatges i impressions veien en el seu dia a dia. I clar, doncs l'art és per això també aquest punt de resistència en aquest món i de que ens dona... És algo molt humà, no? L'art és algo que fem el ser humà i crec que ens dona humanitat, no? Per això crec que és tan important. I en aquest moment ara tan dispers, hòstia, és que és més necessari. Per això hi ha una necessitat de tanta gent. I és bonic perquè les xarxes socials que ens demostren que tothom pot mostrar el seu art, tothom pot mostrar les seves inquietuds, les seves passions, i això que ens porta, doncs, que, bueno, podem crear art i vendre'l, però també pots fer classes, ensenyar a altres persones, no? Com comentàvem, ensenyar l'art també és viure de l'art, no? No s'ha de desprestigiar. Hem de deixar de banda que l'èxit artístic sol és aquell que acaba sent famós i cobrant molts diners. L'èxit, per qui té aquesta concepció d'èxit, no? O sigui, ja, s'ha de totalment replantejar-te. Sentir-te lliure i fer el que vols a la teva vida, jo crec que és el gran èxit. L'art és algo que va mutant i al final reflecteix el sentit de cada moment, no? Ara mateix, pues, estem en un món molt dispers i podem trobar des de obres molt treballades basades en la tradició i en una excel·lència tècnica i en una idea espectacular, i podem trobar bromes estètiques, no? Com un plàtan enganxat a la paret, no? És, al final, tot forma part d'aquest nihilisme, no? Com deia Nietzsche, del món aquest en què vivim, davant d'aquest abisme, l'art és una oportunitat de resistència, no? Davant d'aquest nihilisme podem decidir, com alguns autors tormentats, no puc aguantar la vida, no? Pinto i tal, però m'acabo suïcidant, o no, treure una oportunitat i dic, no, a través de l'art anem a intentar crear aquest món millor, aquesta manera de compartir aquests valors, i començant també molt per un mateix, no? És, ja ho sabien a l'oracle de Delfos, no? Home, coneix-te a tu mateix i coneixeràs el món. L'art i l'artesania ens dona als creadors espais i moments de silenci, espais i moments d'introspecció. I crec que això és molt important en el món contemporani en el que vivim, no? Ho veiem com artesanies com la ceràmica estan molt de moda. Per què? Jo crec que perquè la gent necessita terra, necessita tocar terra, necessita calmar-se. Estem tot el dia amb la pantalla, amb lo digital, no? Amb aquesta cosa, amb aquesta realitat virtual, amb aquesta realitat imaginada, i al final que necessitem? Tocar de peus a terra, el tacte, la natura, no? Necessitem això, i l'art és una oportunitat, no? Jo ho entenc com una resistència íntima, no? Cap a aquest abisme contemporani que pot tenir coses molt bones, però també ens pot fer perdre.
5: I d'aquesta naturalesa curativa i estimulant de l'art, així com de la necessitat contemporània de trobar activitats i espais com aquest, segons l'Adrià, les xarxes en són una mostra. Una mostra que apropa l'artesania a les persones, fet que suposa encara més feina per als artesans, però també una porta oberta a noves possibilitats.
6: Jo m'adono que moltes vegades aquestes peces, molta gent li crida l'atenció i dona peu a aquesta contemplació. A mi m'encanta perquè en aquest món tan accelerat en què estem tots, contemplar, badar com un nen petit, sí, és necessari, no? Que hi ha un esforç, que hi ha una dedicació, que hi ha una constància, que són anys, que al final, doncs, és això, és un ofici, no? Però, clar, el problema també el trobem moltes vegades amb l'educació. Els estudis artístics abans eren 5 anys, després van passar a ser 3 anys, ara són 2 anys. Clar, cada cop tenim més temps perquè la gent se formi i acabi en un ofici. En 2 anys és molt complicat que tinguis una base per tu poder tirar. Però moltes vegades el que convidem és, i el que intentem explicar als alumnes, de dir l'art és un camí de vida. Tota la vida has d'estar aprenent, perquè l'art t'ensenya flexibilitat mental, t'ensenya adaptar-te als canvis de la vida, t'ensenya a pensar en l'opció A, B, C, D, Z. No? No tenir unes orelles de burro davant, no? Pensament creatiu, pensament lateral, no? Que se'n diu moltes vegades. Per això l'art és bo per la creació, però és bo per a la vida i per tots els terrenys.
5: La ceràmica és aquest fil prim que encara connecta el passat amb el present. El saber fer existeix, es practica i es valora. L'artesania és una forma de cultura viva, corporal, heretada. Però perquè continuï viva, no n'hi ha prou en fotografiar-la o visitar-la. Cal valorar-la, invertir-hi i formar-hi gent, tal com ho fa l'Adrià.
4: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: podria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre ja hi ha convocats tant per part de les institucions al carrer com de les entitats. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda que comencen tot just ara al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista. Els Mossos han blindat els tres accessos al Fossar de les Moreres davant la convocatòria d'Aliança Catalana i d'una manifestació de protesta d'entitats i associacions antifeixistes. Agents de l'Abrimo han tallat els accessos per evitar que es puguin enfrontar. El dispositiu s'ha desplegat abans de la concentració de l'esquerra independentista, convocada ara a les 5 per rebutjar la presència de la formació d'extrema dreta. Aliança Catalana ha convocat el seu acte a 2

0: registre estatal.
1: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
0: I l'agost de 2026 ha estat el més càlid registrat mai a l'àmbit mundial, juntament amb el juliol de 2023. Ho indiquen les dades de l'Observatori Copernicus, segons les quals el mes passat també es va registrar un màxim històric de la temperatura mitjana de la superfície del mar als oceans extrapolars. El Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a mitjà termini atribueix aquests fets a l'escalfament global provocat per la crema de combustibles fòssils. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'adquisició i el dipòsit i distribució d'armes que tenia un magatzem a Figueres. L'operació s'ha saldat amb 7 detinguts i la incautació d'un dels arsenals clandestins més grans d'Espanya, 644 armes. A més, s'ha detingut la persona.
2: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
3: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. Aquest estiu, a Ràdio Mollet.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts una setmana més a aquest programa Veus de Ciutat, en el qual coneixem a les persones que han contribuït i que també encara contribueixen a la nostra ciutat, a Mollet del Vallès. Avui aquesta conversa de Veus de Ciutat la compartim amb Josep Massats, a qui saludem. Molt bon dia, Josep.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies per ser amb nosaltres, per dedicar-nos a aquesta estoneta que a vegades és difícil, trobar doncs, aquests moments.
2: Bé, s'han trobat. Gràcies per convidar-me.
1: Gràcies a tu per venir, Josep. Com sempre, els fem a tots els convidats la mateixa pregunta per posar en context. Qui és en Josep Massats? Quina és la presentació que faries de tu mateix?
2: Oh, és molt difícil saber el mateix que és. Et pots imaginar un personatge. Som uns personatges que anem pel món. Què faig jo? Doncs bé, normalment he escrit, escric coses que em semblen, ja sigui per mi, a la premsa o per publicar. També he fet classes, he escrit diverses coses i també he fet diversos oficis.
1: Comentem aquests oficis, Josep.
2: Oficis, diguem-ne, d'aprenent per subsistir. He fet una mica de mecànic, una mica de venedor, periodista esportiu, investigador privat, però no amb aquestes sèries americanes, sinó treballant en un banc i buscant referències d'empreses, si podríem pagar aquestes coses, hipoteques, escriptures, i fonamentalment després m'he dedicat a l'ensenyament i a la literatura, ja des de jovenet.
1: Persona multidisciplinar, perquè, pel que comentes.
2: No, són coses que et trobes a la vida, perquè he treballat i he estudiat sempre. Si jo treballo

0: des dels 14 anys. Als 12 ja el meu pare em feia anar a ajudar-lo perquè no n'és perdut pel carrer. I això, i veus que has anat fent aquestes coses.
1: Amb d'aquestes professions, amb quines et quedaries? O amb quina et quedaries?
0: O una de divertida és fer de periodisme esportiu, perquè et distreus, et compromets poc amb les coses que passen. Això, el poc que vaig fer, doncs em va anar molt bé. Em va agradar.
1: Què és el que t'hi va aportar, en el teu cas?
0: Casualitats. Casualitats. Jo treballava en una oficina bancària, una de les meves èpoques, vaig estar a punt d'arruïnar-la, i algú buscava si sabia escriure una mica per fer coses per la comarca, tal, i el director doncs va dir que jo, que era l'únic de l'oficina que escrivia una mica, i així va començar la història, en premsa comarcal.
1: En general, Josep, jo crec que les facetes, no, doncs, que més es coneixen de la teva persona és aquesta etapa educativa i també aquesta etapa d'escriptor. Parlem de la teva etapa educativa, Josep. Com comença? De què vas fer mestre i a on?
0: A mi, que ja m'agradava escriure i m'agradava la llengua catalana, doncs el primer que vaig fer és estudiar català i vaig obtenir el títol de mestre de català. I aleshores, en el moment en què s'acabava el franquisme, que es començaven a tolerar algunes classes en català, pagades particularment per entitats com Òmnium i algun ajuntament que estava a favor, altres encara no, així vaig començar, una mica de casualitat, per fumar, ajudar una mica, i vaig veure que era una cosa interessant per mi. Sempre he estat de lletres, per exemple, a mi els números més aviat em torturaven quan feia d'administratiu, no? Però clar, era una manera de guanyar-se la vida. Però I quan estava entre gent de números, jo era el que m'ocupava de llegir les escriptures i fer informes d'aquests tipus, perquè estaven tots amb els números, però res més, la majoria, no? Excepte el director, que era molt intel·ligent i molt preparat, el senyor Josep Pei. I bé, doncs vaig anar fent... Em vaig trobar així, i després vaig continuar fent llicenciatura en filosofia pura, i després vaig fer classes de literatura, normalment.
1: És a dir, que vas arribar una mica per casualitat, però t'hi va atrapar, no?, l'ensenyança.
0: Sí, jo crec que a la vida hi ha moltes casualitats. El que passa que un cop les hem viscudes, ho mirem cap enrere i ens sembla que tot ens encaixi, no? Però si ens fixem d'ara cap al futur, trobar una persona especial a la teva vida o no trobar-la sembla que és una casualitat, però són coses molt importants per tu. Una feina interessant i que tu t'ho passis bé o no, o una tortura, semblen casualitats. Totes aquestes coses, l'atzar s'ha de treballar, que t'agafi treballant, és com escriure, no? Però sí que hi ha... que publiquin una cosa o no te la publiquin, que tingui un cert èxit o no el tingui, allò mateix, que agradi amb uns i els altres no en fotin ni cas, tot això són casualitats, però que t'han d'agafar... O sigui, que aquest atzar s'ha de treballar.
1: D'aquest amor per la llengua catalana, també ens comentaves, doncs, que també va néixer, no?, doncs, aquesta part més poètica, més literària, no?, de l'escriptura. Comenta'ns una mica com s'acaba configurant tot això. No sé si també t'ha acompanyat al llarg de la teva vida.
0: Sí, bé, jo he passat per diverses etapes. Vaig començar fent un parell de llibres de contes, diguem-ne, infantils, juvenils, diguem-ne, de 10 a 13 o 14 anys. Després he escrit algunes coses sobre art i biografia, per exemple, bastant al voltant alguns de la pintura del Joan Abelló. I després, doncs, ja fa anys que faig poesia, ja és el màxim de la bogeria que es pot arribar amb literatura, i ara estic amb això.
1: T'hi ha portat també aquest atzar que comentaves, o no?
0: Sí, m'ha portat aquest atzar. Jo potser no havia pensat escriure poesia, però un amic, en Jaume Xicola, que feia una pintura a l'aquarel·la, tenia una exposició pendent a Granollers, i em va dir si li volia posar alguns textos. I vaig pensar, home, si li poses un que té quatre ratlles a sota, l'altre que en té 25, l'altre de 30, serà un... Busquem una cosa que tot tingui el mateix, que es pugui posar a sota. Després vaig començar a pensar en la forma del haiku, no?, que són tres versos breus, i aleshores que tinguessin algun punt de relació amb la seva pintura, o sigui, alguna que surti un color semblant, que surti una imatge, i així, de casualitat, vaig començar jo estudiant com era la tècnica japonesa que es feia, i em va anar molt bé. perquè jo era una persona bastant dispersa i això em va ajudar a concentrar el que jo volia dir i en poques paraules, perquè la poesia és això també. I després ja he fet poesia més habitual, no? Més llarga, però normalment la faig d'un quart de pàgina, mitja pàgina, tres quarts. Mm-hmm. No m'agrada fer històries massa llargues perquè ja em despisto a mi mateix i puc despistar el lector o lectora.
1: Encara t'acompanya la poesia avui dia?
0: Sí, m'acompanya. És com el cel, els núvols, els ocellets van volant. I de tant en tant ve alguna cosa. En definitiva, jo no escric. Escriuen a través meu.
1: Mm-hmm. Tot i que siguin a través teu, els llibres estan firmats al teu nom, Josep. No sé si t'havies imaginat mai que arribaries a publicar llibres.
0: No. No, en realitat, no sabia què volia ser. Hi ha gent que diu que té una vocació des de, no sé, que té 10 o 15 anys. Jo no sabia què volia ser. De fet, no ho sabia, però ho feia. Algun company d'escola que jo ni me'n recordava, o sigui, hi ha un amic meu que és metge, que té una memòria d'elefant. Se'n recorda de coses de la meva vida i de dates que jo no me'n recordo.
1: Ostres!
0: No? I per això saben, poden empollar tantes coses necessàries i això. I em deia, no, tu quan tenies uns 12 o 13 anys ja escrivies poesia. I sí, buscant tenia alguna cosa. És a dir, jo feia una poesia que es diu, que ho podríem dir, sense lectures al darrere.
1: Mm-hmm.
0: És com aquell que vol ser pintor i agafa uns colors i pim, pam, pum, fa unes taques. Hi ha d'haver-hi tota una vida d'aprenentatge.
1: Mm-hmm.
0: D'anar a Belles Arts, o de mirar molts museus, ha de ser aprenent d'un bon pintor. Amb literatura passa igual. Has de llegir molt, bons grans autors, clàssics, has de practicar molt, etc. Però sí, feia una poesia d'adolescent, de sentiments i això, sense una base cultural, i després he intentat adquirir-ne la que he pogut per fer una poesia més ben feta.
1: Mm-hmm. És a dir, que tot aquest amor per la literatura, poesia, encara que no te'n recordis o no ho sapiguessis, es va començar a cultivar en aquesta preadolescència.
0: Exacte, sí.
1: Mm-hmm. Aprofitant que hem tret el tema de la preadolescència, volem també conèixer la teva infància, Josep. Com la recordes? Com eres de petit?
0: Com era de petit? Jo recordo que era un nen alegre, entremaliat. Vaig estar molt a casa meva fins als 6 anys, perquè ara sembla impossible tot això, però al poble no hi havia guarderia. Havia de venir mullat i no teníem un transport adequat de res. Mm-hmm. Havia de caminar, passar el pont i tot això amb 6 anys. O sigui que fins als 6 anys no vaig anar a escola.
1: Mm-hmm.
0: Però em vaig entretenir molt a casa, no? Esclar, era una casa relativament nova, però de pagès, no? Amb el seu hort, els seus camps i per allà. El meu avi feia moltes coses. Creava amb les mans el que podia. I als 6 anys vaig anar a escola portant-me la cadira de casa. Perquè,
1: ostres!
0: Sí, perquè si no duies la cadira no seies.
1: No podies.
0: No n'hi havia suficients. És l'època. L'època d'aquesta, no? L'any a principis dels 60. L'època que et donaven llet en pols a l'escola i formatge, que venia, deien, de la guerra de Corea, ajuda dels Estats Units. I allà, doncs, un quart o mitja hora abans d'acabar la tarda es posava una olla molt gran i allà un alumne gran anava remenant que hi havia uns grumolls i unes coses que no t'ho podies veure, però jo, per sort, podia veure llet de casa i altra gent sabia fer això, i era tota aquesta història. Mm-hmm. Era un nen alegre. Era un nen que a l'escola, segons com, m'avorria. I també pagava les conseqüències perquè repartien bufetades i aquestes coses. Perquè, esclar, has d'imaginar que era una història que una escola que es deia unitària, on hi havia 60 nens o 70, amb un sol mestre, des dels 6 anys fins als 14.
1: Mm-hmm.
0: 3 o 4 de cada nivell, i ho havia de fer funcionar tot. I allò de vegades era una olla de grills. I ho solucionava repartint unes quantes bufetades, uns quants, i es calmava allò 10 minuts, un quart. I per aquí tinc un mal record de l'escola. Per la resta, vaig ser un nen content, més aviat feliç, vaig sentir estimat i amb bons amics. I és, si t'ha anat bé l'infantesa, és el paradís de la teva vida. n'hi ha que han tingut problemes greus amb els pares o el que sigui, ja és una altra cosa, però en general, i a mi em va anar molt bé.
1: Com recordes aquesta vida a casa? No? Perquè comentaves doncs, que viviu amb els avis, també, que hi havia tots aquests terrenys, que és el que recordes fent els teus temps lliures, o perquè, clar, fins als 6 anys vas quedar a casa, algun record, no?, et quedarà.
0: Nosaltres teníem un pati una mica que estava, diguem-ne, de Portland, perquè era com les antigues eres dels pagesos, que s'havia batut el blat i aquestes coses. Em recordo jo mateix amb una bicicleta de tres rodes anar girant allà al pati i girant i girant i passant les hores així. Una estona és una moto, l'altra és un cotxe, seia a terra, girava la bicicleta i amb una roda doncs era el cotxe i m'entretenia amb aquestes coses. Però m'ho passava bé.
1: Recordes una infància feliç, pel que comentes.
0: Sí, sí. Això m'ha fet potser una mica, o bastant individualista.
1: Aquest joc...
0: El contacte amb més gent, el jugar sol, aquestes coses. Jo no sóc una persona de massa relacions amb grups, i també em va bé per la poesia. Si vols escriure, que una cosa va bé per l'altra, no pots estar soci d'allà, membre de tal altra cosa, grups d'amics per aquí i per allà, perquè tota aquesta vida social se t'emporta les poques estones que pots tenir per tu, per treballar.
1: La poesia és solitària, llavors?
0: La poesia és un vici solitari. Això no vol dir que tinguis tu també la teva mica de vida social. El que passa que no la pots exagerar. I a més, com que la poesia no dona diners, o dona, és un complement, i t'has de guanyar la vida fent classes o fent articles i aquestes coses, doncs no et queda temps. I el que necessites és temps, no ja per escriure també, sinó per pensar. Hi ha gent que escriu sense pensar. Però jo penso i intento pensar abans d'escriure. També hi ha qui pensa mentre escriu. Però jo necessito pensar abans i durant.
1: És a dir...
0: I de vegades després, també, per veure si ho he fet malament.
1: Aquest Josep de petit, no?, que comentaves doncs, que ja plasmava sentiments, no?, sense tenir aquest bagatge cultural, però que sí que ja començava a fer aquesta primera poesia. Per tant, ens comentes també aquesta infància doncs, potser més individual. Ha forjat això el Josep que és actualment? Creus que queda alguna cosa d'aquest Josep infant?
0: Jo crec que ho queda tot. Sempre som criatures. A vegades anem més disfressats de grans o de vells, però aquest, a més, és important que aquest nen que portem a dintre no l'ofeguem o no el deixem massa amagat o ocult a la nostra vida. Som nens. Aleshores, el tracte entre nosaltres, si ens tractem com a nens, sempre i en els altres funciona més bé tot. Sense que demostrar que l'altre és una criatura, no? Però... tenim molta cosa els adults, també de criatures, en tot, eh? Diguem, amb egoismes, l'ego, això i allò. Ara no hi ha res més sa que més un nen. No estan tan... no han agafat les influències socials negatives, també de positives, però tenen més les positives només de petits.
1: També entenc que la infància d'abans era molt diferent de la que és actualment.
0: Bé... jo he tingut una infància, diguem-ne, més a la naturalesa. Ara, esclar, grans ciutats o pobles industrials i tal, és molt, de vegades, tancada, molt reglada, amb coses que han d'estudiar o practicar, i nosaltres, érem tot això, érem molt més lliures. Acabàvem les classes i anàvem a casa o anàvem a jugar. I ara has de fer que sigui karate, anglès, música i no sé què més. I que també fèiem coses d'aquestes. També ens barallàvem i semblava el karate... Jo estudiava una mica de música, també, vaig estudiar. No era tan reglamentat, però es feia.
1: Doncs mira, Josep, aprofitant que parles de música, tots els dos convidats els diem que abans de venir ens digueu una cançó que us agradi. En el teu cas has escollit aquesta de Lluís Llach, Viatge a Ítaca, que ja comença a sonar de fons. Si et sembla, deixem que soni una estoneta i després comentem per què has escollit aquesta cançó.

0: Com dèiem abans, aquesta és la cançó que has escollit. Josep, comenta'ns una mica, què és el que t'agrada, per què l'has triada?
1: Bé, com tothom em pots triar una bona pila de la teva vida, que t'ha agradat. Per mi és com fer un homenatge al poeta Constantin Kavafis, poeta, diguem-ne, d'Alexandria, però amb llengua grega, que és un dels poetes, per mi, més importants de la literatura universal, que llegeixo de tant en tant. El llac crec que el va musicar i interpretar molt bé, i passa per ser com una lletra del llac, però no ho és. I la lletra és important també perquè t'està explicant el camí de la vida. El camí de la vida és com un viatge a Ítaca.
0: Uh-huh.
1: I ell t'està dient que l'important és tot el que tu vas aprenent al llarg d'aquesta vida, la gent que vas trobant interessant, com el teu autoconeixement, les teves lluites per la vida i tal. I la conclusió és que el viatge a Ítaca no és el més important, arribar a Ítaca, sinó fer el viatge. El que et passa al llarg i el que t'enriqueix el viatge.
0: I ho comparteixes.
1: Que és la vida, sí.
0: Mm-hmm.
1: M'agrada com s'ha explicat i ho comparteixo, i m'agrada com ho ha cantat també.
0: Aquests poemes t'acompanyen en el teu dia a dia o els sols llegir freqüentment?
1: Sí, el sol... Aviam, això dels poetes és com tantes coses, com la música o el cinema, que hi ha poetes que t'interessa, o sigui, que diries que sí, que són molt bons, que no deixaràs tu dir que és el dels millors en anglès o en castellà o en català, però no t'entren tant. I en canvi d'altres, doncs, els sents més propers. I entre una dotzena i mitja de que em sento propers, potser el Kavafis és un dels que més...
0: Uh-huh. Aprofitant, Josep, que estem en aquest bloc més cultural, volem aprofitar també per preguntar-te, doncs, alguna pel·lícula que també t'agradi o que t'hagi acompanyat, o aquella que dius, ai, mira, no sé què posar, poso aquesta que m'agrada.
1: No ho sé, clar, n'hi ha moltes. Potser parlant de la infantesa, de les aventures i tot això, i després, com a tècnica, direcció i interpretació i tal, un dels històrics del cinema és La Diligència, per exemple.
0: Tens algun gènere preferit per això?
1: Havien agradat algunes clàssiques de l'Oest, no? Ja des de jovenet o adolescent. Poques ara, N'hi ha que surtin ja certes pel·lícules d'aquestes, sembla que surtin ja vestits del Corte Inglés, Massimo Dutti, les més clàssiques, més ben fetes i tal. I després, doncs, bé, pel·lícules... M'agraden bastant les pel·lícules europees, algunes pel·lícules franceses, angleses, més que les americanes, que és uns efectes especials, uns aspectes molt comercials, etcètera, però també n'hi ha de molt bones.
0: I tampoc podem deixar-nos de preguntar, més enllà de poetes i de poesia, algun llibre que recomanaries o un llibre que t'hagi marcat o bé que t'agradi?
1: És molt difícil, això. Depèn dels gustos de cadascú, depèn de tantes coses. Si ara recomanés la Bíblia, semblaria que estic aquí, doncs, predicant i fent de missioner, per exemple, no? Però, si algú li interessa la llengua catalana, ja només per les històries que explica, però sobretot com estan escrites, són les traduccions de la Bíblia dels monjos de Montserrat. No entro en l'aspecte religiós ni tot això. Això és per persones que siguin creients i que siguin agnòstiques i atees, bé, per tothom. Se m'ha acut això. Ara n'hi ha d'altres de poesia, hi ha grans poetes en català, els clàssics, que es poden anar llegint, encara en Verdaguer, el Josep Carner, Joan Margarit, n'hi ha molts. Maria Mercè Marçal és molt bona, i després podríem dir d'altres països, però ens allargaríem.
0: Doncs amb això comentat, Josep, anem encara ens al que és la part final d'aquesta conversa i és el torn de les preguntes ràpides. Si vols, pots justificar-te. Si no, passem a la següent. La primera pregunta. La truita de patates amb o sense ceba?
1: Amb ceba.
0: Amb ceba. Ara que estem a l'estiu, tens algun gust de gelat preferit?
1: Una mica m'agraden els de vainilla, però no acostumo a menjar gelats.
0: Què ets més, de matí o de nits?
1: Una mica més de nits.
0: T'inspira més la nit per escriure?
1: No, em considero per passejar i per fer coses a la nit, però per escriure al dia.
0: Uh-huh.
1: Al matí és quan el cap està més bé.
0: Uh-huh. Si has de parlar amb algú, què prefereixes, enviar un WhatsApp o trucar?
1: Depèn. Si és una cosa molt ràpida, una nota i tal, doncs WhatsApp, però si no, si és una cosa més llarga, més important, trucar.
0: Si poguessis viatjar al passat o al futur, què preferiries?
1: Què preferiries? Bé, com que no es pot fer, doncs mantenir-me com ara, en el present. Però és important mantenir-me en el present.
0: Mm-hmm, costa, no. A vegades...
1: Sí, perquè pots estar pendent del passat en coses bones o dolentes o esperant el futur, i aquest futur te l'imagines, però no saps que si serà o no serà.
0: Mm-hmm. I la darrera pregunta ràpida, quins són els teus imprescindibles a la tauleta de nit? Què no hi pot faltar?
1: No tinc uns imprescindibles d'aquests. Un rellotge per saber l'hora, més o menys, i aviat el llançaré per la finestra.
0: Josep, ara sí que encarem la darrera pregunta del Veus de Ciutat, que és com t'imagines el Mollet del futur, o com t'agradaria que fos la ciutat en el futur?
1: De fet, Mollet està ja molt complicat, diguem-ne, amb aspectes naturals i això. Que es mantingués gallecs... sempre estarà amenaçat molt a prop de Barcelona de cara al futur, indústries, tota la zona del Calderí, tot allò que és zona inundable, però la gent que està a favor de la zona que no es construeixi ara també estan en l'Ajuntament i amunt i avall, i no sé pas els equips de govern com arreglaran, que es mantingui el Mollet el més verd possible, que no es construeixin tantes places dures, si pot ser, per la qualitat de vida de la gent necessita més arbres, i s'ha de lluitar contra la contaminació. Sembla que ja estigui assumit que Mollet sigui potser un dels pobles més contaminats de Catalunya i de l'Estat espanyol. Però i la política què? És a dir, que sembla que no ho volen veure, no passa res. S'han de fer campanyes fortes, no solament perquè no depèn del municipi, depèn de la Generalitat, del govern central i de la Unió Europea.
0: Doncs amb aquest...
1: Això s'ha d'actuar ja, amb molta força.
0: Amb aquest Mollet més verd pel futur ens quedem, Josep, i posem el punt i final a aquesta conversa, dir-te que ens has acompanyat, que ens has deixat a conèixer una mica millor qui és en Josep Masats. Ens trobarem ben aviat, i que vagi molt bé, Josep. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Salutacions. Són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Mollet commemorarà un any més la Diada de Catalunya demà 11 de setembre. El monument de Rafael Casanova, situat a l'avinguda que porta el mateix nom, s'omplirà de flors en la tradicional ofrena floral. L'acte començarà a les 12 del migdia i comptarà amb la participació d'una setantena d'entitats de la ciutat. Com és habitual, la hissada de la bandera anirà a càrrec de l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, que en aquesta ocasió estarà acompanyada per Berta Díez i Kaila Fajardo, campiones de Catalunya de marxa sub-12 del Club Atlètic Mollet. I com apuntàvem, demà se celebra la Diada de Catalunya, però aquesta nit Mollet ja comença a escalfar motors. La vigília de la Diada Nacional de Catalunya tornarà a omplir els carrers de llum i reivindicació amb la tradicional marxa de torxes per la independència que un any més organitza la CUP. L'acte tindrà lloc avui dijous a partir de les 10 de la nit. Xus Carrasco, membre de la CUP, ha reivindicat la importància de l'acte de mantenir la flama encesa en una jornada reivindicativa, però també festiva.
1: Mantenir la flama encesa, doncs, per reclamar la llibertat del nostre poble. Un acte reivindicatiu, però també festiu, i amb un caràcter simbòlic, doncs, que encara ens queden moltes coses per guanyar com a poble de comunicació, i que, per tant, doncs, la lluita continua i l'esperit i la gana de seguir avançant per la llibertat del nostre poble, doncs continuen vives, no?
0: L'acte començarà a la plaça Prat de la Riba, on es farà la lectura del manifest. Serà el punt de partida d'una marxa que, amb les torxes enceses, recorrerà els carrers fins a arribar al monument de Rafael de Casanova. La imatge de les torxes il·luminant la nit tornarà a ser així una de les protagonistes de la vigília de l'11 de setembre. Els participants avançaran plegats en una marxa que vol reivindicar la independència i la llibertat de Catalunya. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'Emma, d'11 anys, no vol anar a l'escola. Cada matí li fa mal la panxa o el cap. Potser és cansament, pensen els pares. Deixen passar uns dies i amb les setmanes tot segueix igual. Decideixen anar al metge i, aparentment, l'Emma està bé de salut. Però ella sap que no, no està bé. S'aixeca d'hora, busca excuses i es tanca sempre al lavabo més estona del normal.
2: Ni mama, ni mom.
1: Potser et sona tot això. Quan un infant no té ganes d'anar a l'escola és perquè hi ha un problema i és un problema que s'ha d'abordar. Avui parlarem d'això, de quan l'escola fa mal, del que és i del que no és bullying, de com identificar-lo, com detectar-lo i, sobretot, què podem fer per combatre'l com a famílies i també com a societat. Cindy, com estàs?
3: Molt bé, i tu?
1: Bé, també avui tema fortet, eh?
3: Sí.
1: Portem? A veure, que la paraula bullying cada cop i volta surt a tot arreu, la sentim molt, l'anomenem molt i la utilitzem a vegades molt a la lleugera.
3: Sí, és una paraula que fa molta por, no? I tenim molta por ja que els nostres fills rebin bullying, no? O fins i tot que el facin. Llavors, sí, és veritat que a vegades la utilitzem sense posar-la en un context adequat. Ni tot és bullying, ni res és bullying. Llavors, hem de diferenciar molt bé, sobretot, què és un conflicte puntual i què és realment el bullying. Doncs aquí el que començaria a abordar, no, és aquesta diferenciació entre un conflicte puntual, que seria un conflicte entre dues persones en una situació entre iguals, que es pot solucionar, que les mateixes persones que han creat, no, o que estan immerses en aquest conflicte són capaces de solucionar aquest conflicte, i que és una cosa puntual. És, bueno, surto a l'escola, la meva amiga i jo ens hem enfadat, estic molt neguitosa, puc estar molt trista, però des d'elles mateixes, en aquest cas, poden resoldre.
1: No cal intervenció d'una tercera persona ni d'un adult, sinó que es pot parlar, es pot solucionar.
3: Això seria un conflicte puntual. Mm-hmm. Per una altra banda, el bullying és una cosa que ha de tenir tots uns punts concrets. Per exemple, doncs, és una cosa que no és puntual, sinó que és repetida amb el temps. És un acte intencional. Hi ha una intenció de fer mal, hi ha una intenció d'humiliació, de ferir. Hi ha un desequilibri de poder. No ha de ser un poder d'edat o econòmic, però hi ha algun tipus de desigualtat. Pot ser un poder social, és a dir, una persona que té un grup molt fort i una persona que està més sola, més aïllada, però hi ha d'haver una desigualtat.
1: Molt bé. I l'infant que rep bullying, què li passa al seu interior? Què és el que viu?
3: Clar, viu un dolor i una soledat molt gran. Viu, sobretot, queda molt afectada la pertinença. Se sent normalment molt sol, se sent molt impotent, ja fins i tot a vegades, no, amb aquests indicis que ara en parlarem també dels indicadors que ens poden fer sospitar, hi ha indicadors fisiològics, viu amb una activació amb l'amígdala, amb el perill, no? Amb aquesta supervivència molt afectada. I normalment hi ha un bloqueig. És incapaç o se sent incapaç de fer res. No pot lluitar contra allò, perquè si lluita percep que pot ser molt pitjor i pot sentir-se molt més agredit. No pot fugir, perquè ha d'anar a l'escola sí o sí, no? I sent que no hi ha una altra opció, llavors hi ha el bloqueig.
1: Que el bloqueig també fa sovint que no puguin manifestar, no, el
3: totalment,
1: que li està passant.
3: Clar, pot ser per un tema de no serveix de res, no m'entendran, és que dir-ho empitjorarà les coses, llavors hi ha una sensació de no puc fer res.
1: Quan pot durar un episodi de bullying?
3: Pot durar molt de temps.
1: No hi ha un mínim establert, és a dir, és el que tu deies, eh?
3: Sí.
1: A partir d'alguna conducta es repeteix que hi ha una intenció, que complint tots aquests paràmetres podem parlar de bullying,
3: sí.
1: Que poden ser setmanes, poden ser mesos, poden ser cursos sencers.
3: Poden ser anys, sí. Hi ha gent que, malauradament, ha patit durant molts anys.
1: I com podem identificar si el nostre fill o filla està patint bullying?
3: Hi ha uns petits indicis que no vol dir que si veiem algun d'ells, el nostre fill estigui patint bullying. Vol dir que poden ser un indicador per posar-nos en avís i poder fer alguns passos per indagar i realment doncs, veure si està passant alguna cosa. Algun d'aquests indicis pot ser, per exemple, doncs, el que comentaves, no? El dir no vull anar a l'escola, un sentiment de tristor molt profunda, ostres, veig que el meu fill està diferent. Pot ser també a nivell fisiològic pèrdua de gana, quan hi ha un estrès molt gran, l'estómac es tanca. Pot ser desinterès per coses que li agradaven molt i ara ja no vol fer-ho. O fins i tot paraules o frases, no?, que diu ningú m'estima, estic molt sol. O hi ha nens que verbalitzen, doncs, em vull morir o no em val la pena estar aquí. Doncs tot això. També important veure i posar atenció si perd moltes coses de sobte. Ostres, de sobte...
4: Que no, habitualment no perdem, ho faci.
3: Exacte, has perdut la calculadora o no portes el rellotge. I o que moltes de les coses que porta a casa estan malbé, s'han fet malbé, no? Què ha passat? Que últimament s'ha trencat tot. O... Doncs tot això són alguns indicadors que podem abordar a veure què està passant.
4: Com dèiem abans, que no tot és bullying i res és bullying, hi ha una edat a partir de la qual pots dir ara sí que en parlem o hi ha alguna edat que dius no podem parlar en aquesta edat de bullying?
3: Clar, podem parlar a partir dels 8-9 anys de primeres actuacions o primeres...
4: Potser perquè hi ha aquesta intenció, no?
3: Hi ha la intenció i després hi ha l'etapa en què passem del jo al nosaltres, l'etapa del grup, i hi ha la intencionalitat. Quan són més petits, podem parlar de conflictes, no? Aquestes actituds de tu no jugues, no vull que estiguis, però jo abans dels 8 anys és complicat dir-li bullying i és molt més fàcil poder abordar-ho d'una manera. Llavors, evidentment, si hi ha una criatura que està patint, encara que sigui abans dels 8 anys, com a adults, hem d'estar allà, no?, i ajudar, però normalment a partir dels 8-9 anys, que és aquesta etapa on passem de l'individu, no?, a més l'impacte que té cap a nosaltres al grup.
4: Ara et faré una altra pregunta. Podem detectar si el nostre fill o filla està fent bullying?
3: Poden haver indicis, també, però és més complicat, és més difícil, eh? Normalment ho identifiquem per coses que ens arriben, per coses que ens diuen, o podem... Perquè hi ha nens que a casa poden semblar modèlics, no?, i a l'escola doncs, tenir actituds diferents. Quines són els indicis o què podem mirar?
4: Clar, aparentment, aquest infant està normal, no? Té un comportament normal, sobretot a casa, i si a l'escola no se n'ha adonat, tampoc rebràs cap indicador de l'escola.
3: Clar, i normalment són infants els que fan bullying o que tenen molt de dolor a dintre o que tenen mancança d'habilitats socials com l'empatia, per exemple. No? Hi ha una falta d'aquestes habilitats. Llavors, moltes vegades l'infant que fa bullying és infant que ha rebut o bullying o algun tipus de maltracte o de negligència. Llavors, també hem de revisar molt els límits a casa, com són aquests límits. Un infant no aprèn l'empatia només rebent o només sent atès. També hem d'ensenyar aquestes habilitats a casa, no? Hem de reforçar aquesta responsabilitat amb els altres. Llavors, aquí el que podem fer, si tenim algun indici de que el nostre fill podria estar fent bullying, primer és no negar-ho, no? Tota mare o pare pensa el meu fill mai faria això, no negar-ho, simplement observar què està passant, parlar amb l'infant, poder veure si ens arriba una informació, doncs quines són les fonts, i poder abordar i veure com es pot reparar aquesta situació. Com et dic, Sílvia, tot infant que fa mal, o la majoria dels infants que fan mal, són infants ferits. I aquí hem de treure la idea de bons i dolents i veure una situació on hi ha dues persones que necessiten ajuda.
4: Tornem en el cas de l'infant que està rebent el bullying. Identifiquem aquests senyals que comentes. Què fem a partir d'aquí?
3: Doncs a partir d'aquí primer de tot, encara que costi, no posar el crit al cel. No, un alarmisme que el nostre fill pugui estar, el pugui desbordar més, no? Intentar entendre la situació. Estic aquí, t'escolto, explica'm. Llavors, és molt important obrir un espai de comunicació empàtica, realment no fer de jutges o de policies, no? O el que hauries de fer, crear espais de seguretat. I, sobretot, validació emocional. Entenc que amb això que m'expliques estàs trist o tens por. Dir-li que nosaltres els ajudarem i que ens n'ocuparem. Estem aquí, ens farem càrrec d'això, els adults ho solucionarem. O sigui, dir-li que no hi ha res que sigui culpa d'ell o d'ella. Fer-li molts nens i nenes creuen que pot ser a partir de coses seves o és que és culpa meva perquè sóc així o he fet això. Dir-li que no hi ha cap cosa que justifiqui una agressió o un bullying. I després, evidentment, parlar amb l'escola, informar si no tenen coneixement o si en tenen, doncs veure quines són les...
4: Els protocols.
3: I si cal, aquest nen o nena tenir una ajuda exterior d'un professional, un psicòleg, un orientador, doncs també demanar ajuda.
4: Si es nega a anar a l'escola, hem de respectar aquesta voluntat? O l'hem de...
3: Primer hem de garantir la seguretat de l'infant. Parlar amb l'escola i que ens garanteixin que això no repetirà. Si es nega a l'escola, els primers passos són parlar amb l'escola, però el nen ha d'anar a l'escola, sí.
4: I en el cas que el nostre fill sigui que fa bullying, ho hem identificat perquè ens ha arribat informació, o bé de l'escola o bé de les famílies, el que sigui. Com actuem?
3: Doncs el mateix. Parlem amb l'escola. Mirem com podem reparar. És molt important canviar la mirada punitiva a una mirada reparadora. Al final, tot el que són càstigs, el que fan és enquisten encara més totes aquestes etiquetes, no?, del dolent i el bo. Llavors, hem de, evidentment, explicar a l'infant quines són les conseqüències dels seus actes, no? Garantir que no posa en risc a l'altre infant i fer alguna tasca de reparació d'aquest mal que ha fet. Ja pot ser, doncs, una carta, una disculpa, evidentment, no? Tot això amb una feina prèvia de conscienciació i de psicoeducació. Hi ha un factor aquí que és molt important, quan parlem de bullying, que no hi ha només dos actors. No són només la persona que pateix l'agressió i qui la fa. Hi ha uns tercers actors que són molt importants i que sense ells no hi hauria el bullying, que són els observadors. No hi ha bullying sense observadors, sense persones que veuen el que està passant i callen. Si les persones que veuen aquests actes ho frenen o ho verbalitzen, el bullying no aniria més enllà. Llavors, és molt important, quan parlem de bullying o de com poder previndre-ho, parlar de la prevenció, de la psicoeducació a les escoles, d'explicar que això no és ser xivato, que moltes vegades parlem, no, és que jo no vull ser el xivato de la classe, sinó que és ajudar els altres companys, treballar molt l'empatia, treballar molt els vincles, el respecte. El bullying és molt difícil previndre o fer alguna cosa quan ja s'està donant, el mal està fet. Aquí és clau la prevenció i l'actuació prèvia que es doni cap tipus d'actitud.
4: Fem una mirada més general. Hem parlat de casa, hem parlat de l'escola. Com a societat, què podem fer? Precisament per això que dius, per arribar a preveure tot això.
3: Hi ha moltes accions amb la nostra societat i si no, societat és una cosa com molt global, parlem de cadascú individualment amb la nostra parcel·la de poder que podem fer per educar amb els nostres infants en aquestes habilitats, amb l'empatia, amb la tendresa, no? El primer que hem de revisar-nos és com parlem nosaltres de les altres persones. Quin és el judici que fem? Si estem tot el dia criticant.
4: A vegades és de forma inconscient.
3: Sí, però sense revisió o sense parar i realment replantejar-t'ho, no te n'adonaràs, no? Perquè és molt automàtic. Vivim en una societat molt violenta.
4: Saps quan me n'adono d'això? Conduint.
3: Buf! És que allò es posa els pèls de punta,
4: sí.
3: Eh?
4: El que veus i el que a vegades surt de tu.
3: Surt de tu,
4: sí. I dius que porto dues criatures que estan empapant-se, sí. I això ho troben normal. I quan entregui el carnet, el primer que haig de fer és cridar.
3: Totalment. No? No, i això està molt més present a la nostra vida del que ens pensem. Ho veiem quan parlem despectivament d'algú. És que la mare del no sé qui és que és molt pesada. O aquest nen de la teva classe, que no jugui amb vosaltres, que no sap jugar. O fins i tot com ens dirigim amb ells, no? Oi, quin xurro d'ou has fet. És que sembla mentida que faig... O sigui, parlem d'una manera molt poc respectuosa amb el nostre dia a dia. I després, una cosa que fomenta molt totes aquestes accions són les xarxes socials. Les xarxes socials i tota la informació i l'entreteniment que consumim. Si ens fixem, la majoria d'entreteniment hi ha una humillació a una altra persona. I el que es fa meme és per enriure'ns d'una altra persona. Doncs tot això hem de recapacitar què estem de manera inconscient, perquè quan eduquem més és quan no tenim intenció d'educar. El que fem amb el nostre dia a dia, el que compartim en xarxes, del que ens riem... Hi ha una quantitat de ciberassetjament per part d'adults a les xarxes socials que és brutal. Jo mateixa, que comparteixo... El que comparteixo jo és com molt soft i molt... No? Parlo de respecte, de criança... A mi m'han arribat a dir que ojalà fos estèril perquè si no...
4: A les teves xarxes.
3: A les meves xarxes socials. Vull dir que hi ha persones que estic convençuda que em trobo cara a cara i mai em dirien una barbaritat com aquesta. Llavors, tot el que podem fer al dia a dia de revisar-nos com a adults, de quins missatges estem donant, de com ens relacionem a casa entre nosaltres, quin grau d'humiliació hi ha a la nostra vida, tant la que donem com la que acceptem. Tot això preveu moltíssim, no, el bullying. I després veure els límits que posem a casa és un tema també molt important. No? Un nen que viu amb una educació molt autoritària, que se sent molt ofegat, en algun moment ha d'esclatar en algun lloc. No? No sé si has vist alguna vegada aquesta imatge de com trenca patrons, que surt un pare cridant al seu fill, el fill cridant a l'altre fill, no l'avi, el fill, el seu fill, i el nen petit cridant-li al peluig.
4: Sí, clar.
3: Llavors, manera com a societat ensenyem a relacionar-nos és com la que adaptem amb els nostres infants. Llavors aprenen que bueno, l'única manera de pertànyer és estar per damunt d'algú. Aquí crec que com a societat ens hem de revisar moltíssim. I no és treure el làtigo, no és dir que malament ho faig, simplement pensar com ho vull fer diferent.
4: Comencem per un exercici pràctic i fàcil avui,
3: vinga,
4: et sembla?
3: Vinga,
4: després
3: em sembla
4: ja aprofundirem,
3: sí.
4: Cadascú a casa seva.
3: Exacte, però cadascú podem... reflexionarà.
4: Però comencem? Vinga, comencem amb un exercici pràctic que puguem fer a casa, amb
3: mira,
4: els
3: fins i tot
4: fills.
3: Poder fer amb els nostres fills i filles, que crec que pot ser bonic. A més, és una cosa que no és només per fer en un moment determinat, sinó que ho podríem fer cada mes o cada...
4: És a dir, no és un exercici per identificar un problema concret.
3: No.
4: Convidem a fer-lo qualsevol.
3: Sí, que d'aquí potser pots dir, ostres, passa alguna cosa, però encara que tu no tinguis sospites o que tot estigui bé, també és un exercici molt maco. El primer és sentar-te a tenir temps.
4: No hi ha res. Hombre, facilíssim.
3: Sí. Pues mira, jo crec que hi havia una frase que deia el Víctor Coopers, però crec que no és seva, no? Que deia lo de que lo más importante en la vida sea realmente lo más importante, no? Doncs, si has de fer moltes coses, valora si són més importants que tenir res, 15, mitja hora amb el teu fill o filla.
4: Vinga.
3: Llavors, que s'esperi la cuina, que s'esperi si mengem una miqueta més tard, ens sentem amb un full, no? I creem com un mapa. Llavors li diem, llegeixo els passos, no? El primer pas seria dibuixar amb el teu fill o filla tres espais. Pot ser un cor molt gran, per exemple, amb tres espais. Un espai seria la família, un altre espai seria l'escola i un altre espai seria el món. No? I en aquests tres espais escriurà a dintre amb qui em sento segur o segura.
4: En quin d'aquests espais?
3: Dintre de la família, amb qui em sento segura.
4: Dintre
3: de... Sí, persones amb qui em sento segura. Dintre o llocs. Dintre de l'escola, amb qui em sento segura o no em sento segura. I al món, en general, sí.
4: D'acord.
3: Llavors, a partir d'aquí, quan veiem que hi ha llocs lliures, no? On no he escrit a tot, preguntar si queda aquest espai buit, què necessitem perquè aquell espai sigui segur. Què necessitaríem? Doncs poden dir, si són una miqueta més grans, no? Si parlem de nens de 9 o 10 anys, doncs una persona que m'escolti, algú que em digui que vull jugar amb ell, no?
4: poder... Clar, per exemple, si el pati de l'escola no l'ha posat com un lloc segur...
3: Exacte.
4: Identificar què li falta.
3: Què necessitaries al pati de l'escola per sentir-ho com un lloc segur? I aquí també doncs, tenim l'oportunitat de crear un diàleg molt gran. No tinguem por de també expressar nosaltres com ens sentíem quan érem petits o petites. Perquè el diàleg, aquells espais que dèiem al principi, Sílvia, d'espai segur on puc parlar, no es creen només preguntant. També es creen en què jo també confio en tu, en què et puc explicar les coses. Llavors, si nosaltres hem patit algun episodi, encara que no sigui bullying, però mira, jo em vaig sentir malament a tercer quan la meva amiga de tota la vida un dia em va dir, escolta, doncs prefereixo anar amb l'altra.
4: Sí, sí.
3: Això obre espai a que el nostre fill o filla també pugui parlar i expressar-se. Perquè moltes vegades quan ens expliquen alguna situació és tal l'angoixa que ens crea a nosaltres que només anem a solucionar.
4: Solucionar-ho. En el moment i que deixi de patir, el que diem sempre.
3: Exacte, que deixin de patir. Però al final és algo que no podem sostenir nosaltres i els nostres fills necessiten transitar per allà i reflexionar, no? Tenir aquestes eines de vida per com puc fer o què puc fer jo. I aquí podem analitzar això, si és un conflicte puntual, si és algo que s'està repetint més...
4: I quan són més grans, entenc que explicar-los el concepte perquè l'entenguin, tot i que ja ho saben perquè els hi sona i el pati jo crec que sona i que per això també s'ha de fer pedagogia en el sentit de, a veure, un moment, no utilitzem aquesta paraula així com
3: totalment,
4: així.
3: Totalment, sí. Però els pares també ho fem, eh? Sí. Jo em trobo amb moltes famílies que em diuen no, és que el meu fill és que li estan fent bullying.
4: Un moment.
3: Un moment, i potser m'ho diuen a les llars d'infants, eh? Hi ha un nen de 3 anys que li fa bullying.
4: Però els nens mosseguen, de vegades.
3: Clar, clar. No? I entenem, i totes entenem que quan li fan alguna cosa al nostre fill és com si ens ho estiguéssim fent a nosaltres mateixes.
4: Allà on surt...
3: Surt allà, vamos, l'instinto. Llavors, és important començar per nosaltres, com sempre, no? Tenir clar quin és, pues, explicar que els conflictes són part de la vida i que els conflictes ens ajuden a saber com resoldre's i ens donen un aprenentatge. Llavors, si cada vegada que el nostre fill o filla per la nostra por ens diu és que aquest nen m'ha dit tonta i ja parlem de bullying, estem aquí desdibuixant i no estem realment creant una estructura perquè ells sàpiguen de què estem parlant. Doncs molt important nosaltres tenir clar què és i què no és, no alarmar-nos, saber que tenim passos a fer, que les institucions educatives cada vegada, de fet, és obligatori tenir aquests protocols i parlar amb professionals. Llavors, és important, sobretot, el que més ajuda és temps de qualitat i presència amb els nostres fills i filles, espais on poder parlar. Perquè si jo amb el dia a dia només em veus de perfil, arribo fet pell i ossos a casa, perquè després d'un dia de feina no puedo más. L'únic que vull és que sopis i te'n vagis al llit i no creo un espai de diàleg que amb els nens petits tenim més, però a la que es van fent grans és com, vinga.
4: Ja es dutxen sols, ja no em necessiten. Ja,
3: exacte, ja. I és quan més ho necessiten. És quan més necessiten aquests espais on saben que tenim una estona de sofà, de poder parlar, i això ho hem de crear nosaltres. Llavors, repensar com és el nostre dia a dia, repensar en el nostre calendari quin espai tenen aquestes converses. Haurien d'estar al calendari. Quin lloc tenen els teus fills al teu calendari? La teva parella, tu mateixa... Doncs hem de crear.
4: Com sempre ens poses molts deures, però n'estem aprenent. Mm. N'estem aprenent i el més important és ser conscients de que a vegades ens equivocarem o no ho farem com ens agradaria, no?
3: Mai. Serem perfectes i menys mal, no? Menys mal.
4: I tant.
3: I ens equivocarem. Està aquesta paraula tan bonica i tan sanadora que és reparar. La reparació és també un aprenentatge molt gran per la vida. Poder demanar perdó és fonamental. I com sempre, Sílvia, ja ho sabem, no? Ho estem fent, ho estàs fent el millor que saps i que pots, i això ja és moltíssim.
4: Doncs amb això ens quedem una vegada més. Això, encara que estigueu aprenent a punts, reflectiu cada vegada aquesta frase, perquè és molt important repetir-la, tenir-la interioritzada, i nosaltres seguirem comentant, posant, intentant buscar una miqueta de solucions, posar recursos sobre la taula perquè aquesta criança sigui més respectuosa per a tots. Fins després.
3: Adéu.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Som Terra, un espai dedicat al món agrari amb especial atenció a les fires relacionades amb el sector primari. Tens una cita cada divendres a 6:15 de la tarda.
0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla amb Mercè Roura. Les unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra han blindat el fossar de les Moreres al barri del Born de Barcelona per evitar possibles enfrontaments entre simpatitzants d'Aliança Catalana i manifestants de l'esquerra independentista. Més d'un centenar d'independentistes d'extrema dreta s'han concentrat en un racó de la plaça rodejats per Mossos, mentre que entre 200 i 300 antifeixistes s'han hagut de quedar fora del fossar perquè la policia ha evitat el seu avenç. Poc abans, a les 5 de la tarda, la líder d'Aliança, Sílvia Orriols, ha pogut entrar a la plaça escortada per la Brimo per commemorar la vigília de la Diada de l'11 de setembre. Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Lawfare i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet durant la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida pel rei Felip VI. Un nou inici de curs judicial marcat per la inauguració de l'Audiència Nacional sobre la crisi a Ceuta. Escoltem Isabel Perelló, que és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Pere Mató és la fiscal general de l'Estat.
2: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena, como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.

0: polític marcat per la crisi migratòria en Ceuta i la tensió amb el Marroc. I el servei de tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer i Glòries i Sant Adrià de Besòs a partir del pròxim dilluns, 14 de setembre, i es reprendrà la totalitat del servei. La de T4 i el tall de la T5 i T6 quedarà acotat entre Glòries i Sant Martí. Darrer apunt, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos, entre llàgrimes.
1: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cincopinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Molt bona hora, sóc en Pele Bernial des de Mollet del Vallès, des de Ràdio Mollet, amb El que es ballava al Vallès. Avui tenim un programa carregat de mega temazos, com en aquest cas el Show Me Love de Robin S. Aquesta on la vas ballar, tu? Aquesta va sonar a tot arreu. Comencem el programa d'avui, que és 10 de setembre, dia abans de la diada. Que tingueu molt bona diada, visca Catalunya i visca la música. Show Me Love de Robin S. Vinga! Vinga!

Show Me Love, de Robin S. Quina cançó més guapa, eh? Jo sempre ho dic, però aquest tipus de cançons són cançons de primera hora de discoteca, no? Primera hora i mitja. I són molt xules, perquè és allò d'obrir la discoteca, és un himne... Oh, quina cançó més xula. I la que ve ara també és molt xula. De fet, és una versió que van fer els The Bookheads d'una cançó d'un grup que es diu Chicago, que es diu This Song Swirling to My Mind, Street Player.

These Sounds Fall Into My Mind. Això és el que diuen els The Bootheads, que van fer la versió del Street Player de Chicago. Però l'original diu These Sounds Swelling To My Mind. Però bueno, aquesta és la versió que van fer els The Bootheads en el seu dia. L'havies ballat, aquesta, no? L'havies sentit per la ràdio, escoltat. També és cançó de primera hora. La que ve ara no és cançó de primera hora de discoteca. La que ve ara era un pelotazo de les 4 del matí, tothom ballant, de Eiffel 65, amb Blue de petit a petit.

Dabadidabadai. Eiffel 65 amb el seu Blue Dabadidabadai. Aquesta l'havíeu ballat i a hora potent de discoteca. Aquesta no és de primera hora. Com la que ve ara, que a mi m'encanta. És de Planet Funk, el seu Chase the Sun. Aquesta és molt guapa.

Planet Funk amb el seu Chase the Sun. No em diràs que això no és un temazo? Jo aquesta recordo haver-la ballat, i recordo haver-la ballat a les carpes de l'ABC. No sé si havies anat, però aquesta sonava allà. La que ve ara, a veure si recordem on cadascú l'havia ballat, que és el Cry Just a Little dels Bingo Players. És molt xula, molt guapa.

Cry Just a Little. És xula aquesta, és curteta, però és intensa. Bingo Players amb el seu Cry Just a Little. I ara anem amb ATV i el seu 9pm Till I Come. Aquesta, recordareu, l'estribillo el farà... Quan fa això... És molt característic. Vinga, va, 9pm Till I Come. Fot-li canya.

9 p.m. till I come. No em direu que no és característic, això. ATV amb el seu 9 p.m. till I come. Aquesta va ser molt famosa, eh? Com famosa també va ser aquesta, el War Night d'Àngel Moraes. Aquesta d'un rotllo d'Eivissa, d'estiu, d'allò posto al sol. Oi, oi, oi, oi. Que sí, que té rotllet així, estiu, eh? Vinga, va, Àngel Moraes.

What a night, quina nit, mare meva, sí, amb l'edat que tenim ja, jo en tinc 45, expliquéssim algunes nits de quan teníem 20 anys, o sigui, de fa 25 anys, 25 anys, eh? La de nits que ens hem passat passant-ho molt bé pel Vallès Oriental. What a night, Àngel Morales, mare meva. Ah, quins records, eh? L'ABC, l'As de Copes, el Privat, el Teatre, tot, l'aigua... Hi havia molts llocs per on anar. Avui en dia no n'hi ha tants, però bueno, també en el seu dia. Jo vaig sortir molt pel... Com es deia? El Blue, no? El Blue també havíem anat. I aquí Mollet, com es deia? El que tothom anava. Ara me'n recordo que hi havia el... Ostres, me'n recordo els noms, tu. Estic quedant molt malament. Ja farem una llista de discoteques. Bé, això un dia ho farem. Vinga, va, anem amb un clàssic abans de la mitja part, amb el Mojo i el seu Leire. Va, a veure si endivineu. En quin moment diu Leire? A veure si la claveu, va. Vinga, que ho diu-la.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. José Manuel Hernández, alumne de l'Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès, ha estat distingit amb un dels premis extraordinaris de batxillerat corresponents al curs 2025-2026. El guardó reconeix l'excel·lència acadèmica, l'esforç i la trajectòria dels estudiants durant els dos cursos de batxillerat. En referència a aquest examen, en José Manuel ha admès que no s'esperava aquest bon resultat.
1: No, sí, va estar bastant inesperat perquè quan vam sortir de l'examen, clar, jo vaig fer la meva redacció, però cadascun l'havia fet des d'un punt de vista diferent, amb una estructura diferent, i com tampoc no tenia gaire clars els criteris de correcció, vaig pensar, bueno, pues he vingut aquí a fer l'examen, s'ha presentat moltíssima gent i amb pocs premis no m'esperava res, no va ser fins les notes que em va vindre la sorpresa de dir, hòstia, que hi ha moltes probabilitats que em donin aquest premi de batxillerat.
0: En aquesta edició dels Premis Extraordinaris de Batxillerat hi han participat 327 estudiants de Catalunya i Hernández és l'únic estudiant del Vallès Oriental que ha obtingut aquest reconeixement, que enguany han rebut un total de 48 alumnes de tot Catalunya. I per altra banda us informem que després de l'estiu les reserves de sang disminueixen amb les vacances. Molta gent desconnecta de la rutina i donar sang i plasma queda en segon pla. És per aquest motiu que l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i el Banc de Sang i Teixits reprenen la seva col·laboració amb l'organització d'una nova campanya de donació de sang i també de plasma. Serà aquest dissabte, dia 12 de setembre, que el Mercat Vell acollirà la iniciativa amb l'objectiu de garantir unes reserves de sang estables i suficients per als hospitals. A hores d'ara ja han reservat la seva plaça 75 persones per les donacions de sang i de plasma. Únicament queden disponible la franja horària de les 12 del matí i també de 7:15 de la tarda. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Fil directe amb l'alcaldessa. Aprofita l'oportunitat i parla amb l'alcaldessa de Mollet. A fil directe amb l'alcaldessa, un espai on la ciutadania és la protagonista. Truca en el decurs del programa al 93 570 68 66 i fes la teva consulta en directe a l'alcaldessa de Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Doncs sí, senyor, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès i continuem amb el programa mitja horeta més de molt bona música, com en aquest cas anem amb el DJ Prezioso i el seu Tell Me Why. Tell me why, I don't know. Aquesta et sona, no? Vinga, va, una mica de xumba-xumba.

Tell me why, de Prezioso. Aquesta va sonar molt en el seu dia, eh? A mi m'agrada, no sé, té bon rotllo. Ara que encara estem d'estiu, encara estem d'estiu, estem a setembre, però encara estem d'estiu i ja s'acaba posar musiquetes veraniegues. Com la que ve ara, el Crying at the Discotheque dels Alcázar. Aquesta l'havíeu escoltat, no? Aquesta és la versió extended. No sé per què he posat l'extended, perquè jo s'hauria de posar la ràdio edit, però suposo que l'he posat perquè soc DJ i he posat aquesta passant-la en el programa de la ràdio. Alcázar, Crying at the Discotheque, des de l'any 2000. Mega temazo. Fixeu-vos que un moment la lletra diu: portes una corbata com el Richard Gere. You wear a tie like Richard Gere. Em fa gràcia. Vinga, va, que això va pujant. Ja va sortint el riff de guitarra. Sí o no? Anem seguint, anem pujant, anem pujant.

Confession of the Groove.

Alcázar, Crying at the Discotheque. Aquesta és bona, eh? És molt bona, aquesta cançó. Jo la trobo molt bona. Però bona, per bona, bona, bona, molt bona, és la que ve ara. Que ve amb el cor robat, i crec que molts vosaltres també, que és aquesta. Uau, que sona per aquí. Palm of the Jam, de Technotronic. Això és que és un temazo, tu. Mare meva, vinga, va, tothom a ballar.

Pump up the jam, pump it up. Això és que és un himne, de la música disco de tots els temps. Perquè estem a l'any 2026 i quan la punxes i la poses, la penya, pues, a la gent li encanta. Igual que a mi, per mi és la cançó de les discoteques. Pump up the jam de Technotronic. I la que ve ara també m'encanta, que és Shine On de Rio. Té molta energia aquesta cançó. Vinga, va.

Shine On, de Rio. Em diràs que aquesta no té bon rotllo, eh? És del 2008. Té molta potència aquesta cançó. Fa ballar i també fa estiu encara. Aquesta potser no fa tant estiu, però també és molt xula. Del 2009, I Know You Want Me, de Calle 8 i Pitbull. La trobo una mega cançó. La producció és brutal. Street Brazil. What is this gonna be called Calle 8? Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

1, 2, 3, 4, Calle 8 i Pitbull van fer aquest temazo. La lletra és una mica així, però la producció musical la trobo molt bona, molt ben feta. És brutal, aquesta cançó. Vinga, va, anem amb una versió que van fer els Funkstar Deluxe amb una cançó del Bob Marley, que és el Sunny Shining. Mira, aquí.

To the Rescue, Here I Am. Es cantava Bob Marley i els Funk Star Deluxe van fer aquesta versió amb el seu Sun is Shining. Cançó d'estiuet encara, eh? Va, que encara fa caloreta, estiuet. Mes de setembre. I avui que és 10 de setembre i l'endemà és 11 de setembre, Diada de Catalunya. Acabarem el programa amb una cançó en català i marxarem fins al Vendrell. Posem en Miami Beach dels Lacs en Busto. Que tingueu molt bona diada. Visca Catalunya, ens escoltem a la ràdio de Mollet.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que comencem.
1: I ho fem viatjant cap a un

0: una llàntia d'oli.
1: Però ja sabeu que en els contes les aparences enganyen. Només que la fregui una mica per treure'ns la pols, de dins en sortirà un geni gegant capaç de concedir els desitjos més increïbles. Començarà així una aventura plena de tapissos voladors, de princeses i un bruixot malvat que ho voldrà espatllar tot.
0: Així doncs, prepareu-vos per demanar tres desitjos i viatjar amb la imaginació. Amb tots vosaltres, Aladí i la llàntia meravellosa.

0: Fa molts i molts anys vivia un jove anomenat Aladí. Aladí era molt alegre. Tot el dia voltava pels carrers amb el seu turbant vermell, rient i fent gresca. El seu pare, que era sastre, hauria volgut que aprengués l'ofici, però Aladí no en volia ni a sentir a parlar de treballar. A ell només li agradava jugar i a l'hora del sol jeure a descansar a l'ombra fresca. Però vet aquí que un dia, a aquella ciutat, hi va arribar un bruixot. Venia de l'altra punta del món i havia travessat mars i oceans, muntanyes i deserts i continents sencers amb un sol propòsit: trobar Aladí i la llàntia meravellosa. Quan el bruixot va veure el jove Aladí, es va fer passar per el seu oncle i, prometent-li qui sap què, el va dur fins a l'entrada d'una cova on hi havia un tresor fabulós. Allà li va posar un anell màgic i li va dir:
1: Aladí, tu ets l'únic que pots agafar la llàntia del tresor. Porta-me-la. Amb aquest anell ningú t'ho impedirà.
0: I d'una empenta el va fer entrar a la cova. Aladí va travessar un jardí on els arbres tenien les branques plenes de joies. Eren tan boniques que se'n va omplir les butxaques fins dalt. Quan va trobar la llàntia, la va agafar i va tornar cap a l'entrada de la cova, però anava tan carregat que no podia pujar.
2: Ajudeu-me, oncle!
1: Vinga, dóna'm la llàntia!
0: Fins que, furiós, creient que Aladí no li volia donar, va agafar una enrabiada de mil dimonis i, fent un terrible encanteri, va tancar la porta de la cova per sempre més. Pobre Aladí! Com s'ho faria per sortir d'allà? Mentre estrenyia els punts amb ràbia, va notar l'anell i el va fregar. Tot d'una va aparèixer una figura horripilant, el geni de l'anell.
3: Demaneu-me el que vulgueu.
2: On podríeu portar a casa?
0: I el geni així ho va fer. Un cop a casa, Aladí va tenir la pensada d'anar a vendre la llàntia. I mentre la fregava per deixar-la ben neta, de sobte se li va aparèixer un geni majestuós.
4: Sóc el vostre esclau, oh senyor meu. Obeeixo a qui tingui la llàntia a la mà.
0: Feia mil anys que el geni dormia dins la llàntia i el seu poder no tenia límits. Era capaç de complir tots els desitjos que se li formulessin. I Aladí, afamat, va demanar un tros de pa per matar la gana. En un batre d'ulls, el geni li va parar una taula amb les menges més exquisites de la terra, servides en plats d'or massís. Després va agafar els plats d'or i els va dur a vendre. I en va treure una bona picossada. I tip i feliç va sortir a passejar. Just en aquell moment, la princesa Budur i les seves donzelles s'encaminaven cap als banys de la ciutat. Aladí havia sentit a parlar tant de la bellesa d'aquella princesa que no se'n va poder estar. La va seguir fins als banys i la va espiar. Aladí no havia vist mai de la vida una noia tan preciosa. La pell fina com la seda, els cabells negres com la nit i uns ulls bonics com dues perles. Se'n va enamorar perdudament. Però el que Aladí no sabia era que aquella mateixa nit la princesa Budur es casaria amb el fill del visir. Feia temps que el rei buscava el millor pretendent per la seva filla. Prínceps o nobles, homes rics, influents, mereixedors de la princesa. Fins que el visir, el seu home de confiança, el va convèncer perquè es casés amb el seu fill. Per ordre del rei, tota la ciutat estava engalanada i quan es va pondre el sol, va començar el casament de la princesa Budur. Quan Aladí ho va saber, el món li va caure als peus i, corrents, va demanar ajuda al geni.
2: Ves al palau del rei i porta'm la princesa

0: i el seu espòs.
1: Els teus desitjos són ordres per mi.
2: I dit això, el geni es va esmunyir fins al palau i va portar el llit de noces a casa d'Aladí. Quan el fill del visir va veure el geni, es va espantar tant que va fugir. Cames, ajudeu-me! Aleshores, Aladí va seure al costat de la princesa i va passar tota la nit contemplant-la. L'endemà, sense pensar-s'ho dues vegades, va demanar audiència al rei i li va oferir totes les joies que havia agafat a la cova si li concedia la mà de la seva filla. Aquell regal era digne de la princesa i el rei ho va acceptar. Aladí, boig de felicitat, va tornar a fregar la llàntia.
0: Amic geni, vull el palau més luxós que mai hagi existit damunt la terra.
2: I el desig, una altra vegada, li va ser concedit. Un palau de marbre decorat amb vores d'or i plata va aparèixer del no-res. La princesa Budur, en veure'l, es va quedar esbalaïda i es va llançar als braços del jove Aladí. Un dia que la princesa estava sola al palau, va sentir una veu que cridava. La princesa es va recordar de la llàntia d'Aladí i va pensar que li faria molta il·lusió si la canviava per una de ben nova. I així ho va fer, amb la millor de les intencions. Però qui cridava era el bruixot i un cop va tenir la llàntia, va demanar al geni que s'endugués al palau i la princesa fins al seu país. Quan Aladí va tornar, es va desesperar. Sort que encara duia l'anell màgic i va demanar al geni de l'anell que el portés fins la princesa. La màgia del bruixot era molt poderosa, però l'enginy d'Aladí encara ho va ser més. Amb l'ajuda de la princesa, va aconseguir recuperar la llàntia i, finalment, va vèncer el bruixot pervers. Aladí i la princesa van tornar a la ciutat on van viure en el seu palau de marbre, feliços i eternament enamorats. I quan va ser el moment, Aladí va regnar en aquelles terres d'una manera justa i honrada i va ser un rei estimat per tothom. I l'amor entre Aladí i la princesa Budur va durar cada dia de la seva vida.
3: I de l'Orient dels genis i dels desitjos de l'Aladí, tornem cap a un bosc molt bonic i ple de vida on viuen un munt d'animalets. Avui anirem a l'escola d'aquest bosc per conèixer dues companyes de classe que són la nit i el dia.
4: I per un costat tenim la Matilda, que és una conilleta super entremaliada que es passa tot el dia corrent d'aquí cap allà, sempre atabalada, esmorzant a dues mossegades i empenyent tothom perquè es pensa que el món s'acaba. I per l'altre costat tenim la Tomaseta, que és una tortuga tranquil·la que fa el seu camí a poc i gaudint del paisatge.
3: El cas és que un dia la conilleta, anant a tota velocitat, ensopega amb la tortuga i es munta un bon embolic. Tant és així que la senyoreta Carmeta, la mestra, decideix castigar-les o, més aviat, donar-los una lliçó. Les obliga a apuntar-se juntes com a parella a la gran cursa del dia de l'esport.
4: Imagineu-vos quin equip. Una conilleta que només vol córrer i una tortuga que va al seu ritme. Sembla un desastre, oi? Doncs, durant la cursa passaran coses molt inesperades. Hi haurà algun perill a la vora del camí i, sobretot, la Matilda descobrirà un món de meravelles que es perdia per anar sempre amb tantes presses.
3: Una història fantàstica per aprendre a frenar una mica i a valorar els altres. Sigueu ràpids o sigueu lents, no us perdeu el segon conte d'avui, la tortuga Tomaseta i la conilleta que corria massa.

0: Hi havia una vegada, en un país molt llunyà, un bosc on vivien feliços molts animalets. Entre ells, la Matilda, una conilleta molt entremaliada que es passava el dia corrent d'aquí cap allà, sempre atabalada i sense parar atenció en res. Al matí, la seva mare sempre la despertava amb temps suficient perquè Matilda pogués vestir-se, esmorzar, rentar-se les dents i anar a col·legi sense presses. Però la Matilda preferia dormir fins a última hora, vestir-se ràpidament, esmorzar en dues mossegades, no rentar-se les dents i anar al col·le a tota velocitat, tot empenyent la gent que es trobava pel camí. Un dia, just abans d'arribar a l'escola, corrent a tota velocitat com sempre, la Matilda no va veure la Tomaseta, una tortuga que anava a la seva classe i que, com cada dia, arribava sola a l'escola. Va ensopegar amb ella i va caure. Es va aixecar molt enfadada i li va dir:
1: «Mira per on vas, no veus que no pots anar tan a poc pel mig del camí?»
0: I la Tomaseta, estranyada, li va preguntar:
2: «Que miri per on vaig? Ets tu la que sempre vas corrent sense fixar-te en res. A més, m'has fet mal i ni tan sols m'has demanat perdó.»
1: «Deus estar de broma, demanar-te això, disculpes a tu? Si he sigut jo qui ha caigut per culpa teva.»
0: La senyoreta Carmeta, que va veure tot el que havia passat, els va demanar que passessin al seu despatx.
3: «A veure, Matilda, veig que t'has apuntat a la carrera per parelles que ha organitzat l'escola amb motiu del Dia de l'Esport, però que t'has apuntat sola. I també he vist que tu, Tomaseta, no t'has apuntat.»
1: «Senyoreta, jo no necessito ningú per guanyar la carrera. Tenir una parella només em trauria temps si l'he d'anar esperant. I deu estar de broma quan li he dit a la Tomaseta que s'apunti a la carrera. Les tortugues no poden córrer i només entorpirien la resta de participants.»
3: «Matilda, ai, que n'estàs d'equivocada. I és per això que vull que totes dues feu un equip a la cursa.»
1: «Que jo faci un equip amb qui? Amb la Tomasa? De cap de les maneres. Jo correré sola, no necessito ningú i menys aquesta tortuga.»
0: I la tortuga Tomaseta li va dir molt enfadada:
2: «Escolta, conyelleta presumida, jo tampoc vull fer equip amb tu.»
3: «Matilda, Tomaseta, no hi ha res a discutir. Fareu equip a la carrera del Dia de l'Esport.»
4: «Però, senyoreta...»
0: El dia de la carrera va arribar i la Tomaseta i la Matilda s'havien posat malaltes molt sospitosament. La senyoreta, que ja s'ho va imaginar, va anar a casa de totes dues a buscar-les.
3: «Vinga, vinga, no vull excuses. Us esperen a la carrera.»
0: L'esquirol Robert va donar la sortida des del seu arbre i tots els participants van sortir corrent, tots menys la Matilda i la Tomaseta, que feia el que podia, però que avançava molt a poc, i la conilleta Matilda només feia que queixar-se.
1: «Per què la senyoreta m'ha obligat a córrer amb aquesta tortuga?»
2: «Mira, Matilda, aquesta situació a mi tampoc m'agrada. Em poses molt nerviosa, així que ens haurem d'aguantar totes dues i serà millor que no ens queixem.»
1: «I a sobre, no tinc ni idea d'on estem. No he passat mai per aquest camí i segur que em perdré.»
2: «Però què dius ara? Que no has passat mai per aquest camí? Però si és el camí que fas tots els dies per anar a l'escola.»
1: «Jo no he vist mai aquest camp de flors ni aquest rierol tan bonic que tenim al costat.»
2: «Per què no t'hi fixes? Vas sempre corrent a tot arreu i no et fixes mai en res.»
1: «Ostres, tampoc m'havia fixat en tots els arbres que hi ha, ni en el cant dels ocellets. Sembla que ens saludin.»
2: «I tant que ens saluden, però em saluden a mi, que cada matí fem petar la xerrada una estoneta abans d'anar al col·le.»
1: «No sabia jo les coses maques que em perdia anant sempre corrent»,
0: va dir la Matilda mentre no deixava de mirar-ho tot al seu voltant. I mentre seguien caminant, la Tomasa no es va fixar on trepitjava i es va enganxar una pota en una trampa que havia amagada entre unes herbes.
2: «Socors! M'he enganxat una pota amb aquesta trampa i no em puc deslligar.»
1: «Tranquil·la, Tomaseta, jo t'ajudaré.»
0: Amb les seves llargues dents va arrossegar la corda fins que la va trencar i la Tomaseta va quedar lliure.
2: «Oh, gràcies, Matilda, m'has ajudat molt. Si no fos per tu, encara estaria lligada a la trampa.»
1: «I si no fos per tu, Tomaseta, jo encara aniria corrent a tot arreu i no m'adonaria de les coses que em perdo.»
0: I parlant, la Tomaseta i la Matilda van arribar juntes a la meta. No van guanyar la copa, però van guanyar quelcom molt més important: l'amistat. Des d'aleshores, la Matilda es desperta sempre abans que l'avisi la seva mare. Es vesteix, esmorza a poc, mastegant bé les pastanagues que li porta cada matí el seu pare acabades de collir. Es renta les dents i de camí a l'escola s'atura sempre una estoneta a parlar amb els ocellets, que ara també són amics seus. I la Tomaseta, per la seva part, ja no va sempre sola a tot arreu. Sap que cada matí la seva amiga, la Matilda, l'espera per anar juntes al col·le. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, vet aquí que aquest conte s'ha acabat.
5: Mercè, i de la cursa a poc de la Tomaseta i la Matilda pel bosc, arribem al tercer i últim conte d'avui, un relat que ens convida a relaxar-nos, a estirar-nos a la tovallola o al sofà i a mirar el cel de nit amb uns ulls plens de màgia i imaginació.
6: Sí, Lluís, anem a un estany ben tranquil on viu la petita Rocla, que és una granoteta que cada nit, abans d'anar a dormir, s'estira damunt d'una fulla de nenúfar i es queda totalment eclipsada mirant la lluna i els centelleigs de les estrelles. Tant les estima que sempre els envia un petó de bona nit abans d'anar al llit.
5: Però el que la Rocla no sap és que el seu pare li té preparat un conte molt especial per aquesta nit. La història de fa molts i molts anys, quan la lluna encara estava sola i avorrida al cel i, de tanta tristesa, es va posar a plorar. Unes llàgrimes que eren màgiques i que van viatjar per l'espai, creant unes espurnes de llum meravelloses. Sabeu qui era? Eren les estrelles.
6: I és una història preciosa, Lluís, que ens parla de l'amistat, de la bellesa de la nit i de com un petit gest, com mirar el cel o cantar-li a la lluna, per exemple, ens pot fer sentir molt a prop dels estels.
5: Prepareu-vos per descobrir un gran secret astronòmic i potser per caçar algun estel fugaç. Amb tots vosaltres, per tancar els relats d'aquesta setmana, les amigues de la lluna.

0: Ja és de nit, i tot escoltant el cric-cric dels galls i les granotes cantant a l'estany, es pot contemplar l'estrellada d'una màgica nit d'estiu. La granoteta Rocla, com cada nit abans d'anar-se'n a dormir, observa l'esplendorosa lluna al bell mig del cel, al costat d'unes boniques estrelles que l'acompanyen, brillants com petites espurnes de diamants. La petita Rocla està totalment eclipsada per la bellesa del cel a la nit. Com li agradaria poder saber què fan les estrelles i la lluna allà dalt? Relaxadament, s'estira damunt d'una fulla de nenúfar al mig de l'estany i mira cap al cel. Però al cap d'una estona...
1: Rocla, però què fas? Va, cap a dormir!
2: Ara vinc!
0: Com cada dia abans d'anar-se'n, envia un petó a les seves estimades estrelles i a la lluna. Fent tres saltirons, ja és a casa. Se'n va cap a la seva habitació i es posa el pijama. Però abans d'anar a dormir, primer passa pel bany. Quan arriba a l'habitació, la mare li fa un petó de bona nit i el pare de seguida ja hi és.
3: Avui, Rocla, tindràs un conte molt especial. Les amigues de la lluna. Es tracta d'un conte màgic i meravellós de fa molts i molts anys. Quan la lluna encara estava tota sola i avorrida, sense ningú amb qui jugar i ningú que li fes companyia.
0: La Rocla, impacient per escoltar-lo, es posa dins del seu llit. El pare s'asseu al seu costat, obre el conte a poc i comença a explicar la bonica història que diu així.
3: Heus aquí que fa molts i molts anys, quan el dia s'acabava, el sol marxava i amb un adéu donava pas a la lluna amb la que arribava la nit. El sol durant el dia estava molt divertit, ja que tot era clar i podia veure i escoltar tot el que hi havia al seu voltant. Cotxes amunt i avall, la xerinola d'uns infants jugant... Però tot canviaria quan arribava la nit. La lluna resplendia a dalt del cel, però no era el mateix. Els infants eren tots a dormir. El silenci dominava en l'ambient i tan sols es veia llumetes brillar pels carrers de la ciutat. La lluna se sentia sola i trista perquè trobava a faltar algú que li fes companyia. Un dia, la lluna ja no va poder més i de tan sola que se sentia es va posar a plorar. Però quan li van caure les llàgrimes, no et pots imaginar el que va passar. Les llàgrimes eren màgiques.
1: Però quina meravella!
3: Es deia la lluna, boca oberta i sobtada. De cada llàgrima sortien milers d'espurnes lluents i plenes d'energia. Semblava que brillessin al compàs d'una esplèndida melodia. I ràpidament, cada una d'elles es van anar situant al voltant de la lluna, escampant-se per tots el cel, donant així més esplendor a la nit. La lluna estava radiant de felicitat perquè, sense esperar-s'ho, li havien sortit unes amigues especials, arribades per art de màgia i, a més, eren precioses. L'endemà, la lluna es va dir...
1: He de buscar un nom a aquestes amiguetes tan petites i boniques.
3: I llavors va començar a pensar i a pensar, fins que, per fi, va trobar el nom idoni per a aquelles brillants espurnes.
1: Estrelles.
3: I així fou. Les estrelles cada dia estaven molt enllugassades. Unes fent estels fugaços, altres anaven fent formes i així es crearen les constel·lacions. La Ossa Major, la Ossa Menor... A partir d'aquell dia ja res seria igual quan arribava la nit. La lluna i les estrelles es feien gran companyia compartint vells moments i fets que no oblidarien mai. A poc, la seva amistat anava creixent fins a arribar al punt que la lluna ja no podia estar sense les estrelles i elles tampoc sense la lluna. Les estrelles estimaven tant a la lluna que a vegades li cantaven.
4: La lluna, la pruna vestida de dol, son pare la crida, sa mare la vol.
3: Ara la lluna ja tenia amigues. Algú amb qui compartir la nit, i això feia quelcom màgic i especial que tothom a la Terra podia copsar. I compte comptat, ja està acabat.
0: La Rocla ja estava ben adormida. El pare la besa i va a dormir. L'endemà, la petita granoteta va sortir cap a l'estany per contemplar la lluna i les estrelles d'una manera especial.
2: Oh, mira! Un estel fugaç!
0: La Rocla va pensar que les estrelles jugaven. Va adonar-se que la lluna brillava més que mai. La granoteta els tirà un petó com de costum, però la lluna, sabent que ella ja sabia el seu secret, la va mirar i li va fer un gran somriure tot picant-li l'ullet. I a partir d'aquell dia, tots els infants que saben el secret a la nit miren al cel i observen la lluna amb unes estrelles que no es cansen mai de jugar i no paren de brillar. I tu, ho has vist?

0: I amb aquest somriure còmplice de la lluna picant-nos l'ullet des del cel, arriba el moment de tancar el nostre bagul de les històries per avui. Però abans d'anar-nos a dormir i a somiar amb estels fugaços, ho farem amb la millor banda sonora possible.
1: Sí, abans les estrelles li cantaven a la lluna. Ara ens toca a tots nosaltres cantar des de la Terra. I ho farem acompanyats d'un gran amic que tots els nens i nenes coneixen molt i molt bé. I sabeu qui és? Doncs en Mick. Connectem amb el seu cançoner per escoltar aquesta versió tan dolça de La lluna, la pruna.
0: Una melodia preciosa per acomiadar una setmana on hem viatjat en tapís màgic amb l'Aladí. Hem après a no córrer tant amb la conilleta Matilda i la tortuga Tomaseta. I hem descobert d'on neixen les estrelles de la mà de la granoteta Rocla.
1: Nosaltres marxem volant cap a un núvol, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra emissora de ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i d'Andorra. No hi falteu!
0: Gaudiu molt dels dies que teniu al davant. Mireu el cel de la nit, envieu-li un petó a la lluna. Ja s'adeu.
1: Mentre no ens tornem a trobar, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.
2: Fins aviat!
3: No, no.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: El mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
2: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
3: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Barcelona, tardor del 2025. El vell Camp Nou es transforma. L'estadi del futur pren forma entre bastides, formigó i tones d'il·lusió culer. Però quantes tones de formigó es fan servir per aixecar un temple? Quant costaria fer-lo tot de xocolata? Quina és la millor forma geomètrica per garantir la visió de tots els espectadors?
1: Benvingudes i benvinguts a Estimem les Mates, el podcast on les matemàtiques també juguen de davanter centre. Bon dia, Laura.
2: Hola.
1: Bon dia, Albert. Com anem?
3: Bon dia. Avui estem molt futboleros, però tranquils. Això no és una tertúlia esportiva. Avui parlarem de volums, superfícies, corbes, però no de gols.
1: Però anem al que ens importa. Tenim notícia? Descobrirem algun secret del temple del futbol?
2: Ara ho veureu. Una pregunta que ens podríem fer és, si volguéssim recobrir tota la superfície amb gespa artificial, quants metres quadrats necessitaríem?
3: Jo estic tenint flashbacks de Vietnam, de l'àrea petita.
1: Aviam, però tota la superfície de tot l'estadi, eh?
2: Podem
1: no
2: fer primer
1: del...
2: el terreny de joc. El terreny de joc, que fa uns 105 per 68 metres, això són 7.100 metres quadrats. Això és la superfície de joc.
3: Però clar, aquí hem d'agafar les zones de banda, les banquetes i tota la grada.
1: Però diguéssim que és com a vista d'ocell, no?
2: Sí, sí.
1: O sigui, no hem d'estirar l'alçada.
2: No.
1: Vale, a vista d'ocell,
2: la projecció, doncs si el terreny de joc és 7.000 metres quadrats...
3: Jo et diria un 20%, no, més, poder. Un 20% més d'aquesta àrea.
2: I per tant...
3: Un 30. I per tant, uns, suma-li 2.000, si hem dit que eren 7.000 metres quadrats, 2.000 més,
2: vale.
3: O 3.000 més, 10.000 metres quadrats. No
2: vale.
3: Ho
2: sé. Sí, no vas malament, no vas malament.
3: Vaig bé?
2: Sí, fins i tot una mica més.
1: Jo m'ho crec, perquè no sóc massa futbolera, així que m'ho crec.
2: De fet, podríem preguntar a la gent del carrer a veure què diu, eh? Però, vale, suposem que són 12.000 metres quadrats. És una estimació, però més o menys és això, val? Ara, com sempre, què són 12.000 metres quadrats? Clar, és tot el Camp Nou. Vale, però, ostres, necessitem referències per poder comparar. De fet, si jo ara us dic, penseu en la Sagrada Família, què creieu, així a vista d'ocell també, eh? Que és més gran o més petita que el Camp Nou?
1: Més petita.
3: Més petit.
2: Vale. I la Sagrada Família sí que està conficada en una mansana de l'Eixample.
1: Uh-huh.
2: Per tant, aquí sí que tenim referències.
1: Clar.
2: Però, vale, més petita. Quantes Sagrades Famílies creieu que hi cabrien al Camp Nou, com si diguéssim?
3: Més de 3, segur.
2: Sí.
1: Aviam, sí. Hem dit 12.000 metres quadrats.
2: Sí.
1: Una mansana de l'Eixample, quan pots fer? Quants edificis hi ha en una mansana de l'Eixample?
2: Mira, una dada de Cerdà, que és el que va fer tota l'edificació, això ho busqueu, no sé si ho sabreu, jo no us ho vull dir, però busca-ho. Crec que del punt mig d'un xamfrà fins al punt mig d'un altre, crec que a mi em sona que eren 100 metres.
3: 100%.
2: Per tant, 100%, que són 10.000.
3: 113 metres quadrats. Ai, perdó, 113 metres de costat.
2: Doncs mira, fem 100 per fer números rodons, i seria que una mansana de l'Eixample són 10.000 metres quadrats i la Sagrada Família està dins, vale? I crec, perquè té molta zona com a jardina del voltant...
1: Jo vaig a buscar una foto, oi que no és trampa buscar una foto de la Sagrada Família?
2: No, pots fer Google Maps i fer-te una idea. Això tots els oients també ho podeu buscar.
1: O sigui,
2: penseu quants metres quadrats faria la Sagrada Família sabent que està ficada dintre d'una mansana de 10.000 metres quadrats. A veure la
1: foto. És una mica... Vale, ara sí, ara ho veig millor.
2: Sí,
3: sobre espai.
2: Vale, doncs mira, jo us ho dic, és 4.500 metres quadrats, més o menys, per tant, sí, la meitat.
1: Gairebé la meitat. Per tant...
2: Per tant, quantes Sagrades Famílies hi cabrien?
1: Senceres, dues, no?
2: Dues senceres i podríem
1: dues i mitja
2: ficar-les de dintre del Camp Nou. Però ara, per exemple, anem a pensar en una altra cosa. Si ara us dic el Pentàgon dels Estats Units...
1: Ostres, no tinc cap referència.
2: Clar, és que això és lo important, no? Sempre
1: aviam,
2: tornem
1: allà,
2: a lo mateix.
1: Molt gran.
2: Tot és molt gran, això és veritat. El Pentàgon, va, penseu.
3: Jo...
2: Mira, us dono una pista. El Pentàgon és un Pentàgon regular, eh? Té 281 metres de costat.
3: Per tant, el doble del costat llarg del Camp Nou.
2: Exacte.
3: Per tant, el Pentàgon ja és més gran que el Camp Nou, que ja és més gran que la Sagrada Família.
2: Exacte.
3: La primera pista.
2: Sí, sí, perquè el costat llarg del Camp Nou, el terreny de joc eren 105. Per tant, 281 és quasi 3 cops, eh? Això ho podeu calcular, per exemple. I això sabeu que seria menys que el Pentàgon, perquè un quadrat del mateix costat és més petit que el Pentàgon que té el mateix costat. Sí, o sigui, això hi ha una cosa amb geometria, una imatge molt bonica, que és tu tens un triangle de costat 10 centímetres, per exemple. Doncs si fas el quadrat de costat 10 centímetres, el quadrat sobresurt del triangle.
1: Clar.
2: si vas al Pantown encara sobresurt més. Contra més costats li posis, fixant la mida del costat, més gran
1: més àrea guanyes.
2: Llavors, per exemple...
1: Llavors hem dit, o sigui, gairebé 300. Sabem que un cantó de la Sagrada Família eren 103, no? 113.
2: Mira, si féssim un quadrat que fes 281 per 281, serien 78.000 metres quadrats. 78.000, eh? Però el Pantagón sabem que serà més gran que això.
3: Té un costat més.
2: Té un costat més, per tant, s'ha d'obrir i, per tant, té més àrea. De fet, si ara ho calculéssim, si no us en recordeu de la fórmula de l'àrea del
3: Pantagón... Com es calcula l'àrea d'un Pantagón?
2: Exacte. No us en recordareu, la majoria de vosaltres, de l'àrea d'un Pantagón. Però no cal saber-la, la podem deduir, perquè el Pantagón, al final, té 5 trianglets. O sigui, tot polígon al final el pots triangular. I llavors la mida dels triangles ja sí que la pots fer i llavors dir, vale, doncs el que mesuri un triangle ja el multiplicaré per 5, val? Llavors, no són triangles equilàters, són triangles isòsceles, però bueno, podríem fer una bona aproximació i llavors després multiplicar-la per 5. Però jo ja us ho dic, és bèstia, eh? El número 135.000 metres quadrats.
1: Uau!
2: És bèstia. Per tant...
1: Quan havíem dit el Camp Nou?
2: El Camp Nou eren 12.000.
1: Uau!
2: Per tant, quants Camp Nous hi caben dintre del Pantagón? Si fem la divisió...
1: 135 entre 12, així...
3: 10, més o menys.
1: 11...
2: 11 i pico.
1: I pico, sí.
2: Sí, imagina't, 11 Camp Nous hi cabrien dintre del Pantagón d'Estats Units. I això és un joc molt xulo, això també a classe es pot fer, i això és el típic de dinar de Nadal. Tu, de sobre taula, treus aquesta...
1: Nosaltres juguem al bingo, no sé què feu vosaltres a casa vostra.
2: Dates curioses. Però de dir edificis emblemàtics que tothom els té en ment, perquè tothom els ha vist, però, clar, de la superfície que ocupen com de la projecció contra el terra, la gent no s'ho planteja tant.
3: Mai els esbi junts.
2: Clar, clar, i a més, com que estan una punta de la ciutat i l'altra a l'altra, a vegades no aguantes la referència.
1: I fins i tot les dimensions de cada ciutat són molt diferents. Als Estats Units tot és
2: enorme,
1: extraordinàriament gran,
2: clar.
1: I Europa és una altra mida.
2: Sí, sí, sí. I llavors, bueno, també és xulo jugar, ostres, i la Torre Eiffel, i no sé què, i avui hem jugat més per comparació d'àrees, del terra, però també pot jugar amb altures. La Torre de Collserola i la Torre Akbar i, jo què sé, la Sagrada Família i la Torre Eiffel. Ostres, com les ordenaries, no? I això fa les estimacions d'altura d'un edifici i tampoc és fàcil, perquè no els veus alhora.
1: Clar. Home, entre la Torre Akbar i la Torre Eiffel, què diries, Albert?
3: Jo potser diria que és més gran la Torre Akbar, sí.
2: Més
3: sí,
2: alta. No?
3: Més alta,
1: jo,
3: perdó.
1: Jo també diria que és més alta la Torre Akbar.
2: Ostres, doncs jo hagués dit al revés.
1: Sí? Busquem-ho.
2: Jo busco el torre.
3: El raonament ha sigut històric, eh?
2: A veure, va, digues.
3: No, que una és més antiga que l'altra.
2: Ah, i que la nova sempre tant... poden tirar més
1: alt. És veritat. Altura, Torre
2: bueno,
1: Eiffel.
2: És un bon... Jo m'he imaginat... Clar, jo no he pujat mai a la Torre Akbar, però sí que he pujat a la Torre Eiffel, i així com mirant-la de baix a dalt...
1: Mira, són 330 metres amb les antenes incloses.
2: Això, la Torre Eiffel.
1: La Torre Eiffel. I la Torre Akbar, altura 144 metres.
2: Epa. Per tant, Torre Eiffel més alta, no?
1: Sí, sí.
2: Bastant
1: sí.
2: Més alta,
1: bastant
2: el doble d'alta.
1: Sí, no ho hagués dit mai. Ha guanyat la Laura, no se podia saber. Però em sembla que has parlat amb algú més, no?
2: Exacte. Ara us passo la trucada. Aquí sí que descobrirem coses. Són coses...
1: Però secretes, d'aquestes que podríem tenir la primícia, potser, de coses del Camp Nou, o què?
2: Bueno, hi ha gent que la té privilegi de veure-les de prop, però no tothom.
4: Què passa, Camp Nouers? Col·locat un d'aquests suports de tercera graderia. Mireu que pigot d'aquí, en diagonal. Ja és on romandran tots els seients de la tercera graderia. Així que arreglem Nowers. Aquestes són les novetats. Vinga, fins demà.
2: Doncs estem aquí amb l'Eric Cerveto, que ell té un canal de streaming de 24 hores al dia on es poden veure l'evolució de les obres del nou Camp Nou. Hola, bon dia, Eric.
5: Què passa, Camp Nouers? Bones, bon dia.
2: Molt bé, molt bé. Escolta'm, el primer que volem és que ens expliquis d'on et va sorgir aquesta idea. O sigui, tu ets un veí, a veure, explica'ns una mica, tu ets un veí d'allà del Camp Nou?
5: Sí, allà estava veí. Era un dels veïns, no?, el meu balcó justament dona cap a la zona del Camp Nou, i clar, quan va començar tot l'enrenou, les obres, quan van començar a desmuntar les grades peça per peça, doncs anava fent alguns vídeos a la meva compte personal d'Instagram i anava veient com, bueno, poc a poc, anava tenint més repercussió que les meves històries pròpies, i llavors vaig decidir obrir-me un canal separat del meu canal personal, i a poc a poc ha anat creixent, hem anat afegint mitjans com més càmeres, altres xarxes socials, i s'ha anat fent gran i mira, ara és el que és, que al final és un canal de 20, bueno, 24 hores quasi. És quan m'aixeco i quan m'envia a dormir o a pau.
2: I quants seguidors tens?
5: Ara mateix crec que a Instagram de que està als 116.000 i TikTok uns 122.000 i YouTube diria que uns 22.000 o 21.000.
2: Molt bé, i escolta'm, llavors, bueno, tothom et va seguint i tu l'únic que fas és posar les càmeres i que la gent pugui veure o també vas explicant coses?
5: Vale, en principi les càmeres de directe, que són les que sempre estan enfocant al camp, sí que estan a YouTube i a Twitch, i llavors et pots connectar i veure sempre el directe sense cap comentari. També un cop a la setmana pujo un vídeo a YouTube explicant, donant la volta al camp i explicant més en detall les operacions que van realitzant a les obres, i a Insta, ràpidament, des del balcó, quasi diàriament o cada dos dies, o sigui, pujo també actualitzacions de 3 minutets, algo lleuger, de com estan evolucionant les obres, que al final són les obres, molts canvis significatius dia a dia.
2: Clar.
5: No n'hi ha, però algunes cosetes sí, llavors està bé sempre explicar-les.
2: I escolta'm, és que nosaltres saps què ens va passar? Que vam voler intentar parlar amb els arquitectes i estava tot super secret. Era com tenim confidencialitat i no podíem. Llavors tu, ja que ho veus cada dia, tindries algun secret que ens poguessis explicar? Algú que tu pots veure i que no se sap encara o alguna cosa així?
5: Bueno, la veritat és que més o menys es va sabent tot. Sí que és veritat que s'intenta portar amb una hermeticitat desmesurada, però clar, al final n'hi ha molts treballadors, cada treballador doncs fa també els seus vídeos, penja les seves xarxes, i fins i tot hi ha alguns que també compren contingut, o sigui, alguns tant mitjans de comunicació com altres divulgadors també han arribat a pagar a treballadors perquè treguin vídeos. Llavors, clar, al final les coses es van sabent, a poc a poc, encara que des de dalt s'intenti totalment negar la major i intentar que no surti res. Però res que no veiem, va com va, al final són les obres, són lentes i ja veurem, a veure si estem per setembre.
2: Està bé. I escolta'm, el nostre podcast és molt d'estimar les matemàtiques. Tu estimes les matemàtiques o no?
5: Doncs mira, estimo més la física.
2: Ah, bueno. Bueno, física, matemàtiques, aquí tot queda a casa, eh? Doncs, de fet, els reptes que estem fent en el nostre podcast són reptes d'estimació. Llavors, per exemple, si jo et pregunto quants seients hi havia en l'antic camp del Barça, em sabries dir més o menys?
5: Diria uns 98.500.
2: Jolín, quina precisió d'estimació. Molt bé, molt bé. I ara el que diuen és que serà més gran, no? Que hi cabran més cadires.
5: Seran al voltant d'unes 105.000 quan estigui totalment complert.
2: Vale, i tu què estàs allà? Perquè jo era un dubte geomètric que tenia. Tu què creus que hauran fet per ficar més cadires? Faran més altura? O sigui, faran més circunferències concèntriques que vagin cap amunt i, per tant, fiquen més files? O és que cada fila la fan més ampla i llavors a cada fila hi cabran més cadires que abans?
5: Bueno, el que hem fet sobretot és, clar, desmuntar tota l'estructura que havíem fet anexa a la primera i la segona graderia, la que hi havia que només estava per la banda de lateral, l'han desmuntada i també ara col·locaran tercera graderia per la zona de tribuna, que és on abans no hi havia la visera on tapava el sol i la pluja, tota la gent que feia per la zona de tribuna. I ara, en lloc d'això, doncs, en desmunt d'aquella zona, també muntaran la tercera graderia per sobre de la part de tribuna i, òbviament, també han amplificat molt més, o sigui, han fet molt més ample l'estadi, realment ha crescut, serà una barbaritat, i, òbviament, amb la tecnologia que tenim, han col·locat més localitats, i han fet créixer molt més per tots els llocs. Sí que han reduït una mica per la part del lateral, però el col·locar tercera graderia per la zona de tribuna quedarà molt més gran.
2: Molt bé. Per tant, han fet com una combinació de les dues. Està bé, està bé. I una altra pregunta així d'estimació, però ara més d'àrees. Tu que vius a prop i ho tens com molt a l'abast, si jo et pregunto què creus que és més gran, la Sagrada Família, així vist des de dalt, com una vista zenital, la Sagrada Família o el Camp Nou? Tu què diries?
5: No t'ho podria dir, el Camp Nou sens dubte.
2: Sí, I quantes Sagrades Famílies creus que hi cabrien en el Camp Nou?
5: A veure, aproximadament unes 6.
2: 6, vale. I, escolta'm, aquesta experiència d'haver fet això de l'streaming i tot, t'ha canviat la vida d'alguna manera?
5: Sí, ostres, a veure, aprens que hi ha moltes coses, o sigui, no cal tenir un do molt marcat per triomfar a les xarxes socials, no? T'has de tenir el bon material i molta disciplina per anar sent molt constant. i al final la constància i la disciplina a l'hora de crear contingut crec que són els dos valors més m'he anat remarcant, perquè clar, hi ha dies que no vols fer-ho, hi ha a vegades que et canses, però bueno, has de continuar allà, i també, òbviament, de com funcionen totes les xarxes socials. Abans no en tenia ni idea, no tenia ni TikTok, no tenia Twitch, clar, m'ho he hagut de descarregar tot, aprendre com s'utilitza, també com crear directes. Realment has d'aprendre molt com funciona tot, però després, un cop ja ho has après, és una bola de neu, no? És coneixement que ja tens i que utilitzes.
1: I després, sí. Per què creus que ha agradat tant això de... Per què ens agrada tant mirar obres?
5: És el futbol. O sigui, la gent és molt fanàtica, som molt fanàtics del futbol i ens agrada tot el que tingui a veure amb el futbol i, bueno, al final és el que mou, perquè també hi ha Sagrades Famílies, també hi ha càmeres col·locades al Pirineu 24/7 per veure, o sigui, realment hi ha contingut d'aquest, de molt tipus i de molt variat, i no triomfa.
1: Clar.
5: Et poses a mirar un estadi i llavors, doncs, ostres, a la gent doncs, li agrada veure'l, li agrada veure'l allà, li agrada posar-se a la casa, també tenen un directe, saben com si fa llum, si plou a Barcelona, no sé, al final els motius són diversos.
2: Doncs moltes gràcies. Ha sigut molt interessant. I merci per atendre'ns.
5: Perfecte. Moltes gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé. Doncs avui hem après que contra més referències tenim, més sentit numèric anem construint. De fet, ja s'ha notat que ja anem agafant experiència. També veiem que les matemàtiques estan molt presents a les ciutats, així que també és un bon context per treballar conceptes matemàtics. I després, ara que ja portem uns quants capítols, veiem que l'error no és un problema. De fet, us veig ja amb zero ansietat matemàtica. O sigui, ja us llanceu aquí a dir coses, a fer estimacions. És que al final no deixa de ser un joc. I quan ens hem equivocat, perquè també ens hem equivocat, doncs què passa? Doncs es recalcula i trobes una nova referència i l'aprens. Vull dir, al final, tot són oportunitats per aprendre més.
1: Clar, qui no ho prova no s'equivoca, però no aprèn.
2: Exacte.
1: Avui hem descobert que un estadi de futbol pot ser una aula de mates gegant.
3: I que construir-lo és un exercici d'enginyeria, arquitectura i moltes, moltes matemàtiques.
2: Perquè al final, darrere de cada corba de graderia, cada escala, cada càlcul de visibilitat, hi ha geometria. I darrere cada euro del pressupost hi ha una estimació.
1: Ens retrobem aviat amb més històries, nous reptes i nombres per estimar. Moltes gràcies, Laura i Albert.
2: Moltes gràcies.
1: Fins al proper capítol. Adéu.
3: Adéu.
0: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
7: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
8: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, el 96.3 de la FM, dijous a 2:15 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
9: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
10: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 10 de setembre de 2026. Com sempre, abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Avui, 10 de setembre, se celebra el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Mariona Saperes, cap de Psicologia i referent de Benestar Emocional de la Fundació Sanitària Mollet, ha assenyalat que el suïcidi encara és un tema tabú. José Manuel Hernández, alumne de l'Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès, ha estat distingit amb un dels premis extraordinaris de batxillerat corresponents al curs 25-26. L'alumne de Mollet ha obtingut un 39,5 punts sobre un màxim de 40 en el conjunt de les proves. I Mollet commemorarà un any més la Diada de Catalunya. Demà, 11 de setembre, el monument de Rafael Casanova, situat a l'avinguda que porta el mateix nom, s'omplirà de flors en la tradicional ofrena floral. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Jaume Montsant al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I com apuntàvem, avui 10 de setembre se celebra el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, una jornada que posa el focus a la necessitat de parlar obertament d'una realitat que encara continua envoltada de tabús i també de silencis. A Catalunya les dades mostren una evolució positiva. Per tercer any consecutiu ha disminuït la mortalitat per suïcidi. Tot i això, els professionals insisteixen que la prevenció i la detecció precoç continuen sent fonamentals per evitar les morts. Però més enllà de les xifres i dels recursos assistencials,

0: per un moment de gran patiment emocional. Entre aquests signes hi pot haver canvis en el son o en la gana, modificacions en les relacions socials, més aïllament o una manera de veure la realitat basada en extrems, en un tot blanc o tot negre. També poden aparèixer pensaments catastròfics o de percepció que un mateix és una càrrega per la família. Detectar aquests canvis, segons assegura Saperas, permet acostar-se a la persona i preguntar-li com es troba.
1: Sintomatologia més depressiva que s'aguditza, gent que comença a fer canvis en el son, dorm menys o dorm molt més, també té menys gana, les relacions socials també disminueixen, comença a fer missatges molt, molt dicotòmics, pensaments molt catastròfics, molt desesperança enfront al futur, comencen a consumir substàncies, comença a donar motius per als quals viure és un desastre i millor que pogués desaparèixer, o sobretot també ens trobem amb gent que comunica que és un lastre per la seva família, no?
0: En aquest sentit, la prevenció també passa per atrevir-se a preguntar i escoltar. Saperas defensa que davant d'una persona que manifesta patiment és important escoltar-la sense jutjar-la i sense intentar minimitzar allò que està sentint. Invalidar les emocions o restar importància al seu malestar pot dificultar que continuï expressant-se. La psicòloga també posa èmfasi en la necessitat de trencar el pacte de silenci quan hi ha una situació de risc.
1: Malgrat ell ens ho pugui demanar, que ens pugui demanar, sisplau, això no ho comentis a ningú, només t'ho explico a tu perquè hi tinc confiança, li hem de deixar clar que això no pot ser. Li hem de deixar clar que és tan greu que nosaltres l'acompanyem, l'hem escoltat i estarem al seu costat, però que és tan greu per la seva salut que no pots mantenir aquest pacte que aquesta persona et demana, i el que farem és acompanyar-lo fins a un familiar i fins i tot trucar a algun professional que ens pugui ajudar. És a dir, la persona mai es pot quedar sola sempre i quan tinguem un mínim de sospita que està pensant en suïcidar-se.
0: En aquest Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, el missatge dels professionals és clar: encara queda molta feina per fer, però parlar-ne és una eina de prevenció.
2: Mollet al dia, notícies.
0: I ara parlem de resultats acadèmics, perquè en José Manuel Hernández, alumne de l'Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès, ha estat distingit amb un dels premis extraordinaris de batxillerat corresponents al curs 25-26. El guardó reconeix l'excel·lència acadèmica, l'esforç i la trajectòria dels estudiants durant els dos cursos de batxillerat. Després de dos anys d'estudi intens, en José Manuel ha obtingut una nota d'un 9,33 al batxillerat, una fita que l'ha permès participar en les proves, ja que els candidats havien d'haver assolit una qualificació mitjana d'almenys un 8,75 en el conjunt dels dos cursos. La cirereta del pastís ha estat precisament els premis extraordinaris de batxillerat, on l'alumne de Mollet ha obtingut un 39,5 punts sobre un màxim de 40 en el conjunt de les proves. En referència a aquest darrer examen, en José Manuel ha admès que no s'esperava aquest bon resultat.
3: No, sí, va estar bastant inesperat, perquè quan vam sortir de l'examen, clar, jo vaig fer la meva redacció, però cadascun l'havia fet des d'un punt de vista diferent, amb una estructura diferent, i com tampoc no tenia gaire clars els criteris de correcció, vaig pensar, bueno, pues he vingut aquí a fer l'examen, s'ha presentat moltíssima gent i amb pocs premis no m'esperava res, no va ser fins les notes que em va vindre la sorpresa de dir, hòstia, que hi ha moltes probabilitats que em donin aquest premi de batxillerat.
0: En aquesta edició dels Premis Extraordinaris de Batxillerat hi han participat 327 estudiants de Catalunya i Hernández és l'únic estudiant del Vallès Oriental que ha obtingut aquest reconeixement, que enguany han rebut un total de 48 alumnes de tot Catalunya. Per l'alumne de Mollet, aquest premi ha estat un reconeixement a l'esforç de tot el batxillerat i ha afirmat que ha estat una experiència molt gratificant.
3: Molt gratificant. Per mi és com un reconeixement de tots aquests esforços d'aquests dos anys de batxillerat, que al final he estat treballant i treballant per poder assolir els meus objectius, i a banda de la nota de selectivitat que m'ha permès entrar a la carrera de la segona assignació, també és una experiència molt gratificant de dir

0: ha valgut la pena, ho he pogut aconseguir i a sobre he obtingut un reconeixement especial pels mèrits de baixat i per fer l'examen aquest dels temps extraordinaris.
1: El reconeixement permet distingir aquells alumnes que han assolit un rendiment acadèmic excepcional i que han demostrat un alt nivell de competència, rigor i maduresa. Però més enllà d'aquest reconeixement, el premi ve acompanyat de nombrosos beneficis econòmics. En José Manuel ha comentat que gràcies al Premi Extraordinari de Batxillerat ha tingut una exempció de taxes en el primer any d'universitat, a més de la gratuïtat d'un curs de llengua a l'Escola Oficial d'Idiomes, entre d'altres avantatges.
0: Per mi el més important que gaudeixes de l'exempció de taxes del primer any d'universitat. Només pagues les taxes administratives, tots els crèdits els s'abonen als Premis Extraordinaris de Batxillerat, per tant la matrícula et surt per 100 euros tot l'any de la universitat pública. I a més, això encara ens ho han de dir, quan ens donin el premi ens ho aclariran millor, però tens un curs gratuït d'alguna llengua a l'Escola Oficial d'Idiomes, que pots triar, i altres avantatges amb cultura, no sé si hi ha rebaixes per museus, teatres i coses així.
1: Amb aquests bons resultats acadèmics, en José Manuel ha començat a construir el seu futur professional. Aquesta mateixa setmana ha iniciat els estudis de Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona, on ja mostra un especial interès per a especialitats com l'anestesiologia o l'oncologia. I parlem de tradició, perquè Mollet commemorarà un any més la Diada de Catalunya. Demà, 11 de setembre, el monument de Rafael Casanova, situat a l'avinguda que porta el mateix nom, s'omplirà de flors en la tradicional ofrena floral. L'acte començarà a les 12 del migdia i comptarà amb la participació d'una setantena d'entitats de la ciutat. Com és habitual, la hissada de la bandera anirà a càrrec de l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, que en aquesta ocasió estarà acompanyada per Berta Díez i Kaila Fajardo, campiones de Catalunya de marxa sub-12 del Club Atlètic Mollet. A més, la commemoració de la Diada també tornarà a comptar amb la participació dels castellers de Mollet, que faran un pilar, i l'associació musical Pau Casals, que acompanyarà l'acte en la interpretació de diferents peces musicals. Abans, però, de l'ofrena floral, ara Mollet Esquerra repetirà la seva tradicional cercavila fins a l'acte institucional. El portaveu de la formació, Sergi Suárez, ha explicat que es trobaran a 11:45 als quatre bancs.
2: A partir de 11:45... a plaça Catalunya, doncs, la tradicional cercavila que fem cada any amb grallers, i anirem fins al monument a Rafael Casanova, a l'acte institucional, que començarà a les 12. Per tant, animar tothom a participar. La Diada Nacional de Catalunya per nosaltres, doncs, és molt important, és el moment per reivindicar, no?, que volem ser un país, que som un país i que ho volem decidir lliurement, i per tant, doncs, com cada any hi serem a l'acte institucional, i serem a la cercavila, i per tant animar tothom a hi participar, perquè la Diada Nacional de Catalunya és una diada que és molt important, no?, sobretot pel que he dit, no?, per reivindicar els nostres drets nacionals.
1: Mollet, doncs, tornarà a viure demà una diada marcada per la participació de les entitats, la cultura popular i la reivindicació nacional. Recordar que l'acte serà a partir de les 12 del migdia al monument de Rafael Casanova, en un dels actes institucionals més multitudinaris de la ciutat. I nosaltres seguim parlant de la Diada, perquè tot i que aquesta se celebri demà, aquesta nit Mollet ja comença a escalfar motors. La vigília de la Diada Nacional de Catalunya tornarà a omplir els carrers de llum i reivindicació amb la tradicional marxa de torxes per la independència que un any més organitza la CUP. L'acte tindrà lloc avui dijous a partir de les 10 de la nit. Xus Carrascó, membre de la CUP, ha reivindicat la importància de l'acte de mantenir la flama encesa en una jornada reivindicativa, però també festiva.
3: Mantenir la flama encesa, doncs, per reclamar la llibertat del nostre poble. Un acte reivindicatiu, però també festiu i amb un caràcter simbòlic de doncs, que encara queden moltes coses per guanyar com a poble de comunicació, i que, per tant, doncs, la lluita continua i l'esperit i la gana de seguir avançant per la llibertat del nostre poble, doncs, continuen vives, no?
1: L'acte començarà a la plaça Prat de la Riba, on es farà la lectura del manifest. Serà el punt de partida d'una marxa que, amb les torxes enceses, recorrerà els carrers fins a arribar al monument de Rafael Casa Nova. Un cop allà, l'acte continuarà amb un brindis final abans de posar-hi el punt final amb una cantada conjunta dels Segadors. La convocatòria compta més amb la participació d'altres 8 entitats i partits polítics. Els organitzadors reivindiquen precisament aquet caràcter transversal com un dels tres distintius de la iniciativa. De fet, Xus Carrasco ha posat l'accent en el fet que no es tracta d'un acte partidista, sinó d'una convocatòria unitària.
3: La veritat és que és un acte que té bastant consens i que no és un acte partidària ni partidista, és un acte unitari i en el qual doncs, tothom pot participar i respectant directament els principis bàsics de la democràcia, els drets humans i, per tant, el respecte dels drets dels pobles.
1: Amb les torxes, el manifest, el brindis i l'himne dels Segadors, la marxa de torxes tornarà a tenyir de llum la nit d'avui dijous. I per commemorar la Diada de Catalunya, cada cop és més habitual fer un petit homenatge gastronòmic a aquesta celebració. Els forns i pastisseries opten per portar la senyera a taula i les vitrines s'omplen de groc i vermell per donar un toc original als seus productes i convertir-los en una manera més de viure la Diada. El forn i pastisseria Prat de Mollet ja fa anys que aposta per recuperar per l'11 de setembre el pa de Sant Jordi, un pa rodó que en la seva forma interna dibuixa una senyera. És un producte que la ciutadania reclama i des de l'establiment molletà el porten dos cops a l'any per satisfer els paladars més exquisits. Cadal Prat ha comentat que és un pa que té èxit perquè combina sobrassada, formatge i nous.
4: És un pa que està elaborat de tres tipus de pans per poder aconseguir doncs, els colors de la senyera. En aquest cas, el pa que identifiquem com a vermell és pa sobrassada. El groc és pa de formatge i el que envolta aquesta pila de làmines de pa que al final posades de manera horitzontal formen la senyera és pa de nous.
1: Si bé el pa de Sant Jordi tornarà a estar disponible a les vitrines, els més dolços també podran gaudir de les postres. Cadal Prat ha explicat que enguany han optat per un pastís Massini, el qual té una cobertura groga de torró de crema cremada amb una nata de maduixes per aportar el vermell al dolç.
4: Aquest any hem optat per un Massini, ja que l'acabat és de color groc, no, que a sobre i com a decoració hi posarem una nata de maduixes, no, de color vermell per poder fer les quatre barres de color vermell i com a toc una mica més especial el que passarà aquest pastís és que hi trobarem trossets de maduixa natural.
1: Aquesta tradició gastronòmica permet unir cultura, celebració i gastronomia, tres elements molt presents en les festes catalanes. Així, mentre els carrers acullen actes, concerts i activitats, les pastisseries també contribueixen a donar color a una jornada tan significativa. És cert, però, que els productes gastronòmics per la Diada és una celebració recent, tanmateix cada vegada més gent s'hi suma i opta per tenir els colors representatius de la Catalunya a taula. Això ha manifestat Caral Prat.
4: Fa poc que estem fent productes especials per la Diada, ja que no es feia un producte específic per la Diada. I potser sí que cada cop més doncs, la gent sí que ve a buscar algú especial, ja que agrada molt.
1: D'aquesta manera, la senyera no només es pot veure als carrers i als balcons, sinó que també arriba a les taules de moltes famílies en forma de dolços, una manera saborosa i original de commemorar la Diada de Catalunya. I després de l'estiu, les reserves de sang disminueixen. Amb les vacances, molta gent desconnecta de la rutina i donar sang i plasma queda en segon pla. És per aquest motiu que l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental i el Banc de Sang i Teixits reprenen la seva col·laboració amb l'organització d'una nova campanya de donació de sang i també de plasma. Serà aquest dissabte, dia 12 de setembre, que el Mercat Vell acollirà la iniciativa amb l'objectiu de garantir unes reserves de sang estables i suficients per per als hospitals. Pel que fa als horaris, les donacions es poden realitzar, com és habitual, en dues franges, al matí des de 9:45 fins a les 2 del migdia i a la tarda de 4 a 9 del vespre. D'aquesta manera s'ofereixen diferents opcions per adaptar-se a la disponibilitat de la ciutadania. A hores d'ara ja s'han reservat a la seva plaça 75 persones per les donacions de sang i de plasma. Únicament queda disponible la franja horària de les 12 del matí i de 6:45 de la tarda. Els organitzadors recorden que per facilitar el procés i evitar les aglomeracions és necessari reservar prèviament hora a través del web del Banc de Sang i Teixits.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Mollet al dia. Informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis que amb la crònica meteorològica que ens porta en Luismi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona capital. I sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolví, hem baixat a un grau de temperatura mínima, 9 graus per exemple, hem tingut a Vic o a Arran de Mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida, sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta, i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras, però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Luismi, per aquesta crònica. Nosaltres continuem les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia a Mollet, que és avui la farmàcia de l'estació situada al carrer Sant Ramon 55, al barri de l'estació de França. I ara sí, abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. Avui, 10 de setembre, se celebra el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Mariona Saperes, cap de Psicologia i referent de Benestar Emocional de la Fundació Sanitària Mollet, ha assenyalat que el suïcidi encara és un tema tabú. José Manuel Hernández, alumne de l'Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès, ha estat distingit amb un dels premis extraordinaris de batxillerat corresponents al curs 25-26. L'alumne de Mollet ha obtingut 39,5 punts sobre un màxim de 40 en el conjunt de totes les proves. I Mollet commemorarà un any més la Diada de Catalunya. Demà, 11 de setembre, el monument de Rafael Casanova, situat a l'avinguda que porta el mateix nom, s'omplirà de flors en la tradicional ofrena floral. I nosaltres ens acomiadem avui aquí, però ens tornem a trobar dilluns per seguir-vos aportant tota la informació local de Mollet del Vallès. Que vagi molt bé i feliç diada.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
1: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
2: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 714, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Després del naixement del Centre Excursionista de Catalunya, el moviment excursionista es va estendre ràpidament arreu del país. A finals del segle XIX i a principis del segle XX, aparegueren nous centres excursionistes a Terrassa, Lleida i moltes altres poblacions, mentre nombrosos ateneus i centres culturals incorporaven seccions dedicades a l'excursionisme. Mentrestant, noms com Jacint Verdaguer, que amb el seu poema èpic Canigó obria una etapa que podríem dir literatura de muntanya, mossèn Jaume Olivera, César August Torres, Artur Osona i d'altres donaren l'empenta que inicià el muntanyisme a casa nostra. Un a un, tots els grans cims del Pirineu es van anar conquerint, molts d'ells avançant-se als pirineistes francesos. Gent com en Ramon Arabia, qui va realitzar la tercera ascensió absoluta al Mont Perdut l'any 1880, en són un exemple. L'afició a l'altra muntanya, promoguda per en Juli Soler i Santaló i mossèn Jaume Oliveres, qui pot ser considerat el primer autèntic escalador català, troba, per fi, en la figura de Lluís Estassen, a partir del 1919, l'apòstol de l'escalada alpina a casa nostra. El descobriment del Pedraforca com a escola d'escalada alpina per excel·lència va marcar una fita pels muntanyencs catalans, que ja havien començat a grimpar per Montserrat, convertint les seves agulles en la que, amb els anys, esdevindria una de les escoles d'escalada acrobàtica més reputades del món. L'objectiu d'escaladors com Estassen, Guilera, Puntes, Vila, Oliveres i d'altres es va centrar en l'impressionant cara nord del Pedraforca, el Pedra, com el coneixem actualment. I així, l'any 1922, la cordada formada per Estassen, Domènec, Feliu, Jiménez, Puntes i Navarro van obrir la que seria la primera via directa al Pollegó Superior per la cara nord, la Grallera. A partir d'aquí es va obrir la veda i al juny de 1928 en Lluís Estassen, en Josep Puntes, en Jofre Vila i en Josep Rovira obriren una agosarada vira per l'imponent esperó nord que forma el pic central, el Calderer, el segon cim més alt del Pedraforca, la via Estassen. Un altre cim secundari, el Gat, va ser escalat per la seva cara nord pel setembre de 1935. Francesc Homedes, Bernat Buixeda i Ramon Albareda assoliren les agulles que per la seva forma donen nom al lloc, el Gat, i que estan situades enmig de la bretxa que separa els pics del Calderer dels Cabirols. Dissortadament, l'Homedes va morir dalt del cim, fulminat per un llamp. La via Homedes al Gat és una de les clàssiques de la cara nord del Pedra. Però no ens quedem aquí. Les campanyes pel Pirineu dutes a terme per mossèn Jaume Oliveres i el seu guia, Josep Saió, el qual va morir enxampat per un llamp juntament amb l'alemany Adolf Blas, mentre eren al pas de Mahoma baixant del cim en plena tempesta, mossèn Jaume va ser dels primers en conquerir els encantats. El 1911, en què va escalar en solitari l'encantat petit per la paret i la cresta nord-est. També va ser el precursor de la travessa Matagalls-Montserrat, excursió que va realitzar el 1904 amb un altre capellà amic seu, i que el Club Excursionista de Gràcia va rememorant cada any des del 1972. Es tracta d'una prova no competitiva i d'alta participació, tanta que ara cal sortir de Collformic. La prova, com he dit, no és competitiva, però hi ha classificació no oficial i es coneixen els temps i tal. Però la història del muntanyisme català no es pot entendre sense els refugis. Van ser molt més que uns llocs on passar la nit. Van esdevenir punts de trobada, centres d'activitat i autèntiques escoles de muntanya. La setmana vinent en parlarem.
1: Pals i Botes. L'agenda.
2: El dijous dia 10, el grup Extrem té programada una matinal de Pallejà al Puig de l'Àliga, amb els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Per més informació, la web del club, com sempre. El divendres 11, activitat per tothom. Es realitzarà l'ofrena floral a Rafael de Casanova. A les 12 hores, el Club Muntanyenc Mollet participarà en l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya i l'ofrena floral en l'estàtua de Rafael de Casanova, situada a l'Avinguda Rafael de Casanova.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet. Fogots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.

Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.

0: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'Espai de Portaveus Municipals. Avui és dijous i com cada setmana reprenem el torn del Partit Popular de Mollet i en la seva representació ens acompanya la seva regidora i portaveu, Susana Calvó, a qui saludem. Molt bona tarda, Susana.
1: Bona tarda.
0: En primer lloc, doncs, a donar-te la benvinguda a aquest espai de nou que reprenem amb aquest nou curs radiofònic i també doncs, agrair-te que ens acompanyis una temporada a més. Com tots sabem, les vacances són època per carregar piles, però ara sí que ja encarem aquest nou curs polític que, de fet, està molt marcat per les eleccions municipals que tindran lloc al maig de l'any vinent. Susana, esperem doncs, això que hagueu pogut carregar piles aquest estiu i com encareu aquest nou curs polític des del Partit Popular de Mollet.
1: La veritat és que després de tot l'any a tothom li convé una miqueta de desconnexió, no?, de lo que és la rutina, i sempre diem lo mateix, que bueno, encara que Mollet, amb la festa major que tenim a l'estiu i tot, poc pots desconnectar, però sí que van bé una miqueta de dies per dedicar-s'hi a la família, que jo suposo que a tots ens passa el mateix, que estem molt involucrats amb la feina i deixem una miqueta a la família de costat i ni s'ho mereixen ni tampoc és bo. Per tant, la veritat és que jo he recarregat piles, vinc amb moltes ganes de començar, bueno, ja hem començat, però suposo que sempre diem que comença tot quan passa demà la diada, i a veure, perquè és veritat el que dius, que és un any molt intens, si no passa res, esperem que no passi, al maig tindrien que haver-hi les eleccions municipals, i tot i que això no es pot fer ara mateix correcuita, sinó que és una tasca que portem fent ja durant tota aquesta legislatura, amb tota la feina que com a grup municipal hem aportat a l'Ajuntament, amb lo bo i amb lo dolent que hem tret de l'Ajuntament, però bueno, la intenció que tenim és, és seguir treballant amb la línia que portem, que és preocupar-nos realment pels problemes que té la ciutat de Mollet. Ja m'heu sentit moltes vegades queixar-me dels problemes que tenim, jo crec que, i ho veiem completament, contínuament, millor dit, a les xarxes. La gent es segueix queixant de com tenim els carrers, de la falta de seguretat que tenim a Mollet i sobretot, encara al dia d'avui, doncs, reunions que hem tingut aquests últims dies amb petits autònoms que segueixen reivindicant l'abandonament que tenen, no? Llavors, és la línia que seguirem, que és la que hem anat fent durant tota aquesta legislatura. Intentarem arribar a veure si d'una vegada per totes el govern municipal ens deixa també una mica presentar doncs, aquestes mocions que sempre demanem de caire més local, no solament qüestions de fora, perquè també ens sorprèn una cosa que suposo que en parlarem després. Es presenten moltes mocions molt de fora, però jo m'he quedat molt parada amb el tema de que ningú s'hagi pronunciat, em refereixo a l'equip de govern en si, sobre el tema de que està vivint Ceuta i amb una concentració que des del Partit Popular vam fer, no? Amb això què vull dir? Que a mi m'agrada molt centrar-me en el món local, però hi ha vegades que també és necessari apostar una mica per parlar de coses que estan passant i que ens influeix a tot. Jo pensava que això ho feien, perquè estic cansada de criticar doncs, moltes mocions que se'ns presenten a l'Ajuntament, reiteratives de temes que no són competència municipal, però tot i així es passen, i en temes que convenen no hi passen. Llavors, la nostra línia serà aquesta, i, bueno, i també tenim a sobre la taula el tema de que ara s'haurà de constituir les noves llistes. Encara des del meu grup no tenim previst data de presentació de candidatura ni de presentació més o menys d'equip. És una cosa que ha de sortir de Barcelona, no s'ha donat el punt de sortida encara, i estem treballant doncs, per presentar doncs, una llista que sigui molt completa i sobretot que toqui tots els àmbits perquè puguin treballar doncs, gent que pugui treballar per tots aquests problemes que tenim a Mollet. Això és el que tenim ara mateix sobre la taula, però ja et dic, amb ganes i sobretot a veure si podem doncs, anar solventant doncs, aquestes problemàtiques que tenim i que sempre hem demanat i a veure, perquè també d'ara al desembre també tenim els dos plens més importants que passen per l'any, que són ordenances i pressupostos. I, bueno, és veritat que abans de marxar de vacances ja va haver-hi un email, no?, que ens demanaven pressupostos, però és que a mi em sorprèn perquè de totes aquelles coses que des del grup municipal es van demanar a inici de legislatura, el dia d'avui no s'han complert. Vull dir, vam demanar moltes coses se'ns va dir que moltes sí, algunes no, però és que de les que ens van dir que sí, doncs han sigut dos o tres les que s'han pogut portar a terme. Per tant, demanar a l'oposició que presenti propostes, home, si hi ha voluntat per part de l'equip de govern de fer-les, em sembla molt bé, però és que l'experiència que tenim nosaltres és que no són prioritàries mai per l'equip de govern, per tant, no es fan. Llavors, no sé què passarà, però bueno, anirem parlant aquests dies que suposo que hi haurà més activitat.
0: Sí, en definitiva, són temes dels quals en seguirem parlant, doncs aquestes ordenances, els pressupostos, també seguirem comentant a mesura doncs, que s'apropin a aquestes eleccions, el que són les llistes, com queda confeccionada la llista del vostre partit, i en definitiva, doncs, com apuntàvem a l'inici, un any en el qual hi haurà molt moviment polític, doncs tot molt centrat en aquestes eleccions municipals. I parlem d'un tema també, Susana, que avançaves la situació de crisi de Ceuta, perquè des del Partit Popular de Mollet, doncs, us sumàveu aquesta concentració la setmana passada que la nostra ciutat, el dimecres, que estava convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, doncs, en suport a Ceuta. Susana, comentem aquesta mobilització que va tenir lloc aquí a Mollet.
1: Doncs sí, la veritat és que a mi m'agrada parlar i no m'agrada fer les coses sense consultar. Jo, dies previs a fer aquesta concentració, vaig enviar una pregunta a l'equip de govern, a l'alcalde accidental que hi havia, per saber si l'Ajuntament tenia constància o volia... Constància sí, perquè venia de la FEM, la convocatòria, i tots sabeu que moltes vegades tots els minuts que es fan de silenci, tots els manifestos que es fan de la FEM, l'Ajuntament sempre s'adhereix. La sorpresa que aquesta vegada no es va adherir. No es va adherir perquè era un tema que no li interessa adherir-se. Ho puc entendre per part d'ells, el que no comparteixo, però de fons. A veure, jo vaig enviar un e-mail a l'alcalde, un WhatsApp, millor dit, per tenir més contacte, perquè eren encara dies de vacances, suposo, i per dir això, si hi hauria alguna posició per part de l'equip de govern. El dia d'avui encara estic esperant que aquesta comunicació se'n contesti. Em sembla, sincerament, bastant vergonyós que no em contestin a una pregunta que vaig fer, i no marca res, perquè jo pensava dir, bueno, això l'Ajuntament, volia pensar en aquell moment que s'adheria i volia saber com funcionaria. Clar, en vistes de que l'Ajuntament no va dir res, de res, de res, solament un vídeo que va penjar la senyora Escribano, que sincerament molt encertat, que, vamos, gens ni mica, ja va ser bastant criticada a les xarxes, doncs un vídeo que criticava doncs aquest tipus de concentració feta per la dreta i l'extrema dreta, quan ella sap i tothom sabia que no havia sigut una concentració impulsada ni demanada ni pel Partit Popular ni per altre partit polític, que tampoc penso defensar, perquè jo crec que tothom té que parlar pel seu nom. Aquesta concentració la sol·licitava la FEM i anava a tots els municipis de tota Espanya. Per tant, ganes d'increpar, com tenia la senyora Escribano, dient que havia sigut la dreta, mentida. Mentida. I no es pot anar amb mentides, s'ha d'anar en realitat. Una altra cosa és que li agradi o no li agradi, però amb mentides no es pot anar-hi. Ella sabia que no estava convocada per nosaltres, però sí que és veritat que nosaltres, al no tenir contestació de l'Ajuntament, doncs ens vam adherir i ho vam fer per les xarxes socials i doncs convidàvem a la gent a que s'hi adherís. Res més, era una adhesió. Llavors, totes aquestes crítiques que des de l'equip de govern, perquè si ho fa la senyora Escribano, suposo que és també una mica el nom del govern, tot i que m'és igual, completament qui les porti, doncs no van sortir gaire efecte perquè la gent es va manifestar, concentrar i d'una forma molt pacífica. Jo entenc doncs que, bueno, que l'ambient no era el que agradava, però és que el que està vivint Ceuta és lamentable, és vergonyós i sobretot el que demostra l'Ajuntament és una falta de solidaritat tremenda. La concentració, hi va haver-hi moltíssima gent, i no solament, com diu la senyora Escribano, gent de dretes. Allà hi havia gent que no era de dretes, que era d'esquerres, perquè ho deien, que el que s'avergonyien en aquell moment és que no hi hagués posició per cap partit de l'esquerra allà. Perquè Ceuta hem de reconèixer que és Espanya. i tot i que vulguin solament parlar de Venezuela, de Cuba, d'Israel, d'Iraq, jo crec que Ceuta és tan igual d'important, o més, perquè estem parlant d'Espanya. I, per tant, el meu lema era el que vaig dir, Ceuta no s'abandona, Ceuta es defèn, i es defèn perquè és Espanya. I el que ha passat a Ceuta és una gran invasió, no una crisi humanitària com volen vendre per part de la senyora Escribano, va ser una invasió. I jo la vaig convidar, quan em veu fer l'entrevista, vaig convidar la senyora Escribano que si tant li sap greu de que jo demani, políticament incorrecte, ho soc conscient, que si no està d'acord en que vulguem que aquesta gent marxi cap al seu país, doncs que, bueno, que convidi ella a portar-se alguna casa seva, a veure si li agrada o no li agrada, perquè la gent, si vosaltres que esteu als mitjans de comunicació i veieu les notícies diàries, doncs veieu la situació d'inseguretat que hi ha i la por que té tota la població saudí, que torno a dir, població espanyola. Llavors, és inaguantable, és inadmissible, és del tot immoral, doncs que una persona, un saudí, que no pugui sortir al carrer, que no puguin els seus nens jugar al carrer, que no puguin anar a l'escola, que tinguin por que vinguin i saquegin un centre comercial, com ha passat, que tinguin por que entrin a casa seva i ocupin, home, jo crec que ningú es mereix viure en aquesta situació. Llavors, l'únic que es volia amb aquesta concentració era donar recolzament amb el poble. Això t'hi diria, escolteu, no esteu sols, estem aquí. Ja us dic, la concentració va ser molt pacífica, ningú podrà dir que hi havia, que van haver-hi increpàncies, odi, ni res, tot el contrari, però sí que és veritat que ens esperava molt més de l'Ajuntament. I, a més, a mi no em val sentir les declaracions que s'estan fent, de que és que el govern no sabia res. Mira les notícies. Està sortint de que s'havia avisat al govern de l'Estat de lo que podia passar. Aquests informes desclassificats que estan sortint demostren que ho sabien i no van fer res. Llavors, aquesta invasió va ser coneguda i acceptada pel govern, i això és molt greu. Per tant, jo no entraré a demanar, perquè crec que ja hi ha companys meus al govern de l'Estat, al Congrés, ho faran, però jo crec que aquest govern, el senyor Sánchez, tindria que dimitir, no sé, sí, perquè ni els seus propis ministres es posen d'acord per donar una declaració. Per tant, és lamentable i em sap greu doncs, que estiguin vivint. I l'únic que podem fer aquí és, ja us dic, recolzament, solidaritat i dir, escolteu, que avui ha passat a Ceuta, però demà pot passar aquí. Què hem de fer? Solament ens hem de preocupar quan passa al nostre territori? Jo crec que no. Llavors, la concentració que va haver-hi solament va ser per això i jo me n'alegro que tota aquella gent que va voler participar i poguéssim ben compartir una estona solament de xerrada i de, ja us dic, de dir, escolteu, és molt greu el que està passant i ningú fa res.
0: Doncs, Susana, queda comentada aquesta convocatòria, aquesta concentració, i amb això posem punt i final a l'espai de portaveus d'avui dijous. Agrair-te que ens hagis acompanyat una setmana més. Continuarem comentant tota l'actualitat d'aquest curs en aquest espai cada dijous. Ens trobem a la propera i que vagi molt bé, Susana. Gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre, per escoltar-me.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen. Tastets de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula doblegar. Doblegar és fer que una part d'un objecte flexible vingui a aplicar-se sobre l'altra part de manera que resti totalment o parcialment doblat. Era una roba tan encarcarada que gairebé no es podia doblegar. O doblegar un full pel mig. Doblegar l'esquena, però, és llagotejar algú, adular, mostrar-se servil, humiliar-se. Sempre ha de doblegar l'esquena per aconseguir favors. Doblegar l'esquena també vol dir treballar, emprar-se físicament amb un esforç sostingut a l'execució d'alguna cosa. No el planyes com si fos una criatura. Fes-lo treballar, que ja té edat de doblegar l'esquena, com tots nosaltres. Oh, aquest noi és un gandul. No hi ha manera de fer-li doblegar l'esquena. Doblegar-hi el coll, en canvi, és resignar-se a alguna cosa, prendre-la amb conformitat. En Martí, davant l'enuig del seu pare, va haver de doblegar-hi el coll. Haver doblegat tants o tants anys és haver-los complerts. I haver doblegat una feina és haver-la feta. I vosaltres, doblegueu gaire l'os de l'esquena o sou més dels goigs de bresca? Us dic els goigs de bresca. Santa mandra gloriosa, guardeu-nos de treballar. Tinc un os a l'esquena que no puc pas doblegar. El dilluns no n'és pas dia. El dimarts, per descansar. El dimecres, per anar fora. El dijous, per reposar. El divendres, passar comptes. El dissabte, anar a cobrar. El diumenge no es fa el niu. No és dia per treballar. Santa mandra gloriosa, guardeu-nos de treballar. Aquesta oració, amb les seves variants, és la variant sardana dels goigs de bresca. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, hola, salutacions a tothom i benvinguts a un nou episodi del Menja't la vida. Avui amb un presentador diferent, perquè qui us saluda és l'Arnau Vilà, això sí, amb la convidada de sempre, la nostra convidada de confiança, Naila Martínez, My Nutritionist, la qual ja la tenim aquí amb nosaltres. Naila, benvinguda un cop més al Menja't la vida.
2: Moltíssimes gràcies, Arnau, un plaer.
1: Avui, de què parlarem? Perquè crec que parlarem d'una cosa que crec que serà tendència aquest de 2006, així que, Naila, introdueix-nos.
2: Doncs sí, que parlem de tendències, sembla que parlem de moda, de vestir, però no, amb l'alimentació també hi ha tendències, sí. I avui parlarem de la fibra, perquè sembla ser que serà un d'aquests ingredients estrella en molts dels productes que trobarem al supermercat. Primer... Ja portem parlant... Perdona, Arnau.
1: Sí.
2: Portem parlant molts mesos, no?, amb la Pili, de la proteïna, de tots aquests productes que trobem enriquits en proteïna, doncs sembla ser que aquest any 2026 la fibra s'hi sume.
1: I t'he de fer aquesta pregunta de per què es posa de moda o per què s'hi posarà, és perquè potser ens n'hem donat compte, tant nosaltres com a societat, com diferents empreses gastronòmiques, de què faltava a la dieta, o perquè s'ha de distribuir, s'ha de vendre, com... Per què serà tendència? Explica'ns una mica.
2: A veure, hem de tenir en compte que sí que és cert que la població estem prenent la meitat de proteïna, de fibra alimentària que necessitem, val? Ens n'hem adonat que és important. Hi ha una altra tendència, bueno, que no és tendència, però hi ha un tema que amb nutrició, amb alimentació s'està estudiant ja des de fa uns anys i que realment n'hem sentit parlar, que és la nostra microbiota, i que és important, doncs, afegir aliments que portin probiòtics i prebiòtics per, doncs, enriquir aquesta microbiota, no? I que cada cop, doncs, sigui millor. I la fibra també té un paper molt important, i és per això que, com que cada cop més la població està més interessada en, o es preocupa més per aquesta microbiota, doncs la indústria, com sempre, el que fa és buscar, no?, en quina forma pot enriquir els seus productes, doncs, perquè per al final és una publicitat també.
1: Fantàstic. Ja tenim la introducció, però ara necessitem saber una mica què és la fibra, és a dir, un bacteri físicament. Què és la fibra?
2: No, la fibra no és un bacteri, és una part dels aliments, és un hidrat de carboni realment, el que passa que està present en els aliments d'origen vegetal i que el nostre cos no pot digerir, però que és clau per la nostra salut, perquè qui digereix aquesta fibra i en qui ajuda aquesta fibra, doncs és a les bones bacteris del nostre intestí, com dic, però també ens ajuda a regular el trànsit intestinal, té un punt favorable també en donar-nos més sacietat i a regular la nostra sensació de gana, per tant també, doncs, ens ajuda al llarg del dia a controlar millor les nostres ingestes segons el que necessitem, i també està relacionat amb una reducció del colesterol sanguini i del risc de diabetis, o sigui, de reducció del risc de diabetis. Per tant, doncs, és un nutrient clau en la nostra alimentació.
1: Clar, o sigui, ho té tot, és com si diguessis allí del todo en uno, de forma saludable o beneficiaria pel cos. Naila, de quins aliments així més quotidians podrien ser rics en fibra? O que l'oient digui, mira, doncs puc anar al supermercat a agafar això mateix i vull consumir fibra.
2: Exacte, no ens hem de deixar guiar per aquestes tendències de la indústria, ni anar a comprar aliments enriquits, sinó que hem de comprar aquells aliments que poden formar part de la nostra alimentació i que porten aquesta fibra, no? Com poden ser, doncs, els cereals integrals, la fruita, les llegums, les verdures, és a dir, tots aquells aliments d'origen vegetal, que és on està la fibra.
1: Vale.
2: Per tant, quines serien les idees fàcils per incorporar? Per exemple, cereals que utilitzem o que mengem diàriament, però en la seva versió integral. Estic parlant no només dels cereals d'esmorzar, com pot ser una civada, uns flocs de civada que són integrals, sinó el pa, la pasta, l'arròs, és a dir, aquells aliments rics en hidrats de carboni, aquells farinacis que consumim diàriament, doncs, que siguin en la seva versió integral. I com ho sabem que és la seva versió integral? Doncs a l'etiqueta ens hem de fixar en que on hi ha el llistat d'ingredients, el cereal que està com a principal, no? Si estem parlant, per exemple, d'uns macarrons, doncs la farina de blat que s'ha utilitzat hi hauria de dir farina de blat integral o farina de qualsevol altre cereal.
1: Vale.
2: Per tant, important, doncs, afegir això. Després, augmentar el consum de llegums fins a 2-3 cops per setmana, i ja per als pro, doncs, pujar els 3-4 cops. I amb això vull fer un matís, val?
1: Vinga.
2: Per què? Perquè hem dit que la gran majoria de població consumeix la meitat de fibra de la que realment necessita. No podem ara, d'aquí a demà, seguir aquestes recomanacions que us estic donant. Per què? Perquè el consum de fibra serà excessiu i el nostre sistema digestiu no està acostumat a aquesta quantitat de fibra. Per tant, podem tenir problemes digestius més que beneficis d'entrada. Per tant, l'adaptació a incloure o a incorporar més fibra diàriament doncs ha de ser progressiva. Per tant, torno a comentar. Sí. Farinacis integrals, llegums, 2-3 cops per setmana, verdures almenys 2 cops al dia i fruites 3 cops al dia, val? Amb això arribaríem a la quantitat de fibra que necessitem, però no ho canvieu d'avui a demà, trieu ni una. Si no esteu consumint fruita, doncs la recomanació és que comenceu per la fruita, incorporar fruita diàriament, no? I un cop veiem que estem habituats i que a més no tinc cap problema ni cap molèstia digestiva, doncs aniré a augmentar les legums, per exemple. Però no ho fem de cop, perquè si no després tindrem molèsties, sobretot amb les llegums. I la recomanació amb les llegums també és no començar amb un plat sencer, no dir, mira, doncs ara jo gairebé no menjo mai llegums, doncs ara demà em faré un plat enorme de llenties. Podem començar com a guarnicions.
1: Vale, a poc a poc. Deixa'm fer un break, Naila, quan has dit amb molèsties, et refereixes a males digestions o...
2: Sí, notar més gasos o la panxa, doncs, que hi ha una distensió abdominal, no? O que les femtes canvien de textura. Doncs si hem canviat, si hem començat a incorporar molta més quantitat de fibra i apareixen aquestes molèsties, doncs la meva recomanació és reduir la fibra i anar-la incorporant poquet a poquet. Ho dic també, Arnau, perquè estem en gener i molta gent s'ha proposat millorar la seva alimentació.
1: Hi ha propòsits.
2: Clar, i probablement ha augmentat el consum de fruites i verdures, perquè és un dels propòsits que ens solem fer quan volem millorar la nostra alimentació. I llavors comencen a aparèixer aquestes molèsties gàstriques, i és perquè si passem de no menjar pràcticament res de verdures o fruites a menjar-ne diàriament, doncs poden aparèixer aquestes molèsties.
1: Fantàstic. El que també m'agradaria saber, és a dir, posant en casos reals, és a dir, una persona com ho sabria si està baixa de fibra o si n'hi necessita, més enllà d'evidentment, doncs, en el metge?
2: Doncs molt fàcilment. Si no esteu menjant farinacis integrals, no esteu menjant 2-3 cops llegums a la setmana, no mengeu verdures, hortalisses i fruites diàriament, us falta fibra.
1: Mira, directe. Ja tenim el diagnòstic. Ja tenim el... Perfecte, doncs mira, aquí cadascú ja sap el que menja, ja sap quan li caldrà. Per anar tancant, Naila, arribem al final, però abans t'he de fer aquesta pregunta perquè m'han xivat que ara hi ha moltes multinacionals o grans empreses, no direm noms, però sí que hi ha unes quantes, que estan incorporant la fibra dins dels seus productes, és així, no?
2: És així, és aquesta tendència que hi haurà aquest 2026 i que començarem a veure els lineals del supermercat, i la meva recomanació és que tinguem criteri, que no ens deixem endur per aquests missatges, aquestes declaracions nutricionals, no?, de conté més fibra, doncs, perquè al final el que hem de veure és la base d'aquest producte, no? Perquè no per posar-hi fibra taparem tots aquells altres ingredients que contenen aquests productes de base.
1: Fantàstic. Doncs mira, crec que amb això tanquem aquest Menja't la Vida amb la Naila Martínez, My Nutritionist. Ja ho sabeu, podeu anar a l'Instagram, @MyNutritionist, que allí, doncs, Naila, dones molts més consells, i la veritat és que no et va gens malament.
2: No, la veritat és que jo m'ho passo bé. He de dir que ho faig de forma totalment desinteressada, que m'agrada molt ajudar la població, i que qualsevol dubte que tingueu, doncs em podeu preguntar, i si no, aprendreu moltíssimes coses del que publico i del que em pregunta la gent també.
1: Fantàstic. Doncs com diem, a Instagram, @my_nutricionist, Naila Martínez, My Nutritionist. Moltes gràcies per aquest Menja't la Vida, per les noves tendències. Seguirem pendents, tant de bo quan acabi l'any. Et siguem tenir aquí al Menja't la Vida i ens dius com ha anat aquest any de fibra, aquest 2026, perquè moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.

Gabón, arroi, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts i arriben en jasment del Camps de Cotó. I com sempre, en primer lloc, lo essencial, lo bàsic, lo de sempre, lo de tota la setmana, siguin de temporada normal o siguin d'estiu, com aquest cas, el nostre record, en primer lloc, pel nostre estimat Juan Claudio, pel nostre papi espiritual, allà on siguis, Cifu, va per tu. I, com deies tu, benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. Doncs vinga, això que estàs escoltant ho fem amb tot l'afecte i amb tot el nostre humor des d'aquí, des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I estem sota aquests programes especials d'estiu. Ja ho sabeu, aquests programes on un servidor no apareixerà i on us deixo aquesta selecció, imagineu-vos una playlist feta per un servidor, doncs perquè s'emeti per aquest grup d'emissores locals que totes les setmanes ens donen el suport. Des d'aquí, agrair-los a totes elles, aquestes emissores locals, doncs, que facin aquesta aposta pel jazz i que facin aquesta aposta pel Camps de Cotó. Doncs, ja sabeu, programa amb molta música, sense res de paraula, el format habitual, torna al setembre i estem dintre d'aquests camps d'estiu. O sigui, música sense parada, tant en tant, algun record amb aquestes separadors típics del Camps de Cotó i res més. Per la meva part, bye bye, això sí, fins la setmana vinent, i el programa habitual torna al setembre. Bon estiu i també, com no, bona setmana i bon jazz. Bye, bye.

Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.

0: per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap en fora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó. Com?

0: El jazz és aire sibilant per entremig de sons més profuns.
1: Això és jazz? Jo buscant el swing, a veure si el trobo.
2: Per mi el jazz és un descontrol controlat que s'ha de viure en viu i en directe.
3: Camps de cotó. Com

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç patí.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de 5 copes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
2: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
4: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Deu.

Vallès. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Yo, yo, yo. I'm a ex-crash out. Yo, ex-e-

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT.